0: Por internet, en Onda.
1: Onda Cero Catalunya, la teva ràdio.
2: Estàs escoltant Nits de Ràdio, amb David Cervelló.

0: Seguim a Nits de Ràdio, seguim en tertúlia de Dimecrous. Ja sabeu que en aquestes tertúlies, doncs amb en David Morales i amb la doctora Marta González Pelaez, doncs intentem analitzar situacions de la vida, no tant els temes doncs que ja són més habituals doncs de tot això, no? Que és el, doncs el ritmo frenético de l'actualitat, de la política, sinó d'altres temes. Temes que aquesta temporada, sempre abans de la pausa, deixem que sigui en He-Man qui ens aconselli sobre aspectes de la vida. I abans de la pausa hem escoltat aquest savi consell.
1: Y recuerda, quédate con quien te haga sentir mariposas en el miembro viril. Lo del estómago es hambre. Hasta la próxima.
0: Moltes gràcies, He-Man, per aquest interessant consell. Sempre s'havia dit, no?, que quan jo coneixies algú que t'agradava tenies mariposas en el estómago. Però en He-Man vindria a dir que això... A veure, el que has de sentir és a d'altres zones, perquè quan és a l'estómago és hambre. És interessant. Home, és humor, evidentment. Però no deixa de tenir... O sigui, he volgut extraure un aprenentatge, a veure si aviam si esteu d'acord, que és que a més es comenta molt i hi ha aspectes a la psicologia que, igual que ens diuen, no?, que no hauríem d'anar al súper, al supermercat, a comprar just abans de dinar, perquè és quan tens gana, i llavors és quan cauries a comprar coses més temptadores que normalment saps que no et farien bé, doncs potser a l'hora de conèixer algú doncs haurien de fer tàctiques similars, o sigui, no tenir aquesta, diguem-ne, gana de digue-li desesperació, digue-li que se't noti molt, no ho sé, una sèrie de coses de dir, escolta, jo estic treballat, jo no, però si et conec algú, doncs que sigui perquè realment doncs m'encaixa i em va bé. Molts cops la gana o aquestes sensacions tan exagerades d'alguna manera ens poden fer perdre la perspectiva i el raonament de si una persona ens fa bé o no ens fa bé, perquè al final queda contrastat que les parelles que duren són les que, més enllà de l'atracció, hi hagi una coordinació, una cooperància, una compatibilitat molt gran, no? Marta, David, com ho veus? Com ho veus, Marta?
2: No, jo lo de les papallones sí que ma mare deia pessics.
0: Pessics. Bueno, pessigolles, pessics, està bé, sí. Està bé.
2: Pessics, deia pessics. Potser no sé si és el mateix, però clar, les papallones, bueno, també té més gana, potser, no?
0: Sí, no, pot ser moltes coses, però a veure, Marta, que una mica és allò de dir, bueno, és que si t'emociona molt, pot ser que t'emocioni molt, doncs és un punt de vista més d'atracció que no pas de, realment, de que amb aquella persona doncs siguis molt compatible, no? David, com ho veus, això?
2: No, clar, no, és que no vol dir que siguis compatible.
0: Sí, sí. Una,
2: és que potser és un impuls. Un impuls i ja està, els impulsos ja saps, duren el que duren.
0: Sí, sí, el que dura, dura, que deia el clàssic.
2: Juntament amb les papallones.
0: Exactament, exactament. Digues, David. No,
3: és tal qual, és que al final una qüestió és que físicament, moltes vegades pugui atreure una persona, i després, quan obre la boca...
0: Per què? Per cagar-la, no? Com clar, deia el clàssic. Clar, doncs, eh?
3: La qüestió és aquesta, la qüestió és que sí. Fins que no coneixes realment aquella persona i coneixes, fins i tot, moltes vegades es dona el cas que una parella que es coneixen des de fa molt temps i estan junts des de fa molt temps, fins que no comencen a conviure... Tampoc realment.
0: És veritat.
3: No saben del peu que calça l'altre.
0: Sí.
3: I quantes parelles es desfan als pocs mesos d'anar a viure juntes?
0: Sí.
3: Perquè és quan descobreixen realment a l'altra persona.
0: O quan se'n van de viatge, o després del primer estiu junts, eh? Aquest tipus de coses.
2: El roce hace... Ma mare deia, el roce hace el cariño, pero también la distancia.
0: Ah, sí. La distància definitiva. Doncs sobre aquest tema és la següent notícia que analitzarem aquí al programa. En aquest cas, ens en anem fins a Perú, que hi hauria un nou, anem a dir, serveis o cossos,

0: no policials, sinó uns nous serveis per defensar la integritat o que el matrimoni o la parella valgui la pena de continuar. Escoltem-ho.
1: En los últimos 4 años la tasa de divorcios se triplicó en Perú. En 2025 se inscribieron más de 10.000 separaciones y solo entre enero y febrero de este año ya son casi 2.000.
2: 3 veces, me casé 2 veces, me separé, me divorcié.
1: La mayoría de casos es por infidelidad. Ah. En paralelo a la ola de divorcios, aumentó significativamente también el número de agencias de detectives que se dedican a cazar infieles.
3: ¡Atrapando infieles en el acto!
1: El Escuadrón Fénix, conformado por mujeres detectives, es uno de los más conocidos. Las mujeres, precisamente, son las que más contratan este servicio. Con la experiencia adquirida, han elaborado incluso un perfil de los hombres infieles.
4: Estoy constantemente en el celular, le pone clave a todo, excesivos gastos, le sale de pronto viajes al extranjero o a provincia, ¿no? Con excusas, si se van con la amante.
1: Las detectives no dudan en caracterizarse como vendedoras de helados, barrenderas o secretarias para conseguir fotos, videos o capturas de redes.
0: Una pena que no
1: sociales
0: las vayeo, ¿eh?
1: Para acreditar las pruebas necesarias para un divorcio. Está la demanda por estas agencias, que bien podría decirse que en Perú los infieles tienen las horas contadas.
0: Suposo que he intentat fer una mica de Matías, però sí. No ha acabat.
5: No acabava,
0: no. No, acabat, sí. No, bé, no tenia res a veure, vull dir, lo del Matías no. Era un joc de paraules, però aquí no és que no tinguin les hores contades, és que no té res a veure, vull dir, no fa d'això. A veure, t'he de dir que la imatge que feien aquestes juntes contra el no sé què era per veure-les també, eh? De fet, un dels comentaris deia, diu, i los binoculares, és a dir, el, bueno, els catalejos que feien servir, diu, con la tapa apuesta. Bueno, és que, a veure, potser era més caracterització, els de 13 potser no han acabat de funcionar. A veure, us llegeixo alguns comentaris del vídeo i de on ja comenceu a debatre. Una d'ella diu, les explico, en Perú el adulterio en el matrimonio es una causa de divorcio, por lo tanto, cuando hay bienes mal comunados, en caso se pruebe el adulterio, el Poder Judicial sanciona al infiel y este pierde derechos de utilidades, etc. Si la otra parte obtiene una remuneración económica aparte de su 50%. Diu, si sospechas que tu marido te está siendo infiel, no te pongas a gastar dinero tratando de comprobar lo que en el fondo ya sabes. Si sientes que algo no está bien, suelta eso. La intuición de una mujer muchas veces habla más, no, digo, habla antes de que aparezcan las pruebas. Muy bien. Algunes altres deien, esto han sido las venezolanas que han acabado con nuestros... Bueno, ja sempre hi ha, eh?
6: Sí, el pique de la vecindat.
0: Exactament. I després algú altre preguntava, diu, ¿solo son los hombres los infieles? Diu, por estadística, las mujeres también deberían serlo, ¿no? Bueno, sigui com sigui, és un tema. Marta, com ho veus? I després David.
6: Sí, no, clar, no, sí, jo, a mi em sembla molt curiós, no?, la... Però jo crec que els infieles són, com tu has dit, també són les dones.
0: Sí, sí. Bueno.
6: O sigui, no ens posem aquí el sello de...
0: Sí, sí. Sí, sí.
6: De benefactores i de, bueno, no? Els homes... Jo crec que és algo que la gent... O sigui, la infidelitat, per què es produeix la infidelitat?
0: És un temazo aquest, Marta, eh? com a experta sociòloga en el tema, han d'haver molts estudis de la Universitat de Cornell i de la Clínica Mayo. Exacte, clar.
6: Sí, no? Però per què es produeix? Perquè es produeix, però a més hi ha una cosa, perquè la infidelitat es produeix, però les persones que són infidels continuen vivint amb les persones amb les que no són teòricament feliços.
0: Mm. És interessant aquest tema, sí.
6: Eh? Sí o no?
0: Sí, sí.
6: Costa marxar.
0: Sí, suposo que perquè els vincles s'havien com previst perquè duressin tota la vida, no?
6: Clar.
0: I això era, bueno, el que en aquella època es deien les canites a l'aire, no? Que sí. S'entenia que era com dir, bueno, va, és com un gol,
6: sí,
0: que marco,
6: divertit,
0: no?
6: Sí, era divertit, a més, era com una cosa simpàtica. I mira, veus, que mono. I a més, sempre els homes eren més com més... permissiu, no?
0: Sí, sí, sí, sí, sí.
6: Que les dones sempre, en aquest sentit, anyosar, érem més mal vistes, no? O sigui,
0: sí,
6: érem,
0: sí.
6: Nosaltres érem les que fèiem, inclús la llei, érem les que creàvem la infidelitat i teníem, i a més ens penalitzaven, cosa que els homes no tant. Ara és al revés.
0: Sí, deies, David?
5: No sé si...

0: No, no, no, no, no, que clar, és una qüestió i és un gran tema el que planteja la Marta del per què.
1: Sí.
0: Clar, és que de vegades la infidelitat és el resultat del distanciament...
1: Evidentment.
0: ...causat, però clar, causat per qui? De
2: sí, vegades sí, sí,
0: per
2: sí.
0: Una part, per l'altra o per totes dues.
2: Per totes dues. Sí.
0: Clar, aquí...
2: La desídia, sí. Sí, tot això, una mica. Sí.
0: I de vegades, clar, de vegades hi ha parelles que continuen, bàsicament, doncs, de vegades perquè tenen fills.
2: Per exemple.
0: I és la rutina, i és el dia a dia. Sí. I és el no voler trencar aquella unitat que s'ha creat amb els fills. I realment el que estan fent és tenir una segona vida, que és la que... com a parella els omple.
2: Sí, sí. Bueno, en aquella, sobretot fa anys, hi havia una segona vida, no? Hi havia gent que tenia una segona família. De fet, hi és, per tant, ho podem comentar, era el cas del Llongueres. El Llongueres tenia, a part de la seva família, tenia una segona dona amb la que tenia una relació. I després és amb la que s'hi va quedar. O sigui, això es va fer públic. Per tant, vull dir que això eren coses que molt d'aquella època, no? Que vull dir que eren com alternatives, no? Ara possiblement hi ha més, com que tot dura menys, doncs potser és més fàcil doncs trencar una cosa i començar-ne d'una altra, no? En fi, anem amb altres temes que sempre ens agrada tenir algun tema musical que ens ajudi a recordar la importància, aquí amb la nostra sempre finalitat doncs, educativa, de que fem les nostres... No tinguem vergonya de fer les coses necessàries. Escoltem-la.

0: Molt bé. Doncs ja tindríem el tema musical del dia. Todos los días la gente hace caca. En aquest cas, una cançó en Pupman Pupi. Bueno, com que l'algoritme em premia amb aquestes meravelloses cançons, doncs considero que és bo, ja que l'escuchau jo, que ho escoltem tots.
1: Falta és... la caca del el Bristol, la caca.
0: Sí, la caca sí. És... Lo dice en el Bristol, que la tiene sequita, tal, no sé què, pues tienes... El número 7 és el más fuerte. Doncs estaria bé d'anar-la fent, però bueno. En fi, és el que diem de doncs, els temes diversos, perquè l'actualitat, com ja sabeu, doncs està molt complicada i hi ha temes sempre molt, molt crispants, i aquí el que intentem sempre doncs, és buscar aquells temes que ens donguin una mica més de llum a situacions que ens trobem en el dia a dia. Estava mirant del que teníem en el grup de WhatsApp, a veure si ens havia quedat alguna. Sí, mira, aquí tenia una que havia posat el David, deia... Veiem aquestes notícies. Multado un pasajero en Seattle tras ser interceptado con un arsenal de chorizo y embutido del Mercadona. Sí. A veure, analitzem una mica això, David. Com ho veus tu, aquest tema?
2: A més és que la fotografia és molt divertida.
0: És tot un sortido cuétar,
2: és un sortido, però està posat com quan la policia fa grans redades i posa allà armes, drogues.
1: Sí.
2: Doncs allà hi ha tot un
0: esmortit de xorissos. Sí. Aquí hi ha llangonisses, xorissos, així... Sí, està posat ben classificadet. Hi ha algú a la policia internacional, no? Quan es reparteixen els càrrecs, deu haver algú que li toca, diu, mira, tu seràs el que ordena, saps, els materials aquests, no? I llavors et toca a tu, doncs, ordenar tot això, doncs en aquest cas li ha tocat algú fer el d'això. Clar, jo aprofitava aquesta notícia perquè us volia preguntar una cosa, perquè a mi a vegades em passa, quan vas de viatge, què penses? Mira, portaria això, però se'm fa complicat, diu, perquè no li puc portar només a aquesta persona, li hauria de portar aquesta, i llavors penses, a partir de quants, per exemple, anem a dir xoriços, no? És que no hi ha res com el xoriço d'aquí, n'agafarem... A partir de quan ja és

0: ¿Tiene usted algo que declarar? Estos 20 paquetes de chorizo. Saps? Us trobeu en situacions aquestes, Marta, quan viatges?
1: Teòricament, per exemple, als Estats Units no pot

0: una amiga meva li porto algunes coses, menys de les que ella vol, perquè dic, si m'enxampen, pues, que no donin aquí el gran festín, no?, la policia. Sí. I em diu sempre, si te cogen, te lo comes. Dic, o sigui, meu, però ja he comès tots els paquetes. T'ho
1: he imaginat, ja t'agafo un d'això en sis de... Mare meva,
0: clar,
1: quina...
0: I després hi porto unes llaunes petites d'aquestes de mig litro d'oli, oli d'oliva, però clar... Jo crec que
2: lo
0: veu,
2: bebes.
0: Això, sí, veu sí. Al però...
1: Tu després imagina't quan vas al lavabo després de prendre tot d'això. Tot surt disparat, eh? Allà com si fos un Dragon Khan, eh?
0: Clar, però dic que això és... Això, o sigui, a la maleta segur que es veu i això ho tenen... Passa que faran una mica, a vegades, a l'ull...
1: Sí, sí.
0: Mira, mira que cap a un altre costat i no ho veig, no?
1: Sí, sí, sí.
0: Perquè jo no em crec que no ho vegin, perquè si ho miren tot... Et miren qualsevol cosa de cosmètica o de pastilles que et fan obrir la maleta.
1: Sí, sí.
0: Pues...
2: Jo recordo de fa uns anys haver anat de viatge per Andalusia i haver arribat fins a Gibraltar. En aquell cas, vam agafar un hotel a la línia de la Concepción i per travessar Gibraltar, clar, primer que hi ha el... hi havia el control fronterer, sí. I a més has de travessar l'aeroport, que allò és la pista de l'aeroport.
1: Sí, sí, sí, sí.
2: Llavors, clar, la cua de cotxes era llarguíssima i vaig decidir deixar el cotxe a l'allotjament i passar caminant. Una de les coses que més em va sorprendre i que, evidentment, la policia fronterera coneixia de sobres era veure gent embolicant-se paquets sencers de tabac.
1: Mira.
2: El paquetet petit, no, cartrons sencers, al voltant del cos, posant-se'ls amb cinta americana, però us estic parlant de desenes, eh?
1: Sí, sí,
2: enganxats,
1: sí.
2: I després posar-se un vestit així molt holgat per sobre per passar. I era la manera de fer contrabanda de tabac, perquè, clar, els impostos eren molt més baixos a Gibraltar. I després això ho vaig veure a Callejeros Viajeros, crec.
1: Mira.
2: Que va ser, un lloc d'aquests, o
1: mira,
2: Callejeros, no sé, un programa d'aquests, vaig veure el que jo havia vist allà en persona, com feien aquest contraban.
1: Que bo.
2: I sobta veure aquestes coses, quan les veus allà en directe. Després, clar, allò, com que passaves caminant, suposo que, i també jo imagino que la policia espanyola ja estava farta de veure-ho i farta d'aturar gent, doncs al final, bueno, feien una mica la vista grossa.
1: Ja
2: jo crec que és una mica el que passa en determinats llocs. Que al final s'acaba fent una mica la vista grossa perquè si has de multar i parar absolutament a tothom que se salta les normes, jo de tota manera sóc de no portar res, per si de cas.
1: Sí, sí, sí, sí.
2: En això sóc molt poruc. I sempre sóc de no portar res i de fet, de no portar res, absolutament res, tampoc de souvenirs, ni regals, ni res. Perquè, si no, al final, després, una de les coses que et trobes és que sí que tenim uns amics, per exemple, que sempre que van de viatge ens porten alguna cosa. Llavors, et sents obligat també una mica...
1: Clar, clar, clar, clar.
2: Quan vas de viatge a comprar.
1: Sí.
2: I, per exemple, m'ha passat aquest estiu, estant a París... pensava, què els hi porto? Si tot el que veig són coses cutres, fetes
1: sí,
2: a la Xina,
1: sí,
2: unes cutrades.
1: Estic totalment d'acord amb aquesta reflexió. Així com d'afegir que és que avui en dia trobes de tot a tot arreu.
2: A tot arreu,
1: és a dir,
2: clar.
1: Per exemple, vas a Itàlia, porta pasta, però si hi ha pasta italiana aquí, o sigui que la importen. És a dir, no és com abans que deies, és que només es pot aconseguir allà... No, home, ha de ser una cosa molt... Bueno, és que no, és que
0: quan
1: bon dia...
0: la gent anava a Andorra...
1: Sí, però aquí, sí, però aquí ja era perquè aquí no ho podies trobar, o era més car, o el que sigui,
0: sí,
1: no?
0: Era més car i la gent portava quantitats industrials de sucre, de
1: formatge de bola...
0: Sí, tabac, també, whisky...
2: Les colònies...
0: Colònies...
1: Bueno, i petits electrodomèstics, no? Com
0: també,
1: podia
0: sí.
1: Ser...
0: Bueno, i vaixelles, també.
1: Home, vaixelles ja era una mica més heavy, de dir... Què fa amb el maleter una d'això? Bueno, l'altre t'ho podies fer, veure que ja ho feies servir, no? Com si
0: diguéssim. Uns amics del meu pare, dels meus pares, van portar un parell de vaixelles d'Andorra.
1: Ara, meu.
0: Que, bueno, no sé... jo crec que... No, perquè m'imagino que

0: clar, portar aquelles caixes al maleter.
1: Sí, sí, sí. Si te l'obren, dius, mire, ja deténgame, diu, sí, sí. Confieso, eres son seis platos hondos, un plat...
0: Lo repartimos aquí entre todos.
1: No, però tu imagina't que et paren, no? I et diuen, sí. Què és lo que lleva? Un plato hondo, un aguacero, un cucharón, la cançó d'un plato plano. Bueno, pues sempre li pots fer la cançó aquesta dels plats i et diu, mire, circule, vaya passando. Una altra de les notícies, David, d'aquesta setmana que no podíem deixar escapar, perquè és molt de Dimacrous, és ara que hi ha aquestes competicions de Hyrox, o Hyrox, o com li diguin, no? Que és això d'agafar doncs unes teteres que pesen molt i portar-les d'una banda a l'altra, agafar, arrossegar doncs pesos molt grans, així corrent molt de pressa, i portant una roba així molt apretada. Doncs diu, indignació contra Hyrox por permitir competir a una campeona cubierta en heces en Pekín. Oh. Diu, hubo personas que se mancharon y resbalaron.
2: Ai. Ai.
1: Quina merda ha de ser, perdó, que estàs a punt de guanyar. I, clar, perquè això ha passat en algunes competicions, per exemple, en maratons, no? En campionats, que dius, mira, aquesta, saps? O a vegades tenia una mica de regla i tot això, no? I dius, bueno, són coses que et poden passar, intentes tirar-te aigua com bonament pots, però clar, l'asfalt, tu no passes ja per allà, vull dir, és prou ampli com perquè tu, si veus que li ha passat això, doncs et desvies cap a una altra banda. Però clar, en aquests jocs on tothom ha de compartir els mateixos camins per on han d'anar, com algú hagi deixat anar l'Stromboli i la lava hagi, per entendre'ns, doncs, ocupat per del camí, a més que s'han d'arrossegar amb les mans, saps què vull dir?
2: Ai!
1: Sí, sí, sí, sí, no, clar. Sí. És que aquí han de pujar per la mateixa corda, Clar.
0: Una miqueta...
1: Sí, sí. No, algú deia, en Nico Haynes deia, és que és un deporte duro que te cagues. Altres deien que...
0: Tu t'has provat alguna vegada, David? No.
1: Jo directament veure això que algú s'hagi anat de ventre, no. Però sí que he trobat, precisament en el tema de la marxa, pot passar que si notes... untat bé de vaselina en determinats jocs, per exemple, a les cuixes, tota seria la ingle, l'entrecuix, doncs et pot fer rossadures al pantalonet. I recordo un atleta en uns 50 quilòmetres marxa que li deia estigmata, perquè de cop i volta va començar a sagnar per... Eren pantalons blancs, a més, els que duia, sí. I va acabar amb un vermell. Llavors, clar, el patiment... pateixes tu més, fins i tot, que veient, no?, que malament ho està... O està, ja és prou durant la prova, com perquè això... Clar, i és molt important.
0: És molt escandalosa.
1: És molt escandalosa, sí, sí, sí. Sí. I per tant, doncs, per això els marxadors sempre abans de començar ens fiquem una mica de vaselina
0: Sí. I no porteu com un altre pantaló més finet a sobre?
1: Però és que el tema és que, clar, has de fer tants moviments i vas arrossant tant que, clar, són molts quilòmetres, és molta estona. Vull dir, independentment de... Si és veritat que ja, per exemple, en aquelles zones no tenim pèl, per exemple, els atletes masculins, perquè s'han anat desapareixent, no? Però sí que tot i així t'has d'hidratar una mica amb aquest protector. Doncs per evitar això, no? Que igual que els mugrons es fica molt, no només marxadors, sinó també atletes en general, per la rossadura que et produeix la samarreta amb la suor, no? Afegida amb la suor, que fa molta fricció. Però clar, no m'he trobat ningú que estigui deixant anar doncs a l'Stromboli avall, que hagi entrat cap volcà en erupció, però són coses que poden passar, perquè en un moment de fatiga, doncs la capacitat que tens, diguem-ne, per aguantar, no?, per controlar l'esfínter o el que sigui, doncs no és la mateixa. Per tant, aquest tipus de situacions és lògic que passin, i més en competicions molt llargues, no?
0: Llargues i amb l'estrès de guanyar, l'ansietat aquesta, no? Dic jo,
1: ara
0: que estiguis molt entrenat, però no deixa de tenir aquesta cosa que això et pot... Pues,
1: de totes formes,
0: inconscientment, a vegades pots tenir pèrdua d'esfint, o sigui que els...
1: Sí, que es deixin anar una estoneta, sí, sí. I més nosaltres que sembla que ens estiguem fent d'això a sobre, com ens movem.

0: Però sí que és veritat que en segons quins circuits doncs tens els banys químics, no? Que sí, sempre van... Això és coses de gat vell, no? Sempre quan ja tens una competició llarga, doncs sempre intentes identificar on el tens, perquè en cas de necessitat sàpigues a quin punt del circuit pots anar a fer una paradeta, que jo m'ha passat en alguna competició llarga de parar a fer una... bueno, una visita al senyor... El senyor Roca de Torn, tornes al circuit i segueixes fent, no?
1: Clar.
0: Però sí, sí, aquestes coses, evidentment, doncs passen. Bueno, són los gafes de l'oficio i sempre intentar, doncs, vigilar molt que
1: home,
0: menges...
1: Sou humans, no sou robots.
0: Sí, sí, sí. I que menges el dia abans també és important. Bé, arribaria...
1: L'alimentació, clar.
0: Sí, sí. Home, coses que no siguin, que siguin fàcils de digerir.
1: Hem de beure molta aigua, també, no?
0: Sí, sí, però clar, també...
1: Però és que, bueno, com que sueu, sí, no, la bufeta no s'omple
0: tant. No s'omple tant, perquè ja ho anem suant absolutament. Bé, ha arribat el moment de que també molts oients esperen, que és quan ens explica coses la Marta González Peláez. Tens alguna coseta aquesta setmana?
1: Sí, a més, avui us porto algo relacionat amb lo de la setmana passada i que hem parlat al principi del programa.
0: Sembla mentida com tot està relacionat. Pues David, quan vulguis, endavant.
2: A Nits de Ràdio, avui ens porta una cosa relacionada amb el que vam parlar la setmana passada i que també n'hem parlat al principi del programa, la futurible marquesa i comtessa de Geòrgia i doctora Marta González Peláez.
0: Sí, senyor.
1: Moltes gràcies.
3: Sí, senyor.
1: Perfecte.
0: El que passa és que com això segueix així, algun dia li haurem...
1: No. És que avui parlaré de la baronia de Cervelló.
0: Home! Escolta,
1: el cognom Cervelló.
0: Sí, sí, que no, jo conec l'escut d'armes, sí, sí, que és així blau i té un cèrbol allà, sí,
1: i
0: tant.
1: I també del Morales, eh?
0: Oh, fantàstic, fantàstic.
1: Perquè vaig pensar, mira... Serà una
0: no, clar, que no es pensin que són menys, saps què vull dir? Que
1: clar,
0: això,
1: clar.
0: Sí, sí, sí.
1: A més, tot això ha vingut perquè, com que estic fent el doctorat, estic fent una cosa a l'escola diplomàtica...
0: Però per quin doctorat vas ja, Marta?
1: No, vaig al segon, no. Cada,
0: jo pensava
1: no,
0: que era el tercer, ja.
1: Porto una mica lent.
2: És el segon, en res.
0: Sí, només és el segon, jo pensava que ja anava pel tercer. Mare.
1: Doncs ara estic una mica amb el tema de la cosa diplomàtica, els convenis...
0: Sí, sí.
1: I, bueno, i em vaig amb el professor, ens vam passar una mica... investigant els cognoms. I per això suposo que l'algoritme m'ha enviat i hi ha molta gent que ha contactat amb mi pel tema dels títols d'aquests nobiliaris. I
0: veus?
1: Jo dic, bueno, això... Sisplau.
0: Experta en títols nobiliaris ja totalment. Home, sí. Aviam si algú compra un pack i te'n regala algun, saps què vull dir?
1: No,
0: perquè hi havia un 2x1 o alguna cosa d'aquestes.
1: El que passa és que després això té impostos, eh?
0: Clar, aquí és on... Això em frena, eh? Fixa't que això és el que em frena, eh?
1: I jo pago tants impostos i més per una cosa d'aquestes.
0: No, clar, que una estona et fa gràcia, però després dius, ja, sí, amb això que em faig, eh?
1: Per fer una conversa així d'amics i tal està molt bé, però
0: sí,
1: després,
0: sí.
1: Mira...
0: Anem a
1: tocar de peus a terra?
0: Que... Sí, sí, sí, sí. No, estem, bueno, estem bé sense impostos, digues, digues.
1: La baronia de Cervelló...
0: A veure.
1: Que és, bueno, els cavallers eren els que tenien terres,
0: sí,
1: eh? Perquè tots els títols nobiliaris venen de gestes de guerra o d'ajudar els senyors del territori, podien ser els reis o podien ser altres barons, marquès, bueno, en fi, qualsevol,
0: sí, sí,
1: de les categories de la noblesa, no? Doncs el Cervelló, la baronia de Cervelló, a Catalunya, pues, bueno, s'ha pres perquè tenia moltes terres, sou molt terratenents.
0: Ostres.
1: Eh? Bueno. Ho dic perquè jo no sabia que tu
0: tenies terres. A mi no m'han deixat res, de tot això, però bueno, sí, sí.
1: Bueno, és una de les famílies més destacades a la història de catalana medieval. Eh? I, doncs, hi ha una variant que és Cervellón, amb B baixa i acabada o N, Cervellón amb B alta,
0: val,
1: i Cervelló amb B.
0: Fixa.
1: Ja saps que això deriva, perquè, clar, això ve del segle XI-XII, tot això, totes aquestes cases més o menys... a nobles, venen de molt l'antic, no? Bueno, llavors, és un linatge de molta importància històrica a la corona d'Aragó.
0: Veus? Mira.
1: vinculat amb la normalesa

0: catalana més antiga. Els senyors de Cervelló van ser una de les famílies més poderoses de la noblesa catalana medieval. El linatge es documenta al segle X. O sigui que...
1: No hi era jo.
0: Tens aquí un, bueno, un regio abolengo. Tens més que quasi que la duquesa de París, eh, tu? O sigui,
1: imagina't. Podria... Però, sí, podria anar a l'ascensor i deixar anar algun d'això, sí, perquè tinc la sang de la baronesa. Sí, sí, sí. Sí. Jo era més de comtessa, eh? Però bueno, sí, sí.
0: Es va estendre per la zona de Castelló i de València.
1: Mm-hmm.
0: Eh? Llavors, bueno, és un cognom molt mediterrani i, bueno, a Xàtiva, per exemple, doncs, hi ha diverses persones que es diuen Cervelló, no sé si això ho sabies, a Benicarló.
1: I, a mi bueno, em sona que els meus avis, el meu avi patern, venia de... Els seus pares venien de... Precisament de Benicarló, em sembla que eren.
0: Doncs pues mira.
1: Sí, sí.
0: A Itàlia també existeixen unes variants o rames del sud d'Itàlia a Sardenya,
1: uh-huh,
0: fruit de la història de la corona d'Aragó. Bueno, perquè, clar, això, com que la gent es movia i hi havia annexions de territoris, doncs, clar, suposo que potser hi havia algun Cervelló que anava amb les tropes,
1: sí,
0: i després acabava sent un senyor a la baronia que acabava tenint allà també territori.
1: Imagina't. I no ens havia dit res, eh? Bueno, sí, aquestes coses...
0: Jo això ho tenies molt callat, eh?
1: Sí, sí, sí. No, perquè no m'agrada treure molt el tema, però sí, sí.
0: Bueno, és un serp a l'escut nobiliari d'armes.
1: Sí.
0: Que és, bueno, ja depenent de la zona, perquè, per exemple, també a Múrcia també hi ha algunes persones que han deixat allà la seva empremta, Cervelló.
1: Mhm. Uh-huh.
0: I, bueno, llavors, el serp a Catalunya és blau,
1: mm-hmm,
0: amb un fons d'or, eh? O sigui, daurat.
1: Sí.
0: I, per exemple, a Murcia és gris.
1: Mm? Bueno.
0: I després hi ha algunes variants, hi ha alguns... Van afegint, perquè tu, per exemple, tu ara quan tu deixis el teu llegat a la teva filla, per exemple,
1: sí,
0: doncs tu pots posar, no sé, jo què sé, una torre o una... Ah. Alguna persona... Per exemple... Un corredor d'atletisme.
1: Sí, sí, sí, sí.
0: Pots afegir-ho? Per què no?
1: Prou feina tinc per anar afegint jo coses als escuts i d'armes, jo amb lo tranquil que sóc. No, no.
0: Llavors, bueno, clar, els escuts eren una mica, els escuts d'armes eren una mica el DNI dels senyors,
1: sí,
0: medievals, no?
1: Sí, sí,
0: perquè
1: sí, sí.
0: Clar, no hi havia cap document.
1: Sí, sí.
0: Llavors era una mica dir, mira, porto això gravat al meu escut metàl·lic, sí, i a la meva roba, sí, perquè jo sóc el baró de Cervelló.
1: Sí, però no m'hi cap a casa, un escut d'aquests, Marta. O sigui que segurament...
0: Sí,
1: home, sí. No, no. El Morales sí que li cabria un escut a casa.
0: Bueno, Morales està molt estès, eh?
2: Sí, però és que és molt lleig, l'escut de... Heràldic Morales.
0: Com bueno, és? Hi ha varis,
2: és una mica... Jo el que conec és una mica soso.
1: Val.
0: Quin coneixes tu? Perquè hi ha una variant, que és la d'Andalusia, la d'Aragó, la de Cantàbria, la de Castella, la de Catalunya...
1: Mare meva.
0: La Ostres. De Toledo i la de Murcia.
1: Estàs molt, molt repartit,
2: no,
1: aquest premi.
2: No,
1: eh?
2: No sabia que n'hi havia tants. Jo coneixia un que estava dividit en quatre,
0: sí,
2: amb uns arbres de morera a dalt a l'esquerra i a baix a la dreta, i després unes ratlles horitzontals a la part, sí, superior dreta i a la part superior esquerra. És el que coneixia. I em sembla una mica soso.
0: Clar, ve de la palanta de les mores del mural, no? D'aquí del nom. Llavors, sí, bueno, és una mica... No és molt... No és, bueno, no està malament, perquè, si tu vols, no, cadascú té... O sigui, cada cosa té la seva història, no? Tu pots canviar-ho.
2: Mira,
0: tu
2: em posaré...
0: Pots posar la xispa, tu?
2: I dos micròfons, veus? També.
0: Exacte, exacte, mira. Eh? Bueno, és... té un linatge molt estès, perquè inclús ha arribat gent... A Guatemala, quan a l'època del descobriment, van anar-hi diverses persones, que es deien Morales, a Guatemala i a Colòmbia. Doncs, per exemple, a Canàries hi ha bastantes persones que es diuen Morales. Morales i de Morales, també.
2: Ah, mira. Sí. Mira, també hi ha molt a Morales. però això és una altra cosa.
1: Sí, sí, sí.
0: Llavors, com es diu, l'escut, clar, el pots tu una mica escollir el que tu vulguis. Evidentment, a tu et correspondria, no sé, per família, si tu fas un estudi genealògic de la teva...
2: genealogia.
0: Genealogia, això mateix.
1: Fas un estudi...
0: Pues el pots adaptar a la teva, per exemple, els micròfons, per què no?
2: Clar, ja posat, escolta.
0: Sí, sí, veritat. I llavors, bueno, pues Andalusia també està bastant estès, les Isles Canàries.
2: Sí, en el meu cas ve d'Andalusia.
0: D'Andalusia, bueno. Pues bueno, està, l'escut està dividit en quatre. Així com el de Cervelló té el Cerve ja enmig i ja està, molt net. Bueno, hi ha alguns que posen alguna cosa més, perquè, bueno, ja això, el que dic, això es va afegint. Això passa a tots els escuts i tots els cognoms, perquè depèn on hagin viscut i la vida que hagin fet, perquè tu heredes una baronia de Cervelló o una baronia de Morales, i, clar, els teus antepassats eren unes persones que van fer una activitat o van guanyar això, els hi van donar a concedir per una gesta, no? Però vosaltres, tu li pots afegir la teva professió i la teva gesta.
2: Veus, doncs... Bueno, no sé pues... quina gesta li posaré, però alguna cosa ja m'inventaré.
0: Els micròfons està bé,
1: Sí.
0: Sí, clar, sí, sí.
1: Un, dos, doncs, els micròfons.
0: Sembla ser que els primers de tot, David Morales, van néixer a la zona de Cantàbria i després es va estendre per tota la península Ibèrica.
2: Ah, ostres, mira.
0: I després pues, va marxar cap a Amèrica amb el descobriment.
1: Hi ha molts que se'n van de cap allà amb un dos los micrófonos. Fantàstic.
0: Sí, clar. Bueno. Bueno, i això de les parts, això ja parlarem un altre dia, si voleu, si tampoc vull aquí avorrir la gent. Les parts de l'escut, pues, bueno, tenen el seu nom, les quartiles, no?
1: Quartiles, eh?
0: Quartiles i quarteles. Perquè, clar, això també ve els noms aquests venen del llenguatge antic. Uh-huh. Doncs ara es diuen quarteles, no? Que es divideix l'escut en quatre parts. I, doncs, cada part té un motiu que representa, pues, algú que, de la família, que hagi tingut, pues, no sé, jo què sé, algú que li hagi tocat la loteria.
1: Cal.
0: Es veu que va haver-hi una persona, m'ho va explicar el profe, que és un especialista en això, que volia posar el bitllet de loteria
1: Mira.
0: Al escut.
1: Fixa't.
0: No li van admetre, clar, perquè tot això després passa, quan és una cosa de veritat, o sigui, així ben feta,
1: sí.
0: Passa per un institut
1: ja que... Ho han de validar, això, eh?
0: Home, clar, sí. És que si no, aquí podríem fer... Un logo.
1: T'ho he imaginat l'Avalos, no?, per exemple, que hi ha qui posaria, no? O...
0: Amb les nebodes, no?
1: Per això, dic, home, diu, posa-les totes, les que saps.
0: No hi cabrien.
1: Bueno, diu, quantos quartiles caben aquí? Quantos quarteles, no? El quartel... Que... Bueno, en fi, és igual. Doncs interessantíssim, això. Doncs en seguim parlant d'altres dies, Marta, perquè bueno, és un tema
0: interessant. I després una altra cosa.
1: Vinga.
0: També portava un altre tema.
1: Sí.
0: No sé si tenim temps.
1: Si el vols avançar una mica, a veure...
0: Sí, avanço. És, nosaltres, quan naixem,
1: sí.
0: Ens canten cançons de bressol, no?
1: Sí, sí.
0: Bueno, clar, són les cançons... A més, són les cançons que normalment es passen dels avis, dels pares, als nadons, no?
1: Mm. Això és molt familiar, és veritat.
0: I hi ha moltes derivacions, perquè... Hi ha famílies que canten la cançó d'una manera, amb una lletra, que l'adapten, una mica com l'escut, no?
1: Sí, sí, sí, cert.
0: I hi ha altres famílies que són més rigoroses i diuen, no, aquesta lletra és la que van composar aquesta persona. Moltes vegades són anònimes, perquè són cançons que han sorgit i, a més, com que han passat per transmissió oral, no per transmissió escrita, perquè antigament poca gent sabia escriure, i llavors doncs, era oral, no? Doncs, bueno, doncs aquesta és la primera, potser la primera cançó que podem, a lo millor, s'estan fent alguns estudis, d'això, de si la primera cançó que queda registrada al cervell és la cançó, una cançó de bressol, o és una cançó de les que canti la mare, quan està encara el bebè a la panxa de la mare, doncs una cançó que li agradi, no? Una cançó doncs, de Serrat, de jo què sé, de Julio Iglesias, del Rafael o de qui sigui, no? Llavors, quina és la primera, saps?
2: Quina queda més,
0: quina queda més emprenta?
2: Clar.
0: És curiós, no? Llavors, doncs, inclou la tradició, que són les nanes i les cançons populars, i, bueno, i després els autors, no? Hi ha molts autors que canten els fills, però normalment es canta el fill. No sé si tu, a David Cervelló, has cantat a la teva filla, li has fet alguna cançó o no?
1: Sí, però així, diguem-ne, específica, no, jo anava fent... Anava una mica de tot, sí, sí.
2: Agafava ha i...
1: Sí, jo li feia més cançons, més acte, clar, més perquè... que de Bressol, les cançons balades d'alguns d'aquests grups, sí, sí, sí. O de Sau, també, és que n'hi han de molt boniques, vull dir que està bé, sí.
0: Ara es posa molt chill-out, també, perquè és música molt relaxant, sense lletra, i, bueno, i després pues, hi ha les cançons de que són d'aquestes de Bressol, però ja quan ja el nen el tens a sobre de les cames, que aquí ja comences a explicar al nen amb música els animals, la vida, les professions, bueno, una sèrie, les plantes, una sèrie de coses, el temps està molt present a les cançons Bressol, eh?
2: O sigui, plou i fa sol,
0: clar,
2: és un clàssic.
0: Un clàssic, i a més és algo que queda molt, molt, molt, molt memoritzat pels nens, eh? Saps? O sigui que... Perquè, a més, escolta, mira'm si fa sol. Ara perquè ja tot és molt més fàcil perquè tens el telèfon i ho mires, no? Però mira, aviam, no? Aviam si està el cel cobert o ja sol, no? Llavors, si hi ha sol, solet, eh?
1: És veritat.
0: Sí o no? Bueno, pues, una miqueta és... Són les cançons que es diuen de falda, aquestes Llavors? Cançons, que són per tenir els nens a la falda, no? Al sobre de les cames.
2: I com l'Avalos, també, que
1: sí, també,
2: tenir les nenes a la falda.
0: També, sí, també.
2: Les nebodetes.
0: El Bressol, estan allà al Bressol, i en canvi les de falda pues, són una mica les que... Diuen també les de falda i les d'àvia, no? Perquè les àvies tenen més costum d'agafar els nens i assentar-los a les cames, no? Bueno. Llavors, bueno, doncs el temps i la natura són els oficis, són molt, molt rellevants. A dintre dels cançoners hi ha llistes, bueno, a Spotify hi ha llistes de cançons bressols i cançons infantils per donar i vendre.
1: Veus?
0: Moltíssimes, però moltíssimes. I, bueno, doncs hi ha gent que agafa la música i canvia la lletra, no? S'adapta a la lletra. I, bueno, doncs és curiós perquè les cançons tradicionals i populars dels oficis, de bressols, o infantils, vaja, són oficis que moltes vegades ja no existeixen. Mm. Perquè el moliner...
2: No, clar, és veritat.
0: O sigui, està bé perquè li expliques alguna cosa al nen, que algú que ha existit, que és una mica història, el sabater, bueno, el sabater sí, perquè encara hi ha sabaters encara que arreglen les sabates, però bueno. El cuiner, bueno, el cuiner també, però no és la mateixa, o sigui, és una mica el conte que nosaltres ens explicàvem quan érem petits de les oficis i de les... Sí, perquè venia i a la cuina, i llavors el foc... Ara a la cuina no hi ha foc, són plaques.
1: És veritat.
0: I és un microones, i és un robot, eh? Ara les lletres s'haurien de canviar.
1: S'haurien de modernitzar. Que passa és que també és això que diem, no? Que també... Ara pues, potser no es fa tant, o es canta algun altre tipus de cançons, o sobretot, i això és el que em preocupa més, possiblement és que acabem ficant més vídeos de YouTube, no? De les cançons, i no tant el cantar-les un mateix, que és el que hauria de ser.
0: Sí, sí. I, bueno, pues, hi ha les cançons després de Nadal, evidentment, que també són molt representatives pels nens, perquè els encanten els nens en general, eh?
1: Totalment.
0: Ara tot això canvia bastant perquè, bueno, al David Morales no li agrada molt el Nadal, però suposo que també ha escoltat de petit cançons de Nadal, no?
1: Sí, sí.
0: I te'n recordes segurament d'algun estribillo, eh?
2: Sí, home. Això, jo crec que aquelles són aquelles coses que et queden ja per sempre.
1: Sí,
0: per això l'estudi aquest és interessant, saber aviam qui, al final, quina queda més gravada o et queda gravada més la que has sentit que potser aquesta cançó, que a vegades tu dius, aquesta cançó jo perquè la sé, si no ni de la meva època, ni tampoc jo l'he posada mai, no? I potser

0: Pues era perquè a casa teva la cantaven.
1: Sí, sí.
0: O la posaven, vaja.
1: És un tema apassionant i que va molt lligat als records de cada persona, evidentment.
0: Clar, les cançons de dansa i de joc, no? O sigui, que al mateix temps que es canta la cançó d'infantil, doncs es dansa i es fa un joc.
1: Total.
0: Però, bueno, doncs hi ha moltíssimes. Doncs és que hi ha quantitat. O sigui, ja et dic, hi ha moltes que jo penso que les petites formiguetes, els elefants són molt, molt recurrents, les titelles, i després doncs, i a més a totes les cultures i a tots els països, perquè a França, a Alemanya, als països nòrdics, tothom té cançoners de bressols i infantils.
1: Mm. Bueno, és una tradició i és això, recordem. Clar. O sigui, no tenien YouTube, i per tant no ens havien de distreure, de calmar, de cantar, doncs era aquesta forma de transmetre aquesta idea.
0: El Joan Petit quan balla, no recordeu d'aquesta?
1: Sí, sí, sí. Sí, sí, sí.
0: Que quan he anat mirant, dic, oh!
1: Sí, sí,
0: d'anar-les
1: recordant. Doncs aquí sempre ens agrada saber més de les cançons i d'anar-les comentant. Guarden també per la propera setmana, Marta, i així seguim parlant de cançons, de com d'importants són per nosaltres, així com d'altres temes. Marta, t'agraïm...
0: I també tinc l'escut de l'Alan, eh?
1: Bueno, per el dia que el tinguem, li comentem, a veure si el tenim.
0: L'escut d'ell.
1: Fantàstic. Doncs gràcies, Marta, fins la propera setmana.
0: Bueno, baró de Cervelló i baró de Morales.
1: Veus, aquí no acabarem amb tants títols. David, t'escoltem d'aquí una estona. Adéu.
2: Fins després.
1: Fins després. Adéu.

Va passar tal dia com avui, 24 de setembre de l'any 1991. Red Hot Chili Peppers publicaven Blood Sugar Sex Magik. La banda californiana llançava aquell dia el seu cinquè àlbum d'estudi, un disc que suposaria el gran salt definitiu cap a l'èxit massiu i que consolidaria la seva particular fusió de funk, rock i punk com un dels sons més distintius de la música dels 90. Gravat en una mansió encantada a Los Angeles amb el productor Rick Rubin al capdavant, l'àlbum mostrava un grup més madur després de la marxa del guitarrista Hillel Slovak, mort el 1988 per una sobredosi, i de l'arribada del jove John Frusciante, que portava una sensibilitat melòdica nova a les composicions de la banda. El disc incloïa Under the Bridge, una balada profundament personal del cantant Anthony Kiedis sobre la seva lluita contra l'addicció a les drogues i el seu sentiment de solitud a Los Angeles, que es convertiria en un dels grans himnes de la dècada i en la cançó més reconeguda de tota la carrera del grup. També destacaven temes com Give It Away, amb el seu inconfusible bombeig de baix de Flea. Blood Sugar Sex Magik va vendre milions de còpies arreu del món i va situar definitivament Red Hot Chili Peppers entre les bandes de rock més importants de la seva generació. Recordem així que va ser un dia com avui, un 24 de setembre de l'any 91, que Red Hot Chili Peppers publicava Blood Sugar Sex Magik.

Iniciem la tercera hora de programa d'aquest Nits de Ràdio que ens està fent despertar ja el 24 de setembre. Ja sabeu que en aquest tram el que fem és escoltar algun dels continguts que ha donat de si 15 anys de Nits de Ràdio. En concret, amb en Víctor Ruiz Nobel, que ens parla d'un fet històric, i el nostre coach de capçalera, que gent sempre ens va bé, els seus consells. I així ho seguim acompanyant. Després, el millor de la ciutat, i en el tram despertador hi ha les notícies, els 100 anys i totes les coses que fem a Nits de Ràdio. Seguim.

És espectacular. O sigui, recorda el meu nom perquè tindré fama, eh? I, bueno, arribaré a lo més amunt, no? Era aquell desig, eh?

0: podria ser el Michael, de les últimes cançons. Sí. És curiós, com la veu s'ha mimetitzat, i el que hem pogut gaudir és una nova nit novel·lada, aquestes vàries nits, en tot cas, de la Janet Jackson, que com sempre ens novel·la en Víctor Ruiz Novel, a qui agraïm que una setmana més ens porti l'art, la música i aquestes fotografies radiofòniques. Gràcies, Víctor, i fins la propera.
1: Fins la propera.

0: Cada matinada a Onda Cero Catalunya t'acompanyem també amb la millor música.
1: La brúixola amb Lola Sorribas.
2: Parlem d'una pel·lícula que no només va definir el gènere, sinó que va canviar les regles de Hollywood. Avui dediquem el nostre temps al Exorcista. La història era perturbadora, però sobre el paper en el que va passar a darrere les càmeres va alimentar encara més les llegendes, perquè és una pel·lícula que, amb el seu rodatge, bueno, com moltes altres, se va crear una maldició, no? Perquè a l'estudi se va incendiar, per exemple, i només va quedar intacta el que era l'habitació de la nena.
3: A mi em costaria molt treballar en aquest context.
4: Si tu no ho tens, això, que a vegades, quan veus senyals de l'univers, dius, això deu passar per alguna cosa.
2: Va ser tal les coses que van succeir que William Friedkin va agafar un sacerdot i va fer venir
3: el set de rodatge.
1: Tota l'actualitat de Catalunya cada tarda a La Brúixola, de 7 a 2 quarts de 9 del vespre. Estàs escoltant Nits de Ràdio, amb David Cervelló.

0: I quan sona aquesta sintonia dins de ràdio, ja sabeu que és perquè tenim un moment per la reflexió, per l'anàlisi, per... Jo dic que aturar-nos a vegades a reflexionar sobre determinats elements que a vegades, per manca de temps, o a vegades perquè som capaços de veure-ho en els altres, però ens costa reflexionar sobre nosaltres, val la pena donar-li una volta, que diem, eh? I això ho fem sempre amb el nostre coach, en Jordi González Guillem. Jordi, com estàs?
1: Bona nit, bona matinada de nou.
0: Aquí estem, al pie del canyón, el Jordi, a totes hores el podeu contactar a través d'internet, el Jordi González Guillem, i avui ens vol plantejar un tema que quan m'ha dit el que el tractaria, jo dic, tinc moltes ganes d'escoltar-te, Jordi, que és parlar d'un arbre, però d'un arbre sense fulles, ens has dit.
1: Sí, mira, la nostra connexió en els arbres és molt important, perquè molta gent ho desconeix. Aspectes, de veritat, metafísics, psicològics i místics, inclús, però en Casals són símbols extraordinaris que inspiren admiració i sentit en un obert homenatge emocional com les persones. Mira, tenim l'arbre familiar, tenim la nostra personalitat única. Les fulles causen i regeneren noves. És a dir, moltes vegades aquestes persones tenim una connexió neurobiològica de les plantes arbres que exhibeixen senyals que semblen molt l'activitat neuronal dels animals i de les persones. És impressionant.
0: És curiós, és curiós perquè aquí ens trobem amb una situació que és que aquesta connexió... Una de les coses que possiblement més li costa a la gent, i ens costa a tots, en som conscients, és el fet de deixar anar, no? A vegades, de soltar, no? Ja sigui llocs de feina, ja sigui relacions, persones, i precisament és part del cicle de la vida, com bé deies, no? Un arbre pot tenir molta connexió amb aquesta fulla, però, bé, si no deixa anar aquesta fulla, no en podrà sortir una altra, no?
1: Sí, jo en tot respecte, t'ho dic aquesta matinada, no perden detalls insignificants. A vegades no s'aporta el que tu deies, no s'aporten valors a les nostres vides, sinó que es bloqueixen per seguir avançant al camí del creixement personal. Sí. Però, mira, pot ser que les fulles caiguin, però les arrels són nostres.
0: Exactament. I en aquestes arrels han sortit o han nodrit totes aquelles fulles, no? És a dir, digue-li persones, relacions, feines, situacions, no? Tot això sempre formarà part de nosaltres, però no fa falta que hi sigui eternament. Que si es pot ser, fantàstic, no? Però ens referim en aquest símil, no? A coses que, pel que sigui, doncs deixen d'estar, no?
1: No, per això, per mi és molt important les arrels, més que les fulles, perquè les fulles són perecederes. Sí. No? La paraula arrels és molt bona perquè és un fonament. Cada persona, cada un de nosaltres, té la nostra essència. I que a vegades, especialment en l'època de crisi, avui en dia, de valors, tornar a les arrels no es vol d'un sistema radical. És el bon sentit de no perdre les nostres branques. És important. Sí. Perquè les fulles són experiències que vas agafant a la vida i, a més, i això va molt lligat a les nostres personalitats. Nosaltres, jo sempre dic que tenim 5 grans trets de personalitat, que són enumerats els factors principals, m'entens? Que és el factor O, que és obertura de les noves experiències. Tota persona té que tindre o estar oberta a les noves experiències. El factor C sempre és la responsabilitat. O sigui, tenim que estar compromesos amb el que fem. Més que tindre obligacions, compromís.
0: Sí.
1: Això és tindre molt clar la vida. Fora obligacions, fora circumstàncies, que n'hi ha canviat les circumstàncies, però sobretot molt compromís i sobretot un compromís que sigui de responsabilitat, no d'obligació.
0: Perquè al final el que passarà és que estarem més, com t'ho diria, com si estarem més disposats, no? Més lliures, amb menys càrrega, no? És a dir, cada dia ens costarà menys aquesta motxilla d'aixecar-nos i d'afrontar. Perquè les arrels és el que tu dius, és el coneixement, no? Però no pesa, és a dir, ens ajuda, ens nodreix. En canvi, tot el que sigui corporal, no? Corporal en el sentit de tot el que encara hem d'estar pendents o ens preocupi o no, o hi pensem, doncs sí, ens pesa i ens dificulta rendir al màxim, rendir en tots els aspectes de la vida.
1: Sí, no, perquè a més això va molt en acord amb el factor A. El factor A per mi és una cosa, és una amabilitat. O sigui, ser una persona agraïda, que a més dona múltiples beneficis a la nostra

0: La salut mental és molt important, tindre molt clar. Tot això que tenim genera un gran benestar. Però és que, saps el que passa? Que moltes vegades, és el que he dit abans, ens perdem en petits detalls o en relacions que a vegades no deixen ser nosaltres mateixos. Mm. Perquè a vegades sempre dic una paraula i sempre i està molt sentida, que és vols ser tu o vols ser com els altres volen que siguis. Saps?
1: Mm.
0: I això ho tenim que tindre molt clar a la vida. No?
1: Mm.
0: Perquè et converteixes quan una persona no està d'acord amb ella, jo sempre considero, no tens que ser una persona conformista, tens que ser una persona que tinguis aquesta capacitat de creixement, d'aquesta ambició emocional, no l'egoisme, ambició emocional, però no et perdis en detalls, perquè el que siguis una persona agraïda en tu mateixa, o en tu mateix, també s'agraïten els altres, saps?
1: Mm, mm. És a dir, aquesta gratitud és clar, contagia, no?
0: Sí, sí, molt. Perquè és el sentit de les emocions positives.
1: Mm.
0: Quan una persona és agraïda en si, també és agraïda en el que els altres els aporten, saps?
1: Mm-hmm.
0: I, a més, reporta beneficis i, sobretot, moments d'oportunitats. Perquè quan una persona és agraïda de dir, hosti, he conegut aquest company de feina o aquesta companya, i m'he cruzat amb una persona en el meu treball, a la meva universitat, o en qualsevol aspecte de la vida social, o al veïnat o alguna cosa, això dona molts beneficis a la persona. Perquè això dona un benefici que és brutal. Energia i optimisme.
1: Saps? Exactament. I que, a més, es pot donar la circumstància doncs, que sigui fins i tot contagiós, no? Des del punt de vista de que siguin uns elements perquè al final... Una cosa que és molt certa és que sempre el ser humà, vull dir, i és humà que sigui així, doncs té, diguem-ne, doncs, uns records, unes vivències, unes emocions, que és normal que fins i tot encara quan estiguin superades, o, doncs, és que hi tornin, no? Però clar, el que és evident és que el que et toca quan et lleves al matí és començar un dia que aquell dia... Sí, és nou, o sigui, és una història nova. A vegades pot ser la mateixa feina, pot ser la mateixa gent, però és un dia nou ple d'oportunitats, no? Llavors, seguint el símil que ens planteja el Jordi, es tracta de tenir unes bones arrels, que és tot ho viscut, però està disposat a pràcticament a ser una planta nova que creixi i que gaudeixi d'aquelles 24 hores, no?
0: Sí, perquè en les quatre estacions, jo sempre dic, les quatre estacions que tenim, també les tenim emocionals.
1: Uh-huh.
0: Perquè, a més, això que tu deies és molt cert. Però, sobretot, jo voldria dir una reflexió, quan una persona té raels, brega contra l'adversitat i construïs relacions més fortes.
1: Sí, sí.
0: Això ho tenim que tindre molt clar.
1: Sí. És molt interessant.
0: Perquè,
1: a més, Jordi, hi ha una altra cosa, que és que aquest símil és fantàstic. Sempre ho són els que ens porta el Jordi González, perquè em sembla meravellós. Perquè, a més, una cosa que és molt certa és que, fins i tot encara que intentis rodejar-te de gent doncs, positiva i que et busqui el bé, escolta, no podem negar que sempre hi ha algú que no t'ho esperaves o que sí que t'ho esperaves i que, escolta, que no todo el mundo es bueno, que deia el clàssic, no? També n'hem de ser conscients. Llavors, tot el que sigui arrels, fortes, grans, enormes, ningú t'ho enveja perquè ningú ho veu.
0: Clar.
1: I això també és important. Estan protegides. Estan molt més protegides i això no t'ho treu ningú. Mentre que tot el que sigui extern, tot el que es vegi, ojo, cuidao, que genera admiració i odi a vegades a parts iguals, no, Jordi?
0: Sí, el gran desconeixement. És que, a més, tenim que tindre molt clar que tenim que ser respectuosos amb tothom.
1: Però
0: és que tothom no és afín. Tothom no és afín. És que moltes vegades diuen és que jo en aquesta persona no tinc res que veure. Bueno, escolta-la. Perquè l'afinitat és un procés que costa en el temps... És un treball personal, saps?
1: Sí, sí.
0: És un treball d'escolta activa. És que,
1: bueno, és que ha d'haver sumat al respecte, que no vol dir que després tu amb aquella persona te'n vagis de canyes. És que ningú t'ho diu, això.
0: No,
1: es tracta de que estiguis disposat a aprendre, pues no tindràs més connexió, però que la connexió, que potser és laboral, potser és només durant la jornada de feina, potser només tal, pues fer-ho el més portable possible, entenent que hi ha gent que ni així, o sigui, que hi ha gent que pel que sigui, doncs, l'has d'intentar evitar pel bé de tothom, no que ens diguéssim.
0: Però
1: en la majoria de casos sé que es pot, diguem, això, no? Com treure-li millor rendiment, no?
0: Sí, perquè dic una cosa, quan tu, lògicament, a una persona mai es coneix, Mm-hmm. Això...

0: Però Catalunya, nits de ràdio, amb David Cervelló.
1: Això és La Ciutat. Amb Míriam Franc.
2: Passen gairebé 6 minuts de la una i seguim en directe aquí a La Ciutat. En aquesta segona hora anirem al cinema de la mà de l'Eugenio Sácar per parlar d'una pel·lícula que ens explica una història que ens toca molt de prop. També descobrirem amb el Robert Calvo tot el que ens espera per aquestes festes de la Mercè i anirem al quiosc per saber què hi trobarem aquesta setmana a les portades de les principals revistes del cor, com sempre amb en David Cervelló. Des d'ara i fins les dues, comencem. Com cada dimecres anem al cinema, avui li toca pagar l'entrada i les crispetes a l'Eugeni Osàcar, autor de Barcelona, ciutat de pel·lícula. Què tal, Eugeni?
3: Molt bé, molt bon dia, Míriam. Molt bon dia i molt bon dia a tothom.
2: A veure, avui anem d'estrena.
3: Sí, avui anem d'estrena, perquè ja vam tirar l'últim dia. És a dir, anem a, o en parlarem, d'una pel·lícula que segueix als cinemes. De fet, parlarem de Cronos. No vull dir la pel·lícula de moda o la del moment, però sí que està entre les dues, tres del moment. I especialment en el cas de Barcelona, doncs crec que sí que podem dir, sense cap mena de dubte, que és la pel·lícula del moment.
2: T'haig de dir que no l'he vist. Així que vaig sense pressió, perquè si no encerto un lloc és que com que no ho he vist...
3: Però n'hi
2: no...
3: ha un que el, sap, el sabem tot segur,
2: sí, clar.
3: Perquè en aquest cas
2: sí, sí,
3: després ho direm perquè... Bé, anem per ordre, vinga. Perquè podem donar per fet que tothom ho sap tot, però val més ordenar una miqueta i sobretot sempre pot haver alguna mica...
2: Potser diu Cronos, que és aquesta
3: pel·lícula. Una mica despistat, eh? Parlem d'una producció catalana... i que el que fa, bàsicament, és reconstruir els quatre dies, diguem, d'atenció i persecució després de l'atemptat terrorista, és a dir, l'atropellament que va haver inicialment a la Rambla de Barcelona el 17 d'agost del 2017, pocs minuts abans de les 5 de la tarda. Això és, bàsicament, la pel·lícula parla d'això. Ho dic perquè han aparegut crítiques de tota mena, com sempre, algunes de molt bones i altres de molt dolentes. Això és habitual quan alguna pel·lícula o sèrie, diguem, és de les que en parlen i la gent la veu. Però crec que des del principi aquesta pel·lícula no enganya, és a dir, té molt clar amb entrevistes prèvies que jo he estat seguint que el que volen és bàsicament, no exclusivament, però bàsicament sota la mirada, diguem, dels policies, en aquest cas dels Mossos d'Esquadra, què passa durant els quatre dies després, just després de l'atemptat, eh? I per tant, aquest és l'enfocament.
2: Si algú s'espera veure el morbo de l'atemptat... No, aquesta el fil conductor.
3: No hi ha imatges de l'atemptat, de fet, pràcticament...
2: He vist que s'ha tractat del dolor amb molt de respecte...
3: Sí, tot això, diuen que s'ha parat en les associacions, de fet, diguem, se sap en algun moment, per informes que parlen entre ells els policies, doncs el nombre de morts, d'assassinats a l'atemptat, tant aquest com els altres que parlarem, especialment el de Cambrils i Alcanar, etcètera, però no, hi ha evidentment alguns passejos per la Rambla en els quals es veuen alguns dels morts de l'atropellament. Recordem que, si no recordo pas malament, crec que a la Rambla aquest atropellament va morir entre 14 o 15 persones i van ser al voltant dels 80 els que van ser atropellats amb una furgoneta. Però no, ni aquest morbo ni la vessant més política, malgrat que alguns diuen que sí que la té. Bé, deixem-ho aquí, però vull dir que fins i tot intencionadament amb tota la pel·lícula amb nom i cognom no surt cap polític.
2: L'operació policial pura i dura.
3: Exacte. Doncs anem una mica... Bé, la dirigeix el Fernando González Molina, que en fi ha fet moltes coses, aquí n'hem parlat més d'una vegada. Es va estrenar als cinemes el 4 de setembre, per descomptat encara està, hi ha molts cinemes, i amb dades del 13 del 9, que és l'últim dia que surten setmanalment les recaptacions a través del Ministeri de Cultura espanyol, doncs ha recaptat 1.260.000 euros. Donat com està el cinema, especialment diguem, amb sales comercials, no està pas malament. Jo crec que es posarà entre les 8 primeres o les 8 pel·lícules, diguem, més taquilleres de l'àmbit espanyol, és a dir, espanyoles, per tant, donar la circumstància, a excepció de Bola Negra, que ara, lògicament, ho petarà, però estarà això, entre les 8-10 primeres, per tant, no està malament. És important bé remarcar que el guió el realitzen tres persones. Inicialment hi ha dos periodistes, el Nacho Carretero i Arturo Lezcano, que ells fan tota una recerca durant pràcticament 2 anys per anar, diguem, formant el que seria després el guió, el desenvolupament, i després s'incorpora a reconegut guionista, l'Alberto Marini, que aquí ja n'hem parlat alguna vegada, doncs, per exemple, Mientras duermes o darrerament el 47. No?
2: Perfecte.
3: Per tant, un muntatge, jo diria que per entretenir, i bé, en el cas entenc que la gent de Barcelona i de Catalunya en general

0: amb una mirada doncs, molt més propera, lògicament. Mm.
1: Exacte. Doncs vinga, per on comencem?
0: Només dir que la pel·lícula és molt coral, eh? No és que els contés quan vaig anar a la pel·lícula, perquè l'he vist una vegada i lògicament al cinema, però sí que el que he fet és anar a Internet Movie Database, i això sí, comptar-ho, amb noms i cognoms apareixen 96 actors i actrius als títols de crèdit. Eh? Actors, actrius o persones que... És a dir, no figurants. Per tant, ja es veu clar que és una pel·lícula molt coral en la que participa molta gent, però sí que hem de dir que hi ha especialment tres actrius i actors que destaquen per sobre dels altres. Un és la Diana Gómez, que fa el paper de la Daniela, que és la cap de comunicació dels Mossos d'Esquadra, i en aquest cas, ho han dit, no és que ho digui jo, ho han dit en entrevistes, està basat en el personatge real de la Patrícia Plaja, que ocupava aquest càrrec en aquell moment, i per tant, ara després en parlem una mica més en detall. L'altre és l'Enric Auquer, que probablement per la seva sempre, diguem, vitalitat constant en entrevistes, doncs molta gent ja el té identificat amb aquesta pel·lícula. Aquí fa de l'inspector, del Jaume. No està inspirat pròpiament en un personatge concret, però lògicament per tot el que fa, ell és l'inspector dels Mossos encarregat de dirigir i coordinar l'operatiu a peu de carrer, diguem, dels atemptats. Tot seguit de passada es diu Cronos perquè és el nom que els Mossos d'Esquadra els diuen als operatius quan hi ha un atemptat terrorista. I la tercera és la Mònica López, que ara surt de tot arreu. Jo me n'alegro perquè és una actriu que m'agrada molt, va estar un temps, diguem, una mica... no diré amagada, però sí apagada, i ara pràcticament des de Rapa i companyia la veiem a totes les sèries i pel·lícules. Aquí fa el paper d'una sergent dels Mossos, l'Anna, que aquí sí que està d'alguna manera inspirat en varis personatges, tant de la policia com altres personatges de Ripoll, i ell és una mosso d'esquadra, una sergent que viu i treballa a Ripoll, i per tant és el vincle, podríem dir-ne, més emocional amb les pròpies famílies terroristes, perquè lògicament Ripoll era i és un petit poble en el qual tothom es coneix. Ella és real, doncs, que coneix a les famílies i coneix alguns dels que van participar a l'atemptat, i per tant, repeteixo, és la part, podríem dir-ne, on el dilema humà és més profund, diguem, en tot aquest relat policíac.
1: Perquè crec que està inspirat en una treballadora social, no?
0: Sí, en part una... sí, una treballadora social, però jo ho matiso bastant, perquè havia vist algunes entrevistes de la treballadora social, i aquí en aquest cas no vull desvetllar el que passa a la part final amb la policia, i evidentment no és el posicionament que va tenir la treballadora social.
1: Doncs vinga, va, comencem aquest repàs.
0: Sí, un tema molt important, per comentar en el cas d'aquesta pel·lícula, ha tingut bastant màrqueting, bastanta promoció, aquesta pel·lícula, i les coses que més s'ha dit i s'ha repetit, i els mitjans ho repeteixen un darrere l'altre, és que s'ha fet un esforç molt important des del punt de vista de rodatge i de producció, i que s'ha intentat de totes rodar en els llocs que es van cometre atemptats, a la Rambla, a Cambrils, a Alcanar, i més que l'última detenció, quan, diguem, maten a trets a l'últim dels terroristes assobirats. Després Ripoll i Vilafranca. Doncs bé, en aquests primers casos, a excepció de la Rambla a Barcelona, tant el Cambrils, el Canà i Subirats, no es va rodar en aquests llocs, vaja, que són dels que precisament parlarem. M'ha costat una mica perquè d'això no n'han parlat, i repeteixo, veient-la només un dia al cinema, no és allò, m'aturo, veig, a veure què diuen. Per tant, no parlarem tant de Ripoll i Vilafranca, del Penedès, que sí que està rodat allà, sinó amb el temps, com sempre el tenim limitat, anem una mica a explicar la part més anecdòtica. Per tant, Barcelona sí, però la resta de llocs direm doncs exactament on han rodat, que crec que no ho ha dit massa gent.
1: A veure, vinga, exclusives avui.
0: Val, comencem llavors per Barcelona. El rodatge va durar unes 8 setmanes de l'any 2025. Van dir que lògicament van rodar d'estiu tot el que no era Barcelona, i la Rambla, Plaça Catalunya, carrers molt propers on estem ara, van rodar, diguem, entre meitat d'octubre i principi de novembre, quan, diguem, la onada turística, el nombre de visitants era menor, i per tant era relativament més fàcil rodar, tot i que van tenir les dificultats que encara vivim avui dia, les obres.
1: Estem escoltant ara una mica...
0: Exacte, d'un dia a l'altre canviaven, i després diu que en postproducció havien de fer perquè semblés exactament igual, i en aquest cas sí que lògicament el digital ha jugat, perquè lògicament van rodar amb obres i el 17 no estava amb obres.
1: Saps que no sóc conscient que hagin rodat aquí?
0: No?
1: T'ho pots creure? Estava pensant... quan han rodat, jo no he vist res.
0: Doncs jo no sabia exactament els dies.
1: Davant.
0: Sí, exacte. Sabia que rodaven a octubre, novembre, i casualment, per un altre tema, vaig estar al costat de la Plaça Catalunya. Sí. Un dia que rodaven era un diumenge, de principi de novembre, i llavors de cop em vaig quedar una estona, francament, amb els rodatges, que alguna vegada he estat amb alguns una mica més llargs, et pots estar hores i pràcticament no veus ni gent coneguda, perquè repeteixen figurants cap aquí, cap allà, o ets allò molt i molt, molt friqui que dius a veure si trobo conegut, o ni així ho trobes,
1: Vale. Si és un diumenge em quedo més tranquil.
0: Sí. Val, doncs comencem per l'escenari, diguem, número 1, segurament el més important.

0: portant, malauradament, a nivell de la vida real, sí. I, evidentment, en aquest cas, a la pel·lícula, que és La Rambla. La Rambla surt amb diferents seqüències, amb diferents moments, repetim, sempre estem parlant just després de l'atemptat, s'informa els diferents personatges, especialment els Mossos d'Esquadra, i, per tant, a partir d'aquí, cadascú està en llocs diferents, i alguns comencen a tornar, fins i tot alguns estan en dies de vacances. Però, de totes maneres, per puntualitzar en algun lloc que segurament té un protagonisme especial, és un que, a més, el tenim just aquí al costat, que és el que s'anomena o es coneix com o bé el Pla de l'Os, uh-huh. o bé el paviment Miró. Seria aquest mosaic que tenim al Pla de la Boqueria, que, en fi, que el va dissenyar Joan Miró als anys 70 i que és un panot de colors molt característic del dibuix d'ell, de diferents colors, crec que hi ha blanc, vermell, blau, verd i groc. Vull dir una
1: que
0: mica...
1: molta gent no sabia que existia fins a aquell...
0: Ah, exacte, okay. Perquè després aquí també surt, doncs a posteriors va ser el lloc, diguem, d'homenatge a totes les persones mortes, assassinades, per tant allà té un protagonisme important, diversos personatges hi apareixen, i a més recordem que la vida real és allà, o just al costat, on després de, diguem, tot aquest diguem, moment d'atropellament amb la camioneta, diguem, que conduïa el Llunes avui a CUP, es para més o menys doncs en aquest punt. Uh-huh. Per tant, vull dir, té aquesta càrrega simbòlica que, a més, a la pel·lícula intenten que també vagi. Dit això, per anar ràpid i poder parlar d'altres localitzacions, proper aquí, al passatge Bacardit, al carrer Sant Pau, al carrer Bonsuccés, al carrer Palai, tota una part important de la banda, diguem, mar, de la Plaça de Catalunya, surten en bastantes seqüències, algunes més fàcil identificar, altres no, però en fi, com sempre estem aquí doncs, per dir-ho, i en tot cas, quan ja tinguin plataformes, potser podem afegir alguna coseta més que amb un sol visionat possiblement se m'ha pogut passar.
1: Doncs vinga, on anem? Ara ens quedem per la Rambla, s'imagino.
0: No, ja deixem, la Rambla, perquè si no estaríem massa estona aquí, no tindríem...
1: Va córrer per molts carrers d'aquí darrere.
0: Molt, i a Raval, i a més, va córrer per molts d'aquests. Però sí que el que farem és anar-nos-en a un altre lloc, ens hem de situar un moment important també de la pel·lícula, també amb la vida real, hi ha una seqüència on veiem el que feia poc, que era el major dels Mossos d'Esquadra, en Juli Vistrapero, que és el Pablo Derqui, que el fa, a més, d'una manera molt convincent, fins i tot sembla ell. Parla millor que ell, però sembla ell. I llavors, tant també altres responsables de comunicació van a fer una roda de premsa. També allà, com deia al principi, apareixen diversos caps de comunicació, però en cap cas cap polític, quan realment aquesta roda de premsa la va fer amb el conseller de Torn, que era en Quim Forn. Llavors, teòricament, aquesta roda de premsa es va fer al que és el Palau del Marquès de Sant Isabel, que està al passeig de Sant Joan 39-41, que és on té la seu el Departament d'Interior de la Generalitat. Però no van rodar allà. No van rodejar, sinó que l'interior i aquesta roda de premsa la van fer en un lloc que diem habitualment perquè els agrada molt rodar, el propi Fernando González Molina rodat. Ens anem al carrer Mallorca i ens anem a l'il·lustre col·legi de l'advocacia de Barcelona, que pràcticament no hi ha temporada que no l'esmentem, i m'enfreno una mica perquè sortiria dos i tres vegades, i en concret segurament l'espai que més surt, que és el pati de columnes, recordem que tot i que és la seu de l'ICAP, és el Palauet Casades, i és aquesta diguem aquest gran espai amb aquestes columnes de marbles de colors, amb aquesta claraboia. Doncs la roda de premsa la van fer allà, un lloc, en fi, molt, molt senyorial i que del punt de vista estètica és molt important, i allà diguem que té una primera trobada topada la Diana Gómez, que és la Daniela, amb un personatge que és el Marcos, que l'interpreta l'Israel Elejalde, que fa de portaveu del govern central de Madrid. I ja, en fi, té una bona relació entre ells, però ja li diu que aquest protagonista dels Mossos des del govern espanyol no el veuen massa bé.
1: És la famosa roda de premsa del Bueno, pues muy bien, pues adiós? O no és aquesta?
0: No és aquesta, és una anterior, és la primera que informen, doncs, de en quin moment estan, i a més, aquí està molt bé com explicar l'atenció prèvia, que poden dir, que no poden dir, hi ha hagut pressions, Policia Nacional, Guàrdia Civil, Govern Espanyol, i per tant la Patrícia Plaixa Real, i aquí la Daniela, gràcies, doncs és la que d'alguna manera diu no, nosaltres hem començat i això és nostre i hem de seguir-ho. Hem de dir que hi ha una següent seqüència en la qual, diguem, aquesta trobada entre el Marcos i la Daniela es troben en un altre lloc, se suposa també que hauria de ser diguem, al paisatge Sant Joan, perquè hi ha una façana darrere i hauria de ser el Departament d'Interior, però tampoc ho és aquest cop, i tampoc és l'ICAP. En aquest cas ens n'hem d'anar al Pla de Palau. I i en concret és la Facultat de Nàutica de Barcelona, de la UPC, de la Politécnica. De fet, és un espai, aquí es torna a trobar, i el Marcos li diu, escolta, vés en compte perquè t'estan senyalant i més tard o més aviat els polítics es posaran d'acord i la que es quedarà a l'aire, per no dir una cosa més gruixuda, seràs tu. Val? Això, repeteixo, ho van firmar al Pla de Palau, amb aquest edifici de facultat, a fora, no a dins, on hi ha aquestes columnes toscanes,

0: com...
1: Bé, veient un cop, i no és el problema de veure un poc, un cop, sinó
0: sense
1: que
0: poder parar,
1: surt quan surt.
0: Clar.
1: És a dir, jo no sabia... Mira, al minut 24 ara es troben i ara sortirà jo. Has d'estar una mica
0: atent. I sense apuntar.
1: Ah, no.
0: Estàs a les fosques,
1: no,
0: tot és de memòria, eh?
1: No, i a més vaig anar el primer cap de setmana i estava molt plena. Per tant, ni mòbils oberts, ni prendre notes, no, tenia gent davant, darrere i als costats. Per tant, he de ser una mica seriós amb el que es pot fer i no es pot fer. La Diana i el Marco es tornen a trobar una mica aquesta seqüència, dir, escolta, vés en compte el que pot passar, sembla que sigui un bar que està proper, però no, ens anem a Sabadell i ens anem en concret a l'Hotel Urpí, al restaurant de l'Hotel Urpí, que n'hem parlat sovint. Com es pot saber què és aquest restaurant? És un restaurant, diguem, bastant mobiliari, molt vintage, molt retro, però sobretot té uns miralls d'uns multicolors, i bé, no n'hi ha quasi cap així. Els agrada molt rodar, saben aquell, altres han anat rodant allà, per tant, és veure'l i dius, mira, han anat a l'Hotel Urpí.
0: On anem ara?
1: Ens anem teòricament a Cambrils.
0: Vale.
1: Anem a fer un recordatori el dia després de l'atropellament a Barcelona, diguem, un grup encapçalat per Mohamed Hishami, el seu germà Hishami, el Said Alà, l'altre Abou Yaqub i el Musa Ugakir. Tots cinc van a Monau dia 3, arriben davant del Club Nàutic de Cambrils, estimben el cotxe i maten una persona. Això és el que va passar en fets reals. Aquí ho intenten representar, diguem que no maten una persona, sinó que el que fan és atropellar a una mosso d'esquadra, dels dos que estan vigilant allà, però tot això no ho van rodar a Cambrils, sinó que ho van rodar a Vilanova i la Geltrú. I en concret ho van rodar, diguem, molt proper a una rotonda,
0: sí,
1: on hi ha la confluència entre el passeig marítim i el passeig del Carme. Algú pot pensar, però si és Cambrils, perquè bé, hi ha un pla en el que apareixen un parell d'escultures bastant identificades, un pla, vull dir, un segon de nit, en el que apareixen unes escultures, el passeig, llavors dius, bé, doncs això no... Com jo ja, habitualment ja sospito sempre de que el que diuen no és, per tant, jo habitualment ja no dono per fet que on diuen que és, no és. I en aquest cas, que hi havia unanimitat, per tant, de tothom, dic, doncs segurament no ho serà. I crec que he encertat. I, per tant, repeteixo, és la rotonda on hi ha l'atropellament, hi ha el passeig del Carme, en fi, amb el passeig marítim, i allà no explicarem el que passa, però sí que en la pel·lícula també podem percebre una cosa que era real, i és que molts d'aquests Mossos, més enllà d'entrenaments, disparar amb pistola no ho havien fet mai, i matar una persona encara menys. Per tant, no expliquem la seqüència ni el moment, perquè té molta tensió, però que, en fi...
0: Queda reflectit aquesta...
1: Queda molt reflectit.
0: Ara els localitzadors, si t'estan escoltant, diran, ostres, ja que les hem intentat colar, però aquí està l'Eugènia.
1: Ens anem a un altre lloc, que aquest sí que ja havia llegit alguna cosa de rodatge i per tant ho vaig identificar per lo que havia llegit, no, sí, tant per tant, i és que ens anem a Mataró.
0: Vale.
1: Al principi de la pel·lícula hi ha una seqüència que recreen la segona explosió al xalet d'aquella, sí, urbanització del Canà. Sí. Dic el següent perquè el primer és on teòricament, ja entenc que sí, que mor l'imam, a l'Essatí, però hi ha un següent que quan estan i no relacionen en primer lloc amb el que seria, doncs, tots els atemptats, i el següent dia, quan, diguem, estan operaris, bombers i Mossos, hi ha una segona explosió perquè havia quedat explosiu. Bé, doncs el que requerem és la segona explosió del dia següent dels atemptats de la Rambla. Llavors, en aquest cas, ens hem de situar al parc agrari de les Cinc Sènies, que està a Mataró. De fet, en el seu dia vaig saber que havien rodat allà, ho vaig llegir tant a Turisme Maresme com a la Film Commission i algun mitjà de Maresme que segueixo per aquestes coses. Llavors, mires al fons i dius, això és el parc agrari, ho tinc de fer. És a dir, aquí sí que el que van fer és un sol pla, van utilitzar pirotècnia, van utilitzar runes naturals, perquè amb un sol pla i una explosió semblés que allò explotava i que, per tant, hi havia runes del que havia estat diguem, el xalet, que, repeteixo, és la segona explosió que passa el dia següent, després de que ja ha mort l'imant i un dels nois que hi havia amb ell.
0: Ben trobat, doncs.
1: Sí, molt ben trobat, molt ben trobat.
0: Vinga, tenim temps encara per alguna localització.
1: Sí, doncs encendem ja el tram final. Aquí sí que no hi ha spoilers, perquè tothom ho sap. Un d'ells, el que conduïa, el Younes Abou Yaqub, s'escapa després de la Rambla, mata malauradament amb un noi, el Pau Pérez, que malauradament a Sant Just passa per allà i, per tant, a la punyala jo es vincula. Hi ha a la pel·lícula també, que no ho direm, el seu funeral a Vilafranca al Penedès, el fan allà, i per tant a la Basílica Santa Maria. Però sí que al final, després de 4 dies, detecten que molt probablement està per la zona de Subirats, per les vinyes, i allà també apareixen un parell de Mossos d'Esquadra que estan parlant de vacances i si aquests dies de vigilància els hi descomptaran, etcètera, etcètera, i són els que l'han de perseguir enmig de les vinyes, i un d'ells, lògicament, quan ell gira i l'ataca i mai saben el que pot portar a sobre, doncs li dispari diversos trets i el mata. Això podries dir, bueno, doncs, és Subirats, un municipi ampli amb vinyes de,

0: del Penedès, però no, ho van rodar a 10 quilòmetres de Vilafranca, perdó, de Vilafranca, de Subirats, en concret al poble de Sant Pere de Molanta, que també n'hem parlat sovint perquè apareix moltes vegades al poble, i dius, bueno, i com es pot saber la diferència de vinyes? No és possible saber-ho. En tot cas, saber que en el seu dia, en un rodatge, van anar a Sant Pere, van agafar a prop del cementiri com un lloc de, diguem, logístic, va haver un helicòpter, i això va aparèixer algunes emissores de ràdio dient, escolta, hi ha un helicòpter simulant dels Mossos amb un rodatge, això t'ho guardes, i el dia que veus la pel·lícula i veus un helicòpter a la pel·lícula, dius, això és Sant Pere de Molanta i això no és, això no Subiràs. Però repeteixo, només surten vinyes, per tant, el tema de les vinyes, doncs, en fi, és una intuïció que tinc per saber que havien rodat.
1: Déu-n'hi-do la feina que fas, Eugeni. Vinga, va.
0: Vinga, un minutet, molt ràpidament. Algú pensarà, segurament on passa més és la seu on treballa tot l'equip Cronos de l'Enric Auqué, és el Hard Rock Café. Hi ha una part molt important de la pel·lícula que passa allà. L'exterior surt a vegades, ho és, però l'interior no ho és. No l'he dit fins ara perquè no ho he pogut comprovar al 100%, però per una informació que vaig obtenir en el seu dia de Ràdio Caldes de Malavella, això es va rodar a Caldes de Malavella, en concret amb un espai que pertany a un dels grans clubs de golf, en concret al golf Camiral, i allà van reproduir, diguem, tot aquest espai. També és cert que vaig llegir el seu dia que l'Enric Auqué havia rodat a Caldes de Malavella, per tant, relacionant-ho, repeteixo, aquí no es pot veure perquè és tot un interior, sé que no van rodar, en aquest cas, els platós del Parc Audiovisual de Catalunya, per tant, és molt probable que rodessin el Hard Rock Café, recreessin, en aquest cas, a Caldes de Malavella.
1: Doncs quina llàstima que no rodessin al Hard Rock Café.
0: I suposo que dificultats, perquè van rodar molts dies.
1: Totalment. Doncs, Eugeni, déu-n'hi-do la feina que has fet amb aquesta pel·lícula, amb totes, però amb aquesta...
0: Sí, era com sempre, sempre és un repte afegit total, quan és així i repeteix una pel·lícula que a més és molt bona i t'agrada estar per la pel·lícula.
1: La mirarem,
0: sí,
1: prometo.
0: Sí.
1: Què veurem la propera
0: Doncs secció? Veurem una pel·lícula divertida i original.
1: Vinga,
0: que la vaig veure, la van estrenar a la primavera, jo la vaig veure aquest estiu al Festival de Cinema de Cerdanya, i que l'acaben d'estrenar a la plataforma Movistar aquest cap de setmana, que es diu Pizza Movies. Els dos protagonistes són el Berto Romero i la Judit Martín. Per tant, en fi...
1: Èxit segur.
0: Repeteixo, divertida segur, i clar. Original. Per tant, ara la tornaré a mirar a Movistar i, en fi, en uns quants dies en parlem per tothom.
1: Pizza què?
0: Pizza Movies.
1: Pizza Movies. Doncs aquesta és la pel·lícula de la que parlarem la
0: Movistar,
1: propera secció.
0: Movistar.
1: Eugeni Osàcar, fins la propera.
0: Molt bé, a reveure.
2: La ciutat, de dilluns a divendres de 12 a 20 a 2 de la tarda... amb Míriam Franc.
1: És dimecres, és 23 de setembre i amb el permís de Santa Tecla i a tots els tarragonins, a Barcelona és festa major. Dimecres i fins diumenge la ciutat canvia la seva fesomia i el seu ritme. Gegants, castellers, diables, música, dansa, circ i espectacles tornen a ocupar carrers, places, parcs i diferents escenaris repartits per tota la ciutat per celebrar la Mercè. Per descobrir-ne els detalls anem a aquesta hora a l'epicentre cultural del qual emanen totes les expressions artístiques que se succeeixen aquests dies. Robert, avui no has marxat gaire lluny de la ràdio, eh?
3: No m'he esforçat massa avui. Avui he creuat el carrer, creuat la Rambla, que està en obres, per cert, ho recordem, i he vingut a veure els veïns del davant de la ràdio, perquè estem al Palau de la Virreina, aquí amb en Dani Sánchez, que és un batec a la festa, aquest lloc de Barcelona. Aquest Palau de la Virreina, doncs, sortirà aquesta tarda el seguici inaugural que posarà rumb cap a la plaça de Sant Jaume en una jornada que tindrà també el pregó, el toc d'inici i els primers grans actes de la Mercè. En parlem aquesta hora amb l'Anna Lleó, que és el cap de festes de la Mercè. Anna, bon dia, com estàs?
4: Hola, molt bon dia, què tal?
3: L'Anna, que aquesta hora està dient allò d'Alea i Acta és, vull dir que ja està tot venut, per tant, ara només queda que es reprodueixi el que s'ha plantejat en aquesta festa major de Barcelona, que és un moment molt important de l'any per l'Ajuntament, no?
4: Exacte, sí, són molts mesos de feina dura, és un gran equip de producció, de direccions artístiques, de logística, i per tant ho tenim tot a punt, amb moltes ganes, amb molta il·lusió, i evidentment per celebrar amb tots els barcelonins, totes les persones que ens vulguin acompanyar també de fora de la ciutat de Barcelona, els esperem amb els braços oberts.
3: Això és el que em volia preguntar, perquè clar, aquests dies aquí hi ha els barcelonins que hem de gaudir de la festa, els que venen d'altres indrets de Catalunya atrets per la festa, i llavors els visitants que venen d'arreu del món que deuen al·lucinar també moltes coses que ara comentarem. Com es conjuga això perquè els barcelonins no perdin la seva festa major?
4: Mira, la festa major està dissenyada i planificada per al gaudiment de les persones de la ciutat, de tots els ciutadans de Barcelona i d'arreu de Catalunya i de

0: i de l'Estat. És a dir, és una festa molt nostra, molt, molt autòctona, i per tant estem molt en compte aquells elements, aquells ingredients que ens identifiquen, amb les propostes artístiques, que ens identifiquen amb les tradicions, que és un dels eixos vertebradors de la festa, i que per tant hi donem una major importància i un major detall i cura a l'hora de dissenyar aquesta programació, precisament pel que dius, perquè tothom se senti a gust gaudint de la festa, que és la nostra festa, que és la festa de la nostra ciutat.
1: La Míriam necessita alguna cosa ja decidida per visitar aquests dies de la Mercè, ella que viu a les Corts, al districte de les Corts, que s'acostarà potser al centre a veure els castells de demà o el que sigui. Míriam, no ho sé. L'Anna t'escolta.
2: Anna, què tal? Molt bon dia.
0: Què tal?
2: Molt bon dia. Algun concert anirem, eh? I a donar un vol per la ciutat, que a més està preciosa per la Festa Major, i gaudirem, perquè a més teniu moltes activitats programades per la família, en aquest cas que tenim nens. Doncs,
0: sí.
2: Què no ens podem perdre, les famílies, Anna?
0: Mira, la programació del Mercè Arts de Carrer, nosaltres sempre diem que la Mercè és una mena de festival de festivals, perquè realment cadascuna de les programacions són tan grans i abasten tants espais que les podem considerar una mena de petit festival dins de la pròpia Mercè. En quant a famílies, per exemple, tenim molts espais, tenim fins a 7 parcs oberts amb programació familiar per tots els públics en una franja horària de matí, tarda i vespre, i et diria que aquest any la novetat, el fet més destacat que acompanya els parcs de la Trinitat, el parc de l'Aqueducte, el Palauet Albéniz, el parc de l'Estació del Nord, el Port Olímpic i el Palauet, mm-hmm. En aquests parcs també tenim un nou parc que obrim aquest any, que és el parc de les Glòries, un nou espai doncs, que ha guanyat la ciutat, és una mena de petit pulmó verd dins de la ciutat, un espai molt cèntric, i per tant animem a totes les famílies a descobrir aquest nou racó per les arts de carrer, on hi haurà dansa, circ, teatre, tallers, instal·lacions, doncs molt recomanat aquest espai.
2: Moltíssimes activitats, 700, no, Anna, aproximadament?
0: Sí.
2: No ens ho acabarem,
0: sí,
2: això.
0: Estem parlant de 32 espais que acompanyen aquests 7 espais del Mercè Arts de Carrer, però tenim escenaris també, tenim altres espais més de la itinerància en la cultura popular, per tant, 32 espais, fins a 109 concerts, 55 actuacions de cultura popular, ara dic les grans xifres, 180 funcions d'art de carrer, i aquest any arribem als 10 districtes, que també és un dels hits o un dels objectius, doncs, que sempre hem mirat d'atendre i de procurar que la festa arribi a tots els racons de la ciutat, i per tant possibilitar a la ciutadania que descobreixi nous entorns i fer arribar aquestes propostes també als habitants, als ciutadans d'aquests districtes.
1: Però sens dubte, les persones de Barcelona que vulguin viure el moment d'eclosió de la festa, que és aquesta tarda i demà al matí, s'han d'acostar a la Rambla de Barcelona, on hi ha aquest Palau de la Virreina, a tocar de la Boqueria, on hi ha tota la imatgeria popular que aquesta tarda es desplegarà per aquí, per la Rambla i pel carrer Ferran i per la plaça de Sant Jaume, i que forma part també de la festa, que s'ha de conèixer. Hi ha gent que no coneix els gegants de Barcelona.
0: Sí, exacte. És una molt bona oportunitat per conèixer els gegants, per conèixer tots els elements de foc, les bèsties, els diables, tots els balls, els falcons, el Mercè Dansa, que és una d'aquestes també programacions arreladíssimes i identificatòries de la ciutat de Barcelona. De fet, el Correfoc també va néixer a Barcelona, és producte de la ciutat de Barcelona i és projecte, producte de tots els totes les entitats que ho conformen. Per tant, efectivament, com tu molt bé dius, el tret d'inici és avui, amb el toc d'inici, amb el pregó i després el toc d'inici, però també convidem a tota la ciutadania a acompanyar-nos en el Correfoc, que enguany estrenem una porta nova, per tant aquí és un d'aquests esdeveniments que no hi podem faltar.
1: Quan és això? Explica-ho, Anna.
0: Sí, és a Passeig de Gràcia, a l'alçada de la Pedrera, de la Casa Milà. En allà situarem la Porta de l'Infern. La Porta de l'Infern és també un element escenogràfic de la cultura popular vinculada al foc, i aquest any l'hem renovat, hem estrenat una de nova que hem fet conjuntament amb un escultor, el Dani Esteban, amb una productora, amb excomponents de La Fura, amb Brava Arts, i juntament amb la Taula de Foc, és a dir, que ens han acompanyat en aquest procés de creació i de disseny artístic membres de diferents entitats que conformen el que nosaltres anomenem Taula de Foc, que són amb qui ens coordinem amb totes les entitats. Per tant, també és una cita ineludible. Juntament amb l'estrena, la inauguració d'aquesta Porta de Foc, que anirà acompanyada amb pirotècnia, amb tabals, amb tots els diables i les bèsties. També destacar la cavalcada de gegants de la Mercè és un d'aquests actes emblemàtics i que ens identifica, que tindrà lloc el dissabte també, a les 7 de la tarda, sortirà de Plaça Catalunya.

0: per qui vulgui veure la imatgeria popular, Míriam, d'aquests diables, d'aquests elements de foc, el Born, es pot veure al Museu d'Història de Barcelona, el Born, fins d'aquí uns dies, fins dissabte, crec, aquesta exposició sobre les imatges de la festa.
1: Anna, demà serà el dia gran amb una jornada castellera que omplirà la plaça Sant Jaume. Imagino que aquest és el moment en el qual Barcelona doncs, pot mostrar no, la seva cara més impactant als visitants que deia abans el Robert Calvo, a tots els turistes que es trobin aquests dies a la ciutat. No sé si és un dels moments més especials o esperats.
2: Sí, és difícil destriar un dels moments més destacats perquè realment al final cadascuna de les manifestacions de la cultura popular en aquest sentit, però d'altres manifestacions culturals de la Mercè ajuden a definir, no? A definir tot el projecte que és artístic, que és la Mercè, però és cert, com molt bé dius, que és potser l'element més identificatori o més vistós, que són les dues diades. La diada de la Mercè, efectivament, que és una diada organitzada conjuntament entre nosaltres i les colles castelleres, i per tant aquí deixem anomenar a les colles participants perquè tenen aquesta gran importància, com són els castellers de Barcelona, els castellers de Sants, de la Vila de Gràcia, de Poble Sec, els castellers de Sagrada Família, la colla castellera jove de Barcelona, de Sarrià, els Escardats, la colla de l'Esquerra de l'Eixample. Gràcies a ells és possible aquesta colla i per tant doncs, sí, també tota, és aquest punt d'unió.
0: I al final és el Pere Musical? Dic, al final és el Pere Musical que posa el punt final d'aquesta festa, que dic que és un dels moments especials que es viu en la Mercè, que és l'eclosió, ja és la traca final, no?
2: Exacte. És un piró musical d'autor, en diem, que venim fent en aquest format durant aquestes tres últimes edicions, i enguany en Josep Montero doncs, posa aquesta banda sonora, aquesta playlist que ell defineix per aquest piró musical, que com sabeu aquest any canviem d'espai per un motiu d'obres i passem a la platja de la Icària, de Nova Icària, i per tant bueno, serà un piró musical que ens permetrà descobrir un altre entorn, també amb una altra escenografia molt diferent que ens donarà molt de joc.
1: Doncs Anna, va, convidem totes les persones que ens escolten a que descobreixin la Mercè. Per què no ens podem perdre aquesta festa?
2: Mira, jo crec que no ens la podem perdre perquè a més no hem parlat de la ciutat convidada, però també és un dels trets diferencials de la Mercè, de la Festa Major de Barcelona respecte potser d'altres festes. Totes les festes tenen els seus elements identitaris i totes són molt recomanables, i des d'aquí també doncs un impuls a poder visitar totes les festes i conèixer tota la nostra tradició catalana, però et diria que si hi ha algun tret que ens diferencia és aquesta ciutat convidada que ens permet obrir una finestra al món, aquest any concretament amb Xangai. Estem parlant de més de 100 artistes que venen directament des de Xangai, que formen part de la nostra programació tant en arts de carrer, en música com en cultura popular, i per exemple un exemple és l'actuació del Rolling Lantern, que és un ball tradicional doncs a Xangai, d'un districte de Xangai, que podrem veure al toc d'inici a la cavalcada, però et diria moltes altres manifestacions com l'orquestra xinesa, etc. Aquest seria potser aquell tret que ens identifica.
1: Anna Lleó, cap de festes de la Mercè, gràcies i bona festa major.
2: Igualment, moltes gràcies a vosaltres.
3: Estàs escoltant La Ciutat amb Míriam Frank.
1: Aquest dijous celebrem la Festa Gran de Barcelona, que són les festes de la Mercè, i segur que ja esteu pensant en totes les activitats que es faran aquests dies arreu de la ciutat. Són uns dies de molta mobilitat, sobretot a les nits, i per això volem saber com ens podem moure, no només durant aquestes festes, òbviament, sinó també durant la resta de l'any amb el Nit Bus. I per això podem saludar ja a aquesta hora Rafael Miera, director general de Tuxal, del grup Direxis. Què tal? Molt bon dia.
4: Bon dia.
1: Clar, quan parlem de Barcelona sempre pensem en la ciutat de dia, però també hi ha una Barcelona que comença a moure's quan cau la nit. Qui utilitza principalment, senyor Miera, el Nitbus?
4: Doncs el Nitbus té un perfil d'usuari molt divers. D'una banda, hi ha les persones que tornen a casa després d'una nit de lleure, que són especialment elevats als usuaris dels dijous i divendres. El dissabte no s'usa tant el transport del bus perquè hi ha el metro disponible tota la nit. I dintre d'aquest col·lectiu el que més ús fan són els turistes, que hi ha una tendència a l'alça i amb elevada ocupació de les línies que van cap a la zona del Port Olímpic o l'Hotel Vela. Però també hi ha gent que treballa de nit quan la gent dorm, no? El resta de la ciutat. Hi ha personal sanitari, de serveis, que entren i surten de la feina de matinada.

0: i per això és molt important el Nitbus, no? No és només un servei associat a l'oci nocturn, és una part important del transport públic metropolità i garanteix que la gent pugui moure's durant la nit, com per exemple la línia 1 que va de Zona Franca a Mercabarna, i la línia 11 que va cap a l'Hospital de Can Ruti. Sí?
1: No sé si hi ha nits o moments de l'any en els que noteu especialment que Barcelona no dorm, per exemple, ara parlàvem de les festes de la Mercè d'aquest cap de setmana. Quins són els dies de major demanda?
0: Doncs sí, com he comentat abans, els dies que es fa més ús en l'aspecte de l'autobús és el dijous i els divendres, que es concentra la major activitat, i després les vigílies de festius, que la gent es mou més per disfrutar de la ciutat a la nit i els events que es fan, no? Uh-huh. Hi ha moments del calendari que són més rellevants, que són la Mercè, el Nadal, el Cap d'Any, i veiem que la nit augmenta l'ús, no?, que es fa del servei del transport públic. Els mesos d'estiu també tenen una influència molt important, s'estan allargant els mesos que es fa ús del servei, s'allarga l'estiu, comença més d'hora, comencen a augmentar les activitats cap al maig i acaben cap a l'octubre, i aquí comença més a l'ús de l'usuari de vacances, no? Uh-huh. Encara que la punta de l'ús de l'autobús nocturn per estiu és el juliol.
1: Uh-huh. I ha canviat la forma en la que ens movem per Barcelona de nit en els últims anys? No sé, quines tendències esteu detectant entre els usuaris?
0: Doncs hi ha un moviment en alça de l'ús del transport públic, sobretot també de l'ús del Nitbus. El que gestionem nosaltres des de Tuxal, hem guanyat des de la pandèmia més d'un milió d'usuaris, de viatgers que els que ens movien abans de la pandèmia, i dintre de la ciutat, com ja hem dit, es reforça molt el front marítim per poder servir la demanda creixent. Hi ha la línia N4 que porta la gent fins al World Trade Center, o s'ha creat la nova N24 que cobreix la Barceloneta i la zona de l'Hotel Vela, i es mantenen en creixement les línies com la N6, que cobreix la zona franca, la zona d'Icària, però bueno, la mobilitat interna dintre dels municipis també és creixent. Uh-huh. Hi ha molt moviment entre el Barcelonès Nord i la banda dels municipis de la zona metropolitana que van cap a Montcada i Reixac, com la línia N23, que redueix els temps de desplaçaments de les persones que es mouen entre ciutats, no? entre municipis. Aquesta mobilitat que es dona també no només cap al centre de la ciutat per el que és esdeveniments i ús, sinó que hi ha molta gent que també comença a moure's entre municipis per feina, per anar a treballar d'una banda a l'altra, no?
1: Clar, com comentava, hi ha persones que surten de treballar de matinada, altres que tornen d'estudiar, sí. Altres que tornen de festa, per exemple. Quina importància té el transport nocturn per garantir que Barcelona continuï funcionant les 24 hores?
0: Doncs, home, una ciutat que funciona 24 hores no seria possible sense un transport nocturn, no?, que permeteix moure's fins a 30.000 usuaris, i els usuaris també l'utilitzen el nocturn per expressar entre centres de treball com Zona Franca, Can Ruti. Pensem que una persona surt de treballar a les 2 o les 3 de la matinada, aquesta persona utilitza el Nitbus no com una alternativa d'oci, sinó com un mitjà que li permet tornar a casa, no? També hi ha una funció de seguretat que s'ha posat en marxa els últims anys, que és donar una alternativa al transport privat i facilitar que les persones puguin tornar a casa amb seguretat amb un servei de baixada a la demanda, no?, destinat als col·lectius més vulnerables i que permet demanar baixar fora de parada quan hi ha una percepció d'inseguretat, sempre en un punt segur. Això ha fet que hi hagi més confiança amb el transport nocturn i es nota en la creixent demanda que estem tenint, no?
1: Per acabar, senyor Miera, i com a curiositat, després de tants anys veient pujar i baixar aquests passatgers de matinada, no sé si tenen alguna història, alguna anècdota que representi especialment bé el que és el Nitbus.
0: Bueno, el Nitbus, ara la freqüència ha crescut i no dona per fer el que passava abans, no? Però abans que hi havia freqüències de 30 minuts, quan arribàvem a la plaça Catalunya els caps d'any, els conductors que feien el canvi de torn allà, doncs, celebraven el canvi d'any entre els companys i podien disfrutar d'aquest moment i era molt bonic. Ara ja la freqüència ha augmentat amb tot l'increment del servei i això ja no es produeix, no? Però era molt bonic. I també ens trobem el que passa, que la gent surt de treballar, surt cansada i ens trobem més d'una vegada que hi ha gent que ha donat dues voltes a la ruta perquè s'ha quedat dormit al final de parada i ha començat el servei i ha continuat una mica de trajecte, no?
1: Doncs ja sabeu, a les nits, la millor manera de viure...

0: A la ciutat és amb el NITBU, Rafael Miera, director general de Tuxal Group Direxis. Moltíssimes gràcies per explicar-nos-ho aquí a la ciutat.
1: Gràcies a vosaltres.
2: A Onda Cero, la ciutat.
0: David Cervelló, què tal? Molt bon dia.
3: Molt bon dia, com esteu?
0: Doncs molt bé, esperant a veure què porten les revistes del cor avui.
4: El científic coronari d'humor inigualable.
0: Vinga, David, comencem el repàs, que avui no tenim gaire temps, si no, no ens donarà temps a llegir-ho tot.
3: Anem amb pronto.
0: Vinga,
3: comencem d'hora. Letícia, la niña estudiosa e inquieta que se convirtió en reina.
5: És pel·lícula, és argument de pel·lícula, eh?
0: Sí, totalment.
3: Sí, una niña estudiosa e inquieta se convierte en reina, eh? És sinopsis d'una pel·lícula del dissabte.
5: Com a princesa por sorpresa, doncs reina por sorpresa.
3: Sí, reina por sorpresa. Però m'agrada això d'inquieta. Inquieta és com dir... Era una mica entremaliada, eh? Però,
0: com el 90% dels nens, potser?
3: Sí, exactament, sí. Bueno,
4: però la foto de portada també és interessant, David?
3: La de quan és petita, així...
4: Home, no, la de quan és gran.
3: Jo aquesta no l'havia vist.
5: No, però inquieta ho entenc més a nivell mental,
0: sí,
5: no?
0: Que tenia molt interès per les coses.
3: S'interessava per
5: això.
3: Tothom, i sí. No, i amb això ha continuat, sent molt, molt inquieta, tenen una reina inquieta. 25 anys de Cuéntame, anècdotes, curiositats i polèmiques. Bueno, recordem que entre les polèmiques, substitució d'actrius, substitució d'actors, i ara la Galeana, que ha dit que considera que l'han encasillat molt. Que havia d'haver fet altre tipus de papers.
4: Va estar un temps allà,
0: Ha tingut temps per pensar-ho.
3: Sí, teenager no podia. Va començar amb 60 i pico d'anys. Vull dir que allò de princesa per sorpresa, doncs igual no l'hagués pogut fer. I en qualsevol cas, escolta, tenir 25 anys feina assegurada, actor o actriu... Ole, eh?
5: Piticlin, cada mes.
4: Ahir va sortir una dada d'un estudi. Només del 7% dels actors d'Espanya, només un 7% cobra més de 30.000 euros l'any.
0: Però mira, déu-n'hi-do, les xifres.
3: Sí, per això t'ho dic. Bueno, anem amb Harry i Meghan. Los cambian de colegio a los dos días, preocupados por la seguridad de sus hijos.
0: Ai, mare meva, quina mandra fa aquesta parella.
4: Sí. Tot el dia van ser protagonistes.
3: Sí. Bueno, també tenim mamàs primerizes després de los 40.
4: Bueno, normal, no? Avui en dia?
3: Bueno, és que clar...
0: Però no hauria de ser, sí. La societat està fallant, jo crec.
3: Sí, bueno, anem amb 10 minuts, que és el que s'ha quedat mirant la portada del Brad Pitt al Robert.
4: No, és que tenia una cosa, Brad Pitt té 67 anys, ja vull dir, que és una barbaritat.
0: Està estupendo.
3: Tu imagina't, diu, m'he echado novia de 67 años. Què dius? És Brad Pitt.
5: Morirà jove, Brad Pitt.
3: Sí, senyor.
5: Morirà guapo.
3: Sí, senyor.
4: Té la mateixa edat que Eduardo Inda.
3: Bueno, clar.
5: Són dos animals diferents.
0: No comparem, són dues espècies.
4: 62 anys, 62, perdona.
3: Bueno, sí, però escolta, per això està espectacular. Diu, la verdad de su historia d'amor con Inés de Ramón.
0: Molt bé.
3: Doncs aquí tenim... Quina és ella? ¿Cómo se conoce...? Espera, això s'ha de fer bé. ¿Quién es ella? ¿Cómo se conocieron? Su relación con Angelina Jolie es la matriarca de... Clar, tu imagina't això. Home, això té un equip de
4: mestres. Recordem que Brad Pitt últimament va ser notícia perquè hi havia unes dones que s'havien deixat seduir per ell, suposadament.
0: Sí.
3: Bueno, clar, i lo típic, no?, que t'envien fotos de l'hospital que s'ha de fer una operació i les de fer un bizum. És que, clar, a vegades la gent també és...
0: Parlant d'operacions, sisplau, anem amb Joaquim Prats, perquè...
3: Joaquim Prats.
0: Enhorabona.
3: Bueno, diu, me hice la vasectomía hace un mes y medio.
0: Doncs enhorabona.
5: Com sí.
0: Potser has trigat molt.
4: I això és notícia, no?
0: Clar, això és notícia, no sé.
3: Bueno, home, si fos Julio Iglesias, sí, perquè, clar, hauria baixat la població d'Espanya, no?, amb tants fills com ha tingut.
0: Sí.
3: Clar, però en el seu cas, doncs, bueno sí que s'està ampliant el Prat, es diu, no? Però, bueno, no
5: la descendència. Veig a la redacció de 10 minuts, trucant Joaquim Prat. Oye, tengo un tema, a ver cuánto me paga. Ostras, por esto, 20 euritos. Bueno, va, venga.
3: Sí, bueno, va, pues venga, buenos son. Mira, tengo para el Nitbus. Bueno, Gemeliers, nuestras novias asumen que somos un pack.
4: Uf, quina mandra, tu.
0: Totalment.
4: Una mandra, però és que espanta.
3: Uf. És que primer havia llegit Gremlins, saps, en lloc de Gremlins, perquè, clar... Clar, hi ha gent que quan són així nanets, són monos.

0: Sí,
1: quan, però després no, creixen rebolint.
0: Sí, sí, sí. Sí, sí.
1: Sí. Bueno.
0: Per exemple, el xetxo de mèdica de família és un...
1: Sí, també passa, sí. Sonson Lisónega, Susana Griso, les estrelles d'Antena 3 se van de boda.
0: Què dedica l'home de la Susana Griso? Va més mudat en aquesta boda aliena que la seva pròpia.
1: És cert, perquè anaven així com molt de... Molt de
0: playero.
2: El dress code.
3: El casual, casual playero, tu.
2: Va, d'una boda a una altra, que tinc ganes de comentar.
0: Que guapo, no?, el gent de la Paz Padilla.
1: Ana Padilla nos invita a su boda. Las imágenes inéditas y todos los detalles de su divertido y original Si Quiero. Molt guapos.
0: Guapo, ell. Bueno, ella també, però...
2: El ram em sembla horrible. Què vols que et digui?
1: Sí, és difícil d'explicar. Sí. Com ho podríem explicar, això, als nostres oients? Sí, és com un ram quan ha passat 2 setmanes, no?
0: Sí, sí.
2: Que està, amb el guapa que
1: guarda
2: estava ella...
1: Guarda'l, que el secarem. Sí, sí, sí. Està sec.
2: M'encanta.
0: I ell? Per favor, quin home.
3: El nuvi és una mica Miqui Núñez, eh?
2: Així?
1: Sí, sí, sí. També, sí, sí, s'accepta. Bueno, sí. Sí, jo els colors, mira, no els acabo de veure. No. Jo, però, bueno, no ho sé, jo no sé combinar colors, eh? A mi sempre em diuen, però no veus que no combinen? I si ho veiés, no me'ls hagués posat. Simplement és que no, saps? Des d'aquelles coses que no. Bueno, i també l'elegante boda de Guillermo Creueras i Natàlia Pujol en l'Empordan.
0: Molt bé.
1: Bueno,
0: molt
1: però escolta, tu, guapíssims també. Aquí la gent s'arregla bé, s'arregla bé. Deixem els guapos, l'alegria del rei Juan Carlos, junta a sus nietes...
4: No, que jo de jove me encantador, eh?
1: Sí, home, era puesto.
0: Bueno, senyor Franco
4: sí,
0: de ti.
4: O sea...
1: Bueno, diu, l'alegria del rei Juan Carlos junta a sus nietas Victoria e Irene en un nuevo premio en París.
0: He de dir una cosa. Bueno. La Irene Urdangarín Borbón és una cosa igual que la seva mare, Bàrbara.
2: Mm. S'assemblen molt, sí.
1: Sí, s'assemblen. Sí. Però té un toc urdangarín.
0: Sí, té un toc urdangarín, sí.
1: Té un toc urdangarín. La Victòria té... Igual té un toc, no? Bueno, anem amb tragèdia en la família de Cindy Crawford. Això és terrible. Muere a los 27 años su hijo Presley. Guapíssim, ell, model, 27 anys, tu. El club de los 27, eh, que diuen...
2: Sí, sí, sí.
1: Bueno, en fi. Bueno, anem amb lectures, que és espectacular. Penélope y los Javis hacia el Oscar. Así se gestó La bola negra, la pel·lícula del momento, i estan triomfant en el Festival de San Sebastián.
2: A veure què passa. Veure.
1: Meravellosos. Elegants. T'imagines
0: que
1: torna a guanyar
0: un Oscar?
1: Que
0: maco.
2: Però sí, quina alegria, tu.
1: Gràcies.
0: Volver bueno, a empezar, me'n recordo aquell moment de volver a empezar.
1: Escolta, que es diu que podrien estar no només nominats a millor pel·lícula de parlant anglesa o estrangera, sinó fins i tot a millor pel·lícula en general. O sigui que ens sentirem a parlar. Sí, sí, sí. Vàries nominacions, fins i tot. La romàntica i original boda de la hija de Paz Padilla, aquí també una foto que estan així més de... Ja, més de... Ja, la cosa ja s'han casat, ja estan contents i tot va bé. Bueno, doncs anem amb setmana. La gran boda del hijo del presidente de Planeta i Antena 3, una foto divertidíssima que estan aquí en plan, ole, ja està, eh? És com quan
2: ja
1: els tiren
2: casat,
1: l'arròs, però sense arròs.
2: Que siguin molt feliços,
1: sí. Escolta, tu, i tant. I exclusiva Isabel Pantoja vuelve a sonreír.
0: Molt bé. Sí, dientes,
2: bueno,
0: dientes.
2: Els temes, això és un somriure una mica...
0: Dientes, dientes.
1: Sí,
2: forçau.
1: Sí, eh? Pues, jo... Hi ha hagut nits al programa que he estat a punt d'obrir amb això, no? Isabel Pantoja vuelve a sonreír. I amb això ja l'audiència ja es queda tranquil·la.
0: No li hem dedicat un telèbre.
1: Sí, ah, pues mira, eh? A la sonrisa, eh? O sigui, a la dentadura, eh? Sí. Bueno, Inés García, la novia de Lamine Yamal, conquista millones de persones.
2: Mentre bueno. Lo conquista a ell...
1: Sí, amb una que conquisti ja en té prou, saps?
2: Exacte.
1: Sobretot de... Ai. De retirar-se.
3: És una noia molt guapa, eh? La Inés García aquesta.
1: Sí. Sí, sí, sí.
2: Sí,
1: sí. Sí.
2: Va,
1: i
2: el pentinat de...
1: Sí, no, anava a dir que el pentinat de la Lamine Yamal és una mica com els noodles aquests.
3: Sí, yakisoba, yakisoba.
1: Els yakisoba, sí, sí, sí, yakisoba i yaki, viu a futbol. Bueno, anem a... Acabem amb Mia, perquè m'ha agradat molt, tu, que posin a Julia Navarro, tu.
0: Molt bé.
1: Gent, eh, així, gent de totes les edats, gent de la cultura, de la literatura, en aquest cas... Diu, és imprescindible que les noves generacions pongan todo patas arriba.
0: Molt bé.
1: Bueno, perquè netegin, també.
2: Sí,
1: vull dir, de vegades... Sí, que la joventut... No, no, escolti, sí, però net. Tot el pis i totes aquestes coses. I una notícia que no és l'habitual, però a mi que el tema tecnològic cibernètic m'interessa molt. Diu, com has recuperat tus cuentas si les han hackeado?
0: Mira.
2: Mira, això...

0: Molt bon dia a tothom, sigueu benvingudes, sigueu benvinguts a una nova edició de Nits de Ràdio, si és ara quan us esteu incorporant a la sintonia d'Onda Cero Catalunya, si és ara quan ja esteu iniciant el dijous, dijous 24 de setembre de 2026. David Morales, molt bon dia.
1: Bon dia.
0: I bona, Mercè, que sí. Avui és... bueno, i sempre tots els anys anem comentant això de Santa Tecla, Santa Mercè, ho tenim tot a tocar, perquè així doncs anem a repartir. Jo crec que aquesta setmana s'hauria de... Tu que tens mà amb tot això dels dies internacionals, a veure si poguessis moure que tots els sants, diguem-ne, patrons de les ciutats de tot Catalunya, ho féssim aquesta setmana.
1: A veure, jo no sé si els gironins estaran gaire d'acord que els canviem Sant Narcís, per exemple, de...
0: No, no, s'ha de moure d'alguna manera. O sigui, hem de mirar... O que tota Catalunya celebri aquestes diades. És una altra proposta. Aquesta jo crec que agradaria més. Els empresaris potser no. Però per posar-nos una mica d'acord. Perquè si no, fa coseta. Ah, que teniu festa. Ah, clar.

0: i com que no sé què, pues els uns els altres, oh, pues quina sort, no sé, bueno, quan, tu, quan vosaltres ho feu, nosaltres no. Ja, però és que treballo aquí, doncs... Ah, amigo, és que és complicat això, saps què vull dir?
1: Sí, que... això és complicat, això de viure en una ciutat i treballar en una altra, clar. I que els festius caiguin en dies diferents...
0: Què fas en aquests dies? Ho fa, els fas tots...
1: No
0: fas,
1: ah, sí.
0: No fas cap.
1: Fer-los tots.
0: No en fas cap, els pots fer quan tu vulguis. No, és que jo celebro la Mercè per Sant Narcís, perfecte.
1: Clar, però això, per exemple, complica molt a les famílies amb
0: sí,
1: nens.
0: Sí, sí, sí, sí.
1: Família amb nens de Barcelona que treballen fora de Barcelona, clar, què fan amb el nen o la nena el dia de la Mercè? I sí, segurament, sí, sí, sí. O no sé, però igual hi ha escoles, vés a saber, que fan pont.
0: Sí, sí, sí, sí.
1: I demà tampoc no obren.
0: No, no, clar, és que això passa, que hi ha escoles que han agafat de lliure disposició el divendres i n'hi ha que no. Clar, tu imagina't, uf, és que això és un...
1: Això els britànics ho resolen molt fàcil. Ells, totes les festivitats que cauen entre setmana, les traslladen a dilluns.
0: Però caigui com caigui, sigui la que sigui, eh?
1: Caigui com caigui, sigui la que sigui. Mm. Ells tenen els bank holidays, que és el que en diuen, els dies festius, i llavors el que fan és, si et cauen un dimarts, en un dimecres, en un dijous, doncs ho traslladen al dilluns.
0: Mira.
1: I d'aquesta manera, doncs, no hi ha ponts, però tampoc no tens dies tontos d'aquells enmig.
0: Està molt bé. Doncs mira, crec que ho plantejaré als tribuneros. A veure què podríem fer, perquè segur que em diran de fer tots els dies, moure tots els dies del cap de setmana, també. Bueno, vés a saber.
1: Que imagino també que el fet de traslladar-los a dilluns i no a divendres és perquè hi ha gent que plega al migdia els divendres i no els sortiria a compte.
0: Aquí està ben pensat.
1: Que et canviïn un dia en què plegues a la tarda per un dia en què només fas migdia.
0: Sí. Hi ha un altre tema que me'l van comentar l'altre dia, el desconeixia, que és empreses que tenen alguns dies de teletreball, que llavors si és festiu el perden de teletreball.
1: Ah.
0: Saps què vull dir? Que ho compliquen tot molt. I ho debatrem també amb els tribuneros. Per exemple, tens dos dies a la setmana teletreball, no? Doncs si divendres és festiu, dels quatre altres dies ja només tens un de teletreball.
1: Ah, això... clar.
0: Té les seves coses. Per una banda, dius, és que estan comptant dies que sí has d'anar a l'oficina. No? Com ho van dir? Has d'anar tres dies a l'oficina. En lloc de comptar els no, els de teletreball, comptes... Mm-hmm. Has d'anar tres dies, però si la setmana té quatre, n'has d'anar tres. Es pot veure així. Però jo defenso el concepte de que si això és així, i no s'entén com que tu tens dret a dos dies de teletreball, és que el que prioritzen és que pensen que a casa no fotràs res.
1: Exacte.
0: Estàs d'acord?
1: O sigui, sí, sí, sí.
0: Llavors, mano, te deixo dos, però tres has de venir, eh? Escolti, si sóc professional, seré professional aquí o allà, no? Bueno, en fi, són temes interessants. Va, tenim el Dia Mundial del Teletreball avui?
1: No és el Dia Mundial del Teletreball. Avui tenim que és el Dia Mundial d'una cosa molt important, que és la investigació sobre el càncer.
0: Home, tots els dies ho hauríem de recordar, això, tots.
1: I afortunadament, les IAs estan ajudant molt, en el terreny de la investigació, creant models computaritzats.
0: I personalitzats.
1: Sí. De fet, llegia l'altre dia que un nen de, crec que eren 3 anyets, amb un tipus de càncer, s'havia aconseguit curar gràcies a les teràpies gèniques.
0: Imagina't.
1: És a dir... que, clar, tots aquests avenços que estem veient en medicina i en investigació han de continuar i s'han de reivindicar dies com el d'avui de manera molt i molt especial, sobretot això, per la importància de la prevenció, del diagnòstic i del tractament.
0: Totalment. Totalment d'acord.
1: Que també, moltes vegades, no som conscients de tot allò que hauríem de fer per prevenir i diagnosticar de manera precoç.
0: Però és complicat, també, en el dia a dia. Vull dir.
1: És que sí, és complicat aquí, en el dia a dia, però...
0: Sí. Han de fer
1: vegades també, i jo sóc una mica d'aquests de... No vagis al metge a veure si et trobarà alguna cosa.
0: estic d'acord.
1: Aquesta por que et trobin alguna cosa.
0: Sí, totalment, totalment.
1: Tenim també que avui és el Dia Mundial contra les patents de software.
0: Ah, mira.
1: Sí. Per les implicacions que poden tenir. I atenció, perquè avui tenim a una cantant que deu estar celebrant-ho...

0: Bueno, por todo lo alto, Melody, porque es el Día Mundial del Gorila.
1: Home, las manos hacia arriba, las manos hacia abajo, y como los gorilas todos caminamos. Em sembla molt bé. Em sembla molt bé i molt necessari que fem el baile del gorila avui, eh? En homenatge als goril·les i que, bueno, que no s'extingeixin i totes aquestes coses, eh? Tenir, guardar-los uns hàbitats, diguem-ne.
0: Eh? Exacte. Anem cap als Estats Units, que tenen dies curiosos avui. Mira, avui és el Dia Nacional de la Puntuació.
1: Ah.
0: És una jornada que dediquen anualment a pensar en la importància de l'ús correcte dels signes de puntuació en l'escriptura. No
1: fantàstic.
0: Puc estar-hi més d'acord.
1: Fantàstic.
0: Perquè de vegades és al·lucinant, jo quan he de fer locucions, és al·lucinant els textos que rebo i que de vegades no saps com interpretar perquè els punts i les comes estan posats una mica com si els haguessin tirat allà
1: sí,
0: i haguessin caigut en algun punt.
1: Sí, sí, sí. Posa'n aquí un. Posa aquí un que fa molta estona que no em poses cap, no?
0: Encara
1: que... Sí, ja t'entenc. Déu-n'hi-do.
0: Tenim també que avui celebren el dia de Bollywood, una festa que s'han apropiat.
1: Molt bé, molt bé. Aquestes versions, a més de pel·lícules mítiques, m'encanten.
0: Avui també és el dia blau de la felicitat, el dia, perdó, del ocell blau de la felicitat.
1: Ah, mira.
0: Sí, és perquè l'ocell blau, els ocells blaus simbolitzen en moltes cultures la felicitat, l'alegria i l'esperança. Jo això no ho sabia.
1: No, interessantíssim.
0: Avui els periquitos de l'Espanyol
1: estan bueno,
0: feliços i contents, no?
1: Esperança han de tenir, que sí, sí, sí, sí.
0: Atenció, perquè ja sabeu, i ja us dic, que s'apropien de moltes coses.
1: Sí.
0: Perquè arribem al moment de parlar de gastronomia.
1: A veure.
0: I avui, com cada 24 de setembre, els Estats Units celebren el Dia Nacional de l'Orxata.
1: Oh, però què dius? Però què dius?
0: Sí, sí, sí.
1: Una bogeria que pogués prendre... Bueno, vés a saber si la fan igual, o la fan de l'orxata d'avena, saps què vull dir? O l'orxata en lloc de xufa.
0: Clar, no sé. La qüestió és que l'orxata, primer es va fer a Espanya, després la recepta va arribar fins a Mèxic i als països de l'Amèrica Central i del Sud, i suposo que d'allà doncs, va arribar als Estats Units. Però sí, sí, tenen també el dia de l'orxata.
1: Ara ja m'has creat un nou repte. L'any que ve, que igual m'he d'escapar als Estats Units uns dies, aconseguir una orxata.
0: Una orxata.
1: Una orxata yanqui. A veure si ho aconsegueixo. M'encanta la idea.
0: Tenim també que avui és el Dia Nacional del Mofongo.
1: A veure.
0: El mofongo és un plat tradicional porto-riqueny que es prepara amb plàtan verd fregit, que es matxaca, amb all, amb oli d'oliva i amb xicharrons. El xicharrón, una mica, no és els llardons que nosaltres coneixem ben bé, sinó que és una mica un tros amb una mica més de carn i vindria a ser una mica més com el... com la cansalada, per dir-ho d'alguna manera, però amb més carn, més carnós.
1: Sí, sí, sí, sí, sí.
0: I llavors, doncs, és un plat típic porto-riqueny.
1: Molt bé.
0: I avui també tenen que és el Dia Nacional del Jubileo de las Cerezas, el Sherry Jubilee, que diuen.
1: Sherry Jubilee. Sherry Jubilee, when thinking in motion. M'encanta.
0: Són unes postres que són unes postres calentes de cireres que, a més, se serveixen amb gelat. Jo crec que això deu estar bo.
1: Sí, sí, sí, sí. El que passa és que em dóna la sensació que si ho mengéssim ara, jo, va, posa'm una ració generosa, generosa d'això, m'entraria una son, saps? O sigui, ja, de cop i volta, dic, mira, acaba tu el programa perquè no puc, no puc més, mare, quina son m'agafaria.
0: Sí, si ho voleu preparar a casa, tampoc no és que sigui molt complicat,
1: Com fem el Cherry Jubilee aquest, a veure?
0: Bàsicament, flambegen cireres amb brandi i sucre i li afegeixen gelat o una crema, així, per ressaltar.
1: Tot el que tingueu a casa que sigui així calòric, ho poseu i feu un jubilí d'aquests, ja veuràs tu la bàscula l'endemà el que dispara. Boníssim i interessantíssim tot el que aprenem tots els dies. Anem amb el santoral, no?
0: Doncs sí, avui ja ho hem dit, és el dia de la Mare de Déu de la Mercè. També tenim que és Sant Anatolio de Milán, tenim que és Sant Antonio González, Sant Pacífico de San Severino.
1: Ai, mira.
0: Tenim que és Sant Gerardo Sagredo, tenim que és el dia dels sants Andokio, Tirso i Fèlix, Sant Rústico de Auvernia, Sant Lupo de Lyon i Sant Isarno de Marsella.
1: Molt bé. Doncs m'encanten, eh? M'encanten aquests
0: Andokio?
1: Noms.
0: Andokio? Sí. És un nom molt maco.
1: Molt oriental, eh? Sí. He visitat la ciutat d'Andokio. M'encanta. Doncs, escolta, preciosos els noms, però fem un viatget. Va, en el temps, i ens anem 100 anys enrere, a veure quines eren les notícies d'un dia com avui, per tant, d'un 24 de setembre, però de 1926. Doncs a veure, David, digue'ns, fa un segle què preocupava la gent, a veure.
0: Mira, avui us porto un article, és un article d'opinió, del senyor Ángel Ruiz i Pablo.
1: Que... A veure, Ángel Ruiz i Pablo, tots tres?
0: Sí, no, val. Tots tres en un, sí, sí. Doncs que ens parla a la secció Consideraciones sobre el valor del tiempo.
1: Ah, mira.
0: Y en Steve Ashley, el proverbio británico The time is money ha sido traducido al castellano por El tiempo es oro. Oro o dinero, viene a ser un mismo ser.
1: Bueno, los tíos decían el tiempo es un maní, ¿eh? ¿Ah? Es un cacahuete, ya. Sí, sí. ¿Sí?
0: Aunque en el sentido inglés tenga un matiz más científico y en el sentido español un matiz más noble. Pero en español y en inglés el proverbio peca de insuficiente, de mezquino y de prosaico. Solo se refiere al concepto de lo que puede conseguirse empleando bien el tiempo en relación con los bienes materiales. Verdad es que el dinero, en boca del anglosajón, inglés o yankee, significa algo más que lo que significa en boca española, según todos los indicios y sobre todo según las averiguaciones del ilustre escritor señor Maeztu, quien atribuye el gran poderío de esas naciones al amor reverencial que sienten por el dinero. Entre nosotros en general, dinero significa poder gastar o de ahorrar para darnos buena vida. Entre los anglosajones, dinero significa medio de producir más dinero y, por tanto, más poder. Aún así, la definición dada al tiempo comparándolo con el oro es mezquina. No da siquiera una idea remota del valor del tiempo. El tiempo es o vale muchas cosas, además de dinero. Muchas cosas que valen más que el dinero, que no pueden comprarse con dinero ni por dinero venderse. El tiempo es la medida de la existencia. Y así el tiempo es existencia. El tiempo, para nosotros, es casi lo mismo que nosotros mismos. Solemos considerar al tiempo como algo ajeno a nosotros, que pasa por nuestro lado o por encima de nosotros. Es un error. El tiempo no es nada. No pasa, ni se detiene, ni vuelve atrás. Nosotros somos los que venimos a la vida. Nos detenemos un punto y pasamos. El tiempo es para nosotros la duración de nuestra vida. Acabada esta, para nosotros deja de existir el tiempo y entramos en la eternidad. Claro está que necesitábamos una palabra para indicar la duración de las cosas, y dimos con esta, es decir, con una medida sin medida, abstracta e irreal, subdividida en períodos a cuya sucesión llamamos tiempo. Hablamos del fluir de las cosas, del correr de los días, del pasar de los años. De alguna manera, hemos de llamar al pasar nuestro y al de todas las demás cosas que existen juntamente con nosotros. ¿Hay pues cosa alguna que pueda servir como término de comparación para representar lo que vale el tiempo? Dinero u oro son cosas mezquinas. Llamarlo vida es más verdadero. Pedazos de nuestra vida son las horas y el secreto de toda sabiduría está en aprovecharlas bien. No será más rico jamás, es decir, no se hará rico, pues hay muchas que nacen así, quien no aproveche avaramente las horas y aún los minutos. Y aún el rico se hará pobre si no las aprovecha en conservar, en velar por su riqueza y en aumentarla. Y menos será sabio quien las disipe en la ociosidad o en la agitación del mundo, en las vanidades de la vida.
1: M'ha encantat. Es mereix un aplaudiment. Molt bo. M'ha agradat moltíssim. En el fons, el que ve a dir la frase, com molt bé explica, es pot entendre des d'un punt de vista pecunari, és que estem perdent el temps que podríem dedicar a invertir, no? Més diners, en ser més tal, però que en el fons no deixa de ser un dir, el temps és limitat, no? El nostre temps és limitat i l'hem d'emprar amb les coses doncs, que ens omplin, que ens facin il·lusió, però que siguin diverses, que no només siguin les que ens permetin viure o sobreviure, sinó passar amb la gent que vols estar i tot això, no? És molt interessant, sens dubte, aquest gran article. Què més tenim, David?
0: Doncs mira, anem cap al Noticiero Universal, que tinc avui una notícia breu sobre el amante de Lolita Bernabéu.
1: ¡Ostras!

Hem tornat a Dolores Bernabéu, al cas de Dolores Bernabéu, que ens va ocupar durant la passada temporada, uns quants dies. No és molt llarg, però ens diuen: se ha recibido en esta audiencia un exhorto del juzgado...

0: aquí teníem. El amante de Lolita Bernabéu estava a una presó militar per deserció.
1: És que déu-n'hi-do, un peça.
0: Tot es anava embolicant.
1: Era un peça, però bueno, mira, ens ha fet gràcia poder tenir notícia, poder saber més d'aquests grans casos que hem anat seguint al llarg d'aquestes temporades i que ens ha deixat frases que jo he fet servir en el meu dia a dia. Jo quan un dia estic allò molt productiu, que he vist moltes coses, penso, mira, sóc com el juez Páramo, que trabajo incansablemente. Sí. Vull dir que ja ens ha quedat com un univers de frases meravelloses que aquí ens anem compartint. Així que, bé, doncs ara anem amb d'altres històries que ens explica el David i anem amb els tribuneros, va, per riure una bona estona. Perquè... No, els tribuneros no, els tribuneros és demà, si és que ja no sé en quin dia vic. Totalment. Anem amb l'entrevista del dia. I així us acompanyem tot fent nits de ràdio. Seguim.

Imagineu-vos un gatet d'aquests petits i tendres que encara no saben gairebé què passa pel món, dins de la cabina d'un caça de combat, l'any 1958, en plena Guerra Freda. El gatet no hi és per casualitat, no s'hi ha colat per error. L'han posat allà expressament perquè pugui caure en picat amb tot l'avió, capgirat, sense saber on és, amunt i on és avall. I tot això per una raó que sona absolutament boja, però que com anirem veient...

Som als anys 50 del segle passat, just després que l'ésser humà comencés a somiar seriosament amb anar a l'espai. Encara no hi ha cap astronauta que hagi sortit de l'atmosfera, però els científics ja saben que, quan algú flota en absència de gravetat, perd completament la noció d'on és amunt i on és avall. I aquí sorgeix un problema real. Si un astronauta no pot orientar-se bé, com s'haurà de moure dins la nau? Com podrà girar-se, agafar un objecte, tornar a la posició còmoda? La resposta sembla mentida. La van anar a buscar mirant cap avall, cap a terra, cap als nostres gats de casa. I és que els gats tenen una habilitat que fascina la humanitat des de fa segles. Si els deixes caure cap per avall, des d'una alçada petita, giren el cos a una velocitat espectacular i acaben aterrant de peu. És un reflex que coneixem com a reflex d'enderissament i que la gent ha intentat entendre des de molt abans que existissin els avions. De fet, val la pena fer un petit salt en el temps. I al segle XIX, el famós físic escocès James Clerk Maxwell, el mateix que va formular les equacions de l'electromagnetisme, explicava en una carta a la seva dona que a la Universitat de Trinity hi havia una llegenda que deia que ell havia descobert una manera de llançar un gat perquè no caigués de peu i que els companys l'acusaven de tirar gats per la finestra per gust. En Maxwell es defensava dient que l'objecte real de la investigació no era cap crueltat, sinó entendre amb quina rapidesa giraven els gats, i que per fer-ho n'hi havia prou de deixar-los caure des de pocs centímetres sobre un llit. Així doncs, la curiositat pel gat que cau ja portava rondant més de 100 anys quan els militars nord-americans van decidir portar-la a un terreny molt més extrem, l'aviació.

Aquí entra en escena el protagonista real d'aquesta història, que no és la NASA, per molt que la llegenda popular ho repeteixi sempre així, sinó el Laboratori de Recerca Mèdica Aeroespacial de la Força Aèria dels Estats Units. Als anys 50, aquest organisme militar comença a fer volar avions seguint trajectòries parabòliques. És a dir, l'avió enfila amunt amb força i després deixa de forçar el motor, de manera que durant uns quants segons, mentre cau lliurement, seguint la mateixa trajectòria que seguiria qualsevol objecte en caiguda lliure, tot el que hi ha dins de la cabina sembla flotar. És exactament el mateix mètode que utilitzen després les naus conegudes popularment com cometa del vòmit, per l'efecte que produeix sobre l'estómac humà. Doncs bé, en aquests primers experiments amb avions com el Convair C-131 Samaritan, els científics no només hi van pujar humans, també hi van introduir gats. I el resultat, capturat en pel·lícula de 8 mil·límetres, que encara es pot trobar penjada per internet, és simplement hipnòtic de veure. El gat, en gravetat zero, perd completament la referència d'on és amunt i on és avall. I, per tant, el seu famós reflex d'enderissament queda, en paraules de la narració original d'aquell vídeo militar, gairebé completament perdut. Els gatets giravolten, es retorcen i intenten desesperadament trobar alguna referència amb el cos, però sense èxit complet. No és que es facin mal ni que la cosa sigui violenta, però sí que es veu clarament un animal confús, intentant aplicar una habilitat que, sense gravetat, simplement no li serveix de la mateixa manera. I per si un gat sol no fos prou espectacle, els mateixos científics militars van repetir l'experiment amb coloms dins del mateix avió, deixant-los anar lliurement per veure si aconseguien

orientar-se en vol mentre tot queia en picat al seu voltant. Sembla que en aquell moment els investigadors tenien una actitud més aviat despreocupada respecte dels ocells, els avions i les distàncies de seguretat de tot plegat.

I la cosa no va quedar en un sol experiment aïllat. El 1957, dos investigadors de la pròpia Força Aèria, Siegfried Gerdwald i Herbert Stellings, van publicar un article a la revista Journal of Aviation Medicine en el qual explicaven que havien fet volar ni més ni menys que 8 gatets a bord d'avions de combat T-33 i F-94, també seguint trajectòries parabòliques. I aquí els autors mateixos confessen amb una honestedat que avui ens sembla quasi tendre que l'experiment no era només per satisfer la seva curiositat científica, sinó també per entendre millor el paper de l'òrgan de l'oïda interna que controla el nostre equilibri, l'anomenat aparell otolític, durant l'absència de pes. I just d'aquell mateix any, 1958, hi ha fins i tot una fotografia històrica d'un gatet amb cara de patir profundament incòmode, assegut a la cabina d'un caça Lockheed F-94C Starfire, esperant el seu torn de fer de cobai aeroespacial. Imaginem la situació real per un moment. Un pilot militar vestit amb tot l'equip de vol d'un caça de combat, amb un gatet a la falda o en una mena de capsa subjecta a la cabina, mentre l'avió enfila cap al cel a tota potència, per després deixar-se caure en una trajectòria parabòlica perfecta. No parlem d'un laboratori net i tranquil amb bates blanques, sinó del soroll, les vibracions i la força bruta d'un reactor militar de mitjans de segle, amb un animal domèstic completament fora del seu element natural enmig de tot aquell aparell de guerra. És una imatge que combina en un sol fotograma dues coses que normalment no s'associen mai. La tecnologia militar més seriosa del moment i un gatet flotant amb cara de no entendre absolutament res del que li està passant. Ara bé, hi ha un detall important que cal aclarir, perquè és precisament aquí on neix la confusió que tothom té sobre aquesta història. Quan diem que els gats van ajudar a entendre l'equilibri humà a l'espai, la veritat és més matisada i, en certa manera, encara més curiosa. Perquè la NASA, l'agència espacial pròpiament dita, no va començar a interessar-se científicament pel fenomen del gat cacau fins 10 anys més tard, cap al 1968 i 1969. I aquí ja no hi havia cap gatet de carn i ossos volant en cap avió militar.

El que va passar va ser això. Dos investigadors de la Universitat de Stanford, Thomas Kane i M.P. Sher, amb finançament de la NASA, van publicar un article a la revista International Journal of Solids and Structures titulat, ras i curt, una explicació dinàmica del fenomen del gat cacau. El que van fer va ser construir un model matemàtic del gat fent servir dos cilindres articulats que es podien flexionar i girar l'un respecte de l'altre, com si el gat fos, en essència, dues peces de plastilina unides per la cintura. Amb aquest model van derivar equacions que explicaven exactament com el gat aconsegueix girar el cos a l'aire sense necessitat de tenir cap punt de suport extern, una cosa que durant segles havia semblat gairebé contradictòria amb les lleis físiques de la conservació del moment angular. I aquí ve la part més deliciosa de tota la història. Per comprovar que aquelles equacions funcionaven de veritat, el professor Kane no va tornar a agafar cap gat. Va fer una cosa molt més surrealista. Va reclutar un gimnasta, el va disfressar literalment d'astronauta i el va fer saltar sobre un trampolí intentant imitar, amb el seu propi cos humà, els moviments de gir que les equacions deien que feia un gat en caure. I la sessió fotogràfica d'aquell experiment feta pel fotògraf Ralph

Crane, es va arribar a publicar la revista Life amb imatges que avui semblen sortides d'una pel·lícula de ciència-ficció de pressupost molt ajustat. Un home amb casc d'astronauta fent tombarelles damunt d'un trampolí mentre un científic universitari pren notes al costat.

I el resultat final d'aquesta investigació, encara avui, és el motiu pel qual els astronautes reben entrenament per moure's, literalment, com un gat quan cauen. Aprenen a flexionar i girar el cos en dues meitats, imitant exactament aquell model matemàtic de fa més de 50 anys, per poder reorientar-se quan floten lliures dins de l'estació espacial. És a dir, la imatge popular que tots tenim al cap, la d'un gat de la NASA girant descontroladament en gravetat zero, és en realitat la barreja de dues històries diferents que es van fondre amb el temps en una sola llegenda urbana. Per un costat, hi va haver gats de debò, confosos i desorientats, però volant en avions de la Força Aèria, no de la NASA, allà pels anys 50. I per una altra banda, hi va haver la NASA de debò, anys més tard, però sense cap gat a bord. Només equacions, un trampolí i un gimnasta en un gimnasta amb un casc que segurament devia maleir els ossos de qui es va inventar tota aquella investigació. Totes dues històries són reals, totes dues són absolutament certes i totes dues combinades expliquen per què avui dia, quan algú flota dins de l'Estació Espacial Internacional fent giragonses per tornar-se a posar dret, en certa manera, sense saber-ho, està repetint exactament el mateix moviment que un gat fa més de 60 anys va fer per primera vegada dins la cabina d'un avió de combat.

0: Amb més de 26 llibres, múltiples articles científics i més de 20 produccions per cinema i televisió, la feina feta per Jane Goodall ha contribuït no només a ampliar el coneixement sobre els ximpanzés i altres espècies animals, sinó també a lluitar per la seva protecció, a més de promoure un estil de vida més sostenible en la nostra societat. Ha estat considerada una de les dones científiques de més impacte durant el segle XX i el documental sobre la seva vida i obra, El viatge de Jane, ha guanyat el premi Best Green Film al Green Film Fest de Berlín i fou preseleccionat entre els nominats als Oscars del 2012.
1: She does seem frail, but at the same time she's tough as nails.
2: I simply call her, she's a walking angel.
3: I can sometimes recapture what it was like to sit here when I was a young girl. Everything I saw was new and exciting. This was when my dream began. I would grow up, I would go to Africa, I would live with animals, I would write books about them. If we are the most intellectual creature that's ever walked on the planet, how come we're destroyed?

A la darrera declaració que hem sentit del documental El viatge de Jane, Goodall es preguntava com és possible que els humans siguem la criatura més intel·ligent que hagi trepitjat la Terra i, no obstant això, l'estiguem destruint. En una entrevista publicada l'any passat pel Huffington Post, la primatòloga reflexionava que si cadascun de nosaltres, cada dia, prenem consciència del que fem, del que comprem, d'on ve, si ha estat fabricat per nens esclaus o causa patiment als animals, o si prové d'una agricultura que abusa dels químics, el canvi sí que és possible, malgrat que la gent cregui que a títol individual som molt poca cosa.

Gràcies a la seva perseverança, Goodall va descobrir que els ximpanzés no només eren capaços de fer servir eines, sinó que la seva vida social era extremadament complexa i que demostraven tenir emocions més enllà de la por o l'alegria, tot passant per la compassió o la solidaritat, així com la tristesa i la violència extrema. Després dels seus viatges arreu d'Àfrica, Goodall s'ha dedicat a promoure la necessitat d'aturar el consumisme de les societats contemporànies en benefici d'un model de vida més sostenible en tots els sentits. I és que la doctora creu que hem de viure en pau amb els animals, però també amb altres cultures, nacions o religions.

0: va passar. Tal dia com avui, 24 de setembre del 2006, s'emet per primera vegada El Hormiguero. Corria l'any 2006 quan una cara encara poc coneguda a la televisió feia aparició a la petita pantalla. Ho feia amb un programa d'un format novedor. El Hormiguero feia la seva gran entrada amb Marilyn Manson com a primer convidat.
1: Hola, soy Pablo Motos. En un instante vamos a comenzar El Hormiguero, pero antes quería presentarme. Yo soy guionista. ¿Qué es un guionista? A muchos de vosotros ni os suena la palabra. Somos los que salimos al final de los programas en unos carteles que van muy rápido. Pues eso es un guionista. Un guionista es una persona que tiene que tener ideas. Pero las ideas en televisión tienen que ser espectaculares. Tienen que ser una cosa, pues no sé, que hagas así y que pase algo, ¿no? Que digas, ostras, ¿no? Anda. ¿Eh? Cuando empiezan los programas, por ejemplo, todo el mundo le dice al guionista, ¿qué quieres? ¿Quieres una cerveza? ¿Quieres una caña? ¿Quieres gambas? ¿Eh? ¿Quieres Kiko? ¡Come, Kiko! ¡Chaval! Pero luego, al final, ¿sabéis lo que nos dan de comer a los guionistas?
0: Han passat els anys i aquest programa s'ha convertit en el talk show més conegut i estimat d'Antena 3, amb un recorregut ple de moments inoblidables i un estil únic que ha captivat a milions d'espectadors. Cada dia abans de començar, el programa ofereix un moment emblemàtic, un ball amb una cançó enganxosa que Pablo Motos i el seu equip interpreten amb entusiasme. Des de l'Uptown Funk de Bruno Mars fins a Honey Pie de Janeway, cada temporada presenta una nova coreografia que s'ha convertit en senyal d'identitat del programa. Les innovacions no s'acaben aquí. Les seccions canviants, les targetes de l'Hormiguero, les tasses platí de la popularitat han estat alguns dels elements que han mantingut l'espectacle fresc i divertit al llarg dels anys. El camí de l'Hormiguero comença el 24 de setembre del 2006, quan Pablo Motos, amb una carrera consolidada a la ràdio gràcies al seu programa No Somos Nadie, decideix fer el salt a la televisió. Inicialment, a més, a 4 amb la productora Jazz Music, el programa es va transformar de ser un espai setmanal de 120 minuts a un programa diari de 55 minuts, cosa que va marcar l'inici del seu èxit. La producció va passar a les mans de Siete y Acción, creada pel mateix Motos juntament amb Jorge Salvador. Un moment destacat en la història de l'Hormiguero va ser la seva primera gran aparició a Antena 3. En un llançament amb gran espectacularitat, el 26 d'octubre del 2011, el programa va presentar un truc de guillotina amb Dani Martín. El caos que va seguir, amb rumors que fins i tot van arribar a fer creure que el cantant havia mort, va ser una mostra de l'originalitat i el risc que el programa estava disposat a assumir.
2: No!

0: L'Hormiguero no va deixar de sorprendre. El 2013 l'equip va viatjar a Londres per celebrar el programa número 2000 amb una entrevista a Will Smith, que en aquell moment presentava una pel·lícula amb el seu fill Jaden. Un any més tard, l'estrella de la festa va ser Nicole Kidman, amb qui el programa va repetir l'experiència londinenca.
1: Te he traído un regalo, también a ti, es el programa 2000.
2: Yes,
1: y entonces,
2: yes, sí.
1: Quiero regalarte algo que no se puede comprar con dinero. Es... ¿Quieres ver cómo se
3: llama? A ver, Pablo, a ver si te acuerdas.
4: Cuando Pablo invitarme al programa, estoy muy contento de estar aquí.
0: Entre els moments més destacats, el 3 de novembre del 2015, L'Hormiguero va aconseguir la seva millor quota de pantalla amb un 21,7% gràcies a la visita de Pablo Iglesias. Però no tot ha estat sempre flors i violes. El 2020, la pandèmia va obligar a adaptar el format amb l'espectacle convertit a L'Hormiguero 3.0 Queda't en casa. La creativitat del programa va brillar amb entrevistes a distància i un títol que reflectia la situació global. Un dels moments més recordats va ser la substitució temporal de Pablo Motos per Núria Roca després que el presentador donés positiu en coronavirus. La sorpresa va ser tan gran que molts espectadors van demanar a Roca que tingués el seu propi espai al programa.
1: ¿Me lo has dejado todo bien?
5: Yo creo que está prácticamente como te lo dejaste.
1: ¿Y la guitarra?
5: Ay, la guitarra, que se me olvidó bajarte la guitarra. Pero a ver si has estado todos los días con cuatro guitarras colgadas en la pared.
0: Amb aquests anys de recorregut, L'Hormiguero ha deixat una empremta indeleble en la televisió espanyola. Entre rialles, sorpreses i moments memorables, aquest programa ha aconseguit mantenir-se com un dels grans èxits de la petita pantalla, continuant el seu camí amb la mateixa energia i originalitat que ho va fer al començar, un dia com avui, un 24 de setembre del 2006.

0: I nosaltres anem acabant la funció, tancant la paradeta d'aquest Nits de Ràdio que ens ha permès doncs, passar del dimecres, hem començat amb dimecres, del dimecres al dijous 24 de setembre de 2026, dia en què molts de vosaltres doncs, tindreu festiu, però pels que no, igualment, doncs us hem volgut acompanyar, explicar quatre coses, i abans que us posin el dia els companys de Más de Uno, doncs sempre comentem alguna noticieta que ens faci riure. Quina has triat avui, David, a veure?
1: Mira, avui parlem de, del que està fent un jove, un noi que es diu Marco Grassi. És un jove de 20 anys de Ballala, de Nova York, que s'ha fet famós i ara és un influencer, que bàsicament perquè ell a què s'ha dedicat en els últims mesos? Doncs a buscar quina és la universitat d'Estats Units que té la millor festa.
0: Home!
1: Sí, ha recorregut tot el país dormint en sofàs de desconeguts.
0: Això, bueno, els... sí, ja li va la marxa, eh? Ja una sí. Mica així en general.
1: En els 40 campus que hi ha als Estats Units. L'objectiu és poder qualificar la universitat perfecta per sortir de festa. En cadascun dels centres als que va, doncs, surt de festa, mira una mica i puntua de l'1 al 10 segons un mètode molt rigorós. Direu, a veure, clar, si se'n va de festa, igual el noi va una mica sí, d'aquella sí, manera sí, tocat. Sí, sí. No, perquè ell no consumeix absolutament res d'alcohol. De manera que, d'aquesta manera, la seva intenció és poder valorar amb la màxima seriositat. Què té en compte? Doncs, per elaborar la classificació, té en compte el nombre d'assistents a les festes de les fraternitats.

0: els bars i les festes prèvies als partits de futbol americà. Mm-hmm. L'energia i la música de les festes, el nivell d'esperit universitari, com de bojos es tornen els estudiants a les festes, què fa que l'ambient festiu d'aquella universitat sigui únic i l'ambient general del cap de setmana. Amb tot això, emet la seva puntuació. Bàsicament, fins ara, la universitat que té la màxima puntuació...
1: Sí.
0: Per si tenim algun estudiant que s'està plantejant fer un intercanvi, un
1: Erasmus... Això ho explica a casa, eh? No, per què has triat aquesta? No, ho van dir per la ràdio.
0: Sí. Té uns estudis que m'interessen molt, sí. La gran guanyadora és la Universitat de Carolina del Sud, al seu campus de Colòmbia, perquè té la millor festa prèvia al partit de l'equip de futbol americà universitari.
1: Molt
0: bé. Té un 8,2, i diu que va ser una bogeria, que hi havia com 15 carpes diferents amb festes de fraternitats, totes alhora en el mateix aparcament, mira, de manera que pots anar passant d'una a una altra. I diu que bé, no sempre totes van ser tan positives, les experiències.
1: No, bueno, clar.
0: Perquè, clar, explica que ha vist coses de bojos. Durant aquestes setmanes fent el seu experiment sociològic per les universitats. Però, en aquest cas, doncs, mira, com a mínim, és una cosa, si més no, divertida. Tampoc no fa mal a ningú i és un altre argument més per triar universitat.
1: Molt, molt interessant. Doncs ens quedem amb aquesta proposta. A veure què puntuaríeu més o menys, perquè això és molt subjectiu totalment. En fi, David, que tinguis molt bon dia.
0: Bon dia.
1: I tots vostès a gaudir del dijous 24, que si poden tenir dia festiu fantàstic. I si han de treballar ja queda menys pel cap de setmana. Nosaltres tornarem aquesta propera nit. Serà a 2:15, com sempre. Tot fent nits de ràdio. Que vagi bé. Adéu-siau.

0: A Tarragona, el CaixaForum ofereix el taller Planetes i Estrelles, una activitat que pretén iniciar els més petits en el món de l'astronomia i despertar l'interès del grup en l'observació del cel. Podran comparar la mida dels diferents planetes del sistema solar i visualitzar algunes de les agrupacions d'estrelles més conegudes. Aquesta activitat es podrà gaudir el diumenge 27 de setembre a 11:45 del matí. I a Lleida, el 26 de setembre, podeu gaudir de la 28a edició del Festival Orgues de Ponent i del Pirineu, amb un concert de cant coral i orga a la Catedral de Lleida, amb el cor Zongora, Álvaro Metzger a l'orga i sota la direcció de Montserrat Meneses. I el diumenge 28, dins del programa del festival, podreu gaudir del concert d'orga de Montserrat Torrent, també a la Catedral Nova de Lleida.
1: Apunta-t'ho a l'agenda. La brúixola amb Lola Sorribas.
2: Parlem de Tadeu Jones i la Llàntia Meravellosa, que ens acompanya també per conèixer més detalls sobre la pel·lícula del seu productor, Edmond Roig. Edmond, què tal? Bona tarda.
3: Hola, molt bona tarda.
2: El primer cap de setmana al cinema es tanca amb 460.000 espectadors i número 1 a la taquilla espanyola.
3: Venen a buscar el talent tècnic aquí també perquè saben que els creadors i els artistes que tenim aquí doncs, són de primeríssima línia. Tadeu, nosaltres sabem que és una pel·lícula d'aquí, però fora de casa nostra no es percep com una pel·lícula espanyola, sinó es percep com una pel·lícula internacional. Confirma doncs, que a casa nostra hi ha moltíssim talent, talent molt ben format i que pot competir amb qualsevol altre lloc del món.
1: Tota l'actualitat de Catalunya cada tarda a la brúixola. De 7 a 8:45 del vespre. Viu la teva experiència a l'hora que vulguis. Tu marques el ritme. Nosaltres t'oferim el contingut. OndaCero.es/Catalunya.
4: En Onda Cero, más de uno con la Torre.

0: A Girona, el 27 de setembre, es disputa la 13a edició de la Cursa de la Dona, la prova esportiva més multitudinària de la província, en la que milers de dones corren per reivindicar l'esport femení. A Tarragona, el CaixaForum ofereix el taller Planetes i Estrelles, una activitat familiar que pretén iniciar els més petits en el món de l'astronomia i despertar l'interès del grup en l'observació del cel. Aquesta activitat es podrà gaudir el diumenge 27 de setembre a 11:45 del matí. I a Lleida, el 26 de setembre, podeu gaudir de la 28a edició del Festival Orgues de Ponent i del Pirineu amb un concert de cant coral i orga a la Catedral Nova de Lleida. El diumenge 28, dins del programa del festival, podreu gaudir del concert d'orga de Montserrat Torrent.
1: Apunta-t'ho a l'agenda. La brúixola de Radio Estadio, amb Albert Terrán.
2: El futbolista del Barça demana la pilota d'or per si mateix.
3: Como mejor del mundo, a lo mejor somos dos y yo creo que este año me lo merecería yo por lo que he ganado, porque para mí somos yo y Mbappé los dos mejores del mundo.
4: A veure, és campió del món i jo si fos campió del món d'alguna cosa potser seria també un pèl pedant, no ho sé.
5: Pachulo mi pirulo, ja surt el nano i sí, hagués pogut dir Mbappé i jo i va dir i jo i Mbappé. Però a mi el que més m'agrada que tot el món lo ve, que somos los mejores.
1: Oh. De dilluns a divendres, de 8:45 a les 10 de la nit, futbol i molt més a la brúixola de Radio Estadio. A Onda Cero Catalunya estem sempre al teu costat. Entra a ondacero.es/Catalunya i torna a escoltar els programes que més t'agraden. Revisa l'actualitat de la jornada i disfruta de continguts extra. Viu la teva experiència a l'hora que vulguis. Tu marques el ritme. Nosaltres t'oferim el contingut. ondacero.es/Catalunya.

0: perquè la família ocupa un habitatge de la Generalitat, sense contracte ni adjudicació prèvia. Ferran Cuixar, bon dia.
1: Bon dia. El consistori recorda que aquests pisos formen part del parc d'habitatge públic i que hi ha

0: i a l'Obert contra ells. Les entitats socials, però, denuncien que es troben en una situació d'extrema vulnerabilitat i, de fet, que abans ja havien viscut al carrer. Sigui com sigui, aquest era el primer d'11 desnonaments previstos en aquest mateix bloc, que podrien afectar en total a una seixantena de persones, la meitat dels quals menors d'edat.
1: Más de uno Catalunya.
2: Doncs en aquest context tan delicat us expliquem que el govern i el món local han materialitzat el nou contracte de serveis socials. Aquest té un pressupost de 2.300 milions d'euros per executar polítiques per millorar els serveis públics i facilitar també la integració de les persones migrants. Preveuen també augmentar en 1.000 persones els treballadors del sector social per lluitar contra el sensellarisme, l'enfortiment de la relació amb les famílies vulnerables i l'atenció domiciliària. Escoltem el conseller de Drets Socials, Raül Moreno.
3: Conjunt de mesures que ens permetran fer un salt endavant molt important per reforçar la línia dels serveis socials. I hem modernitzat, a més, el mecanisme de relació i de justificació. Menys càrrega administrativa per als ajuntaments i per a la Generalitat, basada en la confiança entre administracions, més celeritat en el pagament i més control dels objectius que ens hem compromès a aconseguir.
2: Des del món local celebren que l'acord doni als municipis múscul financer per fer front a diferents problemàtiques socials. I el president Salvador Illa admet que hi va haver errors greus i inacceptables en l'organització de les proves PISA, però n'exculpa la consellera d'Educació, Esther Niubó. En canvi, l'oposició insisteix a demanar la seva destitució. Anna Utiel, bon dia.
4: Bon dia, Ricard. Una destitució que Salvador Illa descarta.
5: M'ha posat el càrrec. Les vegades que ho convicut a disposició he escatit la seva responsabilitat i té la meva confiança per resoldre els problemes.
4: El president culpa del desgavell els càrrecs tècnics que, segons ell, no van elevar als responsables polítics del departament la informació sobre l'error en la mostra. Una explicació que no convenç l'oposició, tampoc els socis d'investidura, Esquerra i els Comuns.
6: Jo em pregunto què més ha de fer perquè la faça fora.
7: Ocultaron deliberadamente los datos. Porque no puede ser tan casual que sean justamente los que a ustedes les molestaban.
8: Crec que fins i tot ho saben abans del març del 2025.
9: Per què ho van amagar?
4: Eren Mònica Sales, de Junts, Alejandro Fernández, del PP, Jordi Albert, d'Esquerra i Jéssica Albiach, dels Comuns.
10: Ser bomber o bombera és molt més que una feina. És posar força, vocació i compromís en un projecte col·lectiu al servei de tothom. Si vols contribuir a una Catalunya més segura, aquest és el teu lloc. Nova convocatòria d'accés al cos de bombers de la Generalitat. Fins al 29 de setembre, el 40% de les places estan reservades per a dones. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
11: ¿Sufres alguna dolencia que te impide trabajar? ¿La Seguridad Social te ha denegado la pensión de invalidez? Centro Laboral Médico Jurídico, 933-800-100. Asesoramiento gratuito. Recuerda, 933-800-100 o visita tribunalmedico.com. Porque tus derechos son nuestra meta.
1: Más de uno Catalunya, amb Ricard Jiménez.
2: I quan són les 7 i 26 minuts de la tarda, és moment ara per repassar l'actualitat esportiva de la mà del Víctor Lluçà. Què tal? Bon dia, com estàs?
12: Bon dia, victòria contundent del Barça femení en l'estrena del conjunt culer a la Champions League, una competició en què defensa títol. Les de Pere Romeu van començar ahir amb un triomf contundent i amb remuntada inclosa davant el París Futbol Club per 5-2, amb dianes de Caroline, Clara Serra Jordi, Caroline Graham i un doblet de la polonesa Eva Peyora. El Barça és co-líder, empatat amb diversos equips, entre ells l'Olympique de Lió de Jonathan Giraldez, que va golejar per 0-8 al Servet Suís. I d'altra banda, el Barça de bàsquet començarà aquest vespre a 9:15 el seu camí a l'Eurolliga. El projecte entrenat per Alexander Sekulic, just abans de l'estrena a la Lliga ACB, s'enfrontarà l'Efes Turc al Palau Blaugrana a la primera jornada de la primera fase de la màxima competició continental.
13: Vinga, va, que ara vaig jo. Toca, oca i tiro perquè em toca.
14: Les cantarelles als jocs te les saps de memòria. Però saps també que si has finançat un servei, com un tractament dental o un curs, i te'l deixen de prestar, tens dret a recuperar les quantitats pagades? A l'Agència Catalana del Consum t'ajudem a conèixer els teus drets perquè te'ls sàpigues tan bé com les dites que recordes des de sempre. Troben més informació a consum.gencat.cat. Els teus drets de memòria. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
15: Amb l'arribada de la tardor arriben els grans descomptes a Conforama. Com el seu 20% de descompte extra en sofàs, matalassos i mobles. Només del 25 de setembre a l'1 d'octubre. Conforama.
10: Ser bomber o bombera és molt més que una feina. És posar força, vocació i compromís en un projecte col·lectiu al servei de tothom. Si vols contribuir a una Catalunya més segura, aquest és el teu lloc. Nova convocatòria d'accés al cos de bombers de la Generalitat.

0: de Fero Tarragona, la ràdio que t'escolta.
1: Una aventura inolvidable. He sido minero por un día a 200 metros de profundidad. Museo Minero de Escucha en la provincia de Teruel, una experiencia única en España y abierto todo el año. Infórmate en museomineroescucha.es.
2: En moltes empreses, els palets usats acaben ocupant espai i generant costos. A Quercus els comprem, els recuperem i els retornem a la cadena logística. Menys residus, més valor. Si vols saber el valor dels teus palets, contacta amb Quercus.es.
3: Los Tresillos Las Gabarras, número uno en sofás y descuentos. Además del 15% de descuento en toda la tienda, Los Tresillos les obsequia totalmente gratis con un décimo de lotería de Navidad. No se lo piensen. Más de 200 décimos de regalo a nuestros clientes hasta agotar existencias. Los Tresillos Las Gabarras, número uno en sofás y descuentos. No cerramos al mediodía. Financiación sin intereses.
0: La agenda de Onda Cero Cataluña. Aquestes son las propuestas de la semana.
4: A Barcelona podeu gaudir de la Setmana del Llibre en Català, que va per la seva 44a edició, un espai en el que hi podreu trobar novetats editorials, presentacions, taules rodones, signatures d'autors i moltes altres activitats creatives. Es pot gaudir fins aquest diumenge 27 de setembre. A Girona, el 27 de setembre, es disputa la 13a edició de la Cursa de la Dona, la prova esportiva més multitudinària de la província, en la que milers de dones corren per reivindicar l'esport femení. A Tarragona, el CaixaForum ofereix el taller Planetes i Estrelles, una activitat familiar que pretén iniciar els més petits en el món de l'astronomia i despertar l'interès del grup en l'observació del cel. Aquesta activitat es podrà gaudir el diumenge 27 de setembre a 11:45 del matí. I a Lleida, el 26 de setembre, podeu gaudir de la 28a edició del Festival Orgues de Ponent i del Pirineu amb un concert de cant coral i orga a la Catedral Nova de Lleida. El diumenge 28, dins del programa del festival, podreu gaudir del concert d'orga de Montserrat Torrent.
0: Apunta-t'ho a l'agenda. Els qui viuen de nit també tenen dret a escoltar bona ràdio.
5: Aquesta reflexió que ens deixa en He-Man, que crec que pot ser de molta utilitat. Endavant, el nostre expert.
6: I recuerden, amigos, si tu novia pone el móvil en modo avión cuando está contigo, es porque hay más pasajeros en ese vuelo. Hasta la próxima.
5: Qué maravillosas las reflexiones de He-Man y
7: la filosofía actual, ¿no?
5: La filosofía del
7: ya
5: nostre
7: temps. Ja no es planteja res de l'existència, no? Ja, no. Ja és.
5: D'aquestes coses de que la gent doncs, va tirant moltes canyes, no? Diguem-ho així.
7: Igual, la noia que posa en modo avión, segons en He-Man, ho fa per no molestar una situació, perquè jo què sé, a vegades tens el grup de WhatsApp de l'escola...
5: Ja t'entenc.
7: Saps? Que no vagi vibrant i no t'inquieti, perquè de fet ja ho diuen, no? Que la taula, ningú hauria de tenir el mòbil a taula ni a la butxaca.
8: Jo ho dic sempre, el mòbil no és un convidat més a la taula.
5: No està convidat, no. No se l'ha convidat.
8: No, el mòbil ha d'estar fora.
0: Escolta Nits de Ràdio, de dilluns a diumenge, després de Radio Estadio Noche. Nits de Ràdio, amb David Cervelló.
9: Noms propis de l'esport català.
10: Marta Cantón és una exgimnasta rítmica nascuda a Barcelona el 28 de desembre del 1965, que va ser sisena als Jocs Olímpics de Los Angeles 84, els primers jocs on va haver-hi competició de gimnàsia rítmica, sent la primera esportista espanyola en aconseguir un diploma olímpic. La barcelonina també va ser campiona d'Espanya absoluta en dues ocasions, el 1982 i el 1984. Marta Cantón es va retirar molt aviat, quan només tenia 19 anys. Ella mateixa n'explica els motius.
11: Mira, jo... En el tema de la gimnasia rítmica y el deporte de alta competición es durísimo y esto todo el mundo lo tiene que saber porque hay mucha das mucho y se recibe poco, ¿no? Eso depende de cada uno. Yo lo que sí que tenía claro es que mi vida seguía adelante, que no solamente era el deporte y en esta disciplina de la rítmica no se podía llegar a mucho más allá. Ahora sí que es verdad que se pueden, hay chicas de 27, 28 que ahora se ha alargado mucho la vida del deportista, sobre todo de la gimnasia rítmica, pero en aquel tiempo no lo era. Entonces yo tenía como un objetivo, era la Olimpiada de Los Ángeles, y Emilia me convenció, Marta, por favor, quédate un año más, está el Mundial de Valladolid y yo quiero que te quedes, y accedí. Me quedé, y luego tenía claro que después que en la cuerda, en la final de cuerda, cuando yo me despedía, era adiós, Marta, me voy.
10: Marta Cantón es un dels noms propis de l'esport català.
12: La brúixola amb Lola Sorribas.
13: Parlem de Tadeu Jones i la llàntia meravellosa. Ens acompanya també per conèixer més detalls sobre la pel·lícula el seu productor, Edmond Roig.

0: Edmond, què tal? Bona tarda.
1: Hola, molt bona tarda.
0: El primer cap de setmana al cinema es tanca amb 460.000 espectadors i número 1 a la taquilla espanyola.
1: Venen a buscar el talent tècnic aquí també perquè saben que els creadors i els artistes que tenim aquí doncs, són de primeríssima línia. Tadeu, nosaltres sabem que és una pel·lícula d'aquí, però fora de casa nostra no es percep com una pel·lícula espanyola, sinó es percep com una pel·lícula internacional. Confirma doncs, que a casa nostra hi ha moltíssim talent, talent molt ben format i que pot competir amb qualsevol altre lloc del món.
2: Tota l'actualitat de Catalunya cada tarda a la brúixola. De 7 a 2 quarts de 9 del vespre. Onda Cero Tarragona, la ràdio que t'escolta.

0: como nos enseñó el gran Gatsby, uno no puede huir de su pasado. Por si fuera poco, el diario El Español informaba de que las cloacas del PSOE habrían hecho una oferta a un clan de delincuentes para que eliminara a la juez que instruía el caso del hermano de Sánchez. Y mientras tanto, Ceuta incendiada y la ministra Robles con ganas de rajar en el Congreso. En resumen, que en España tenemos a la izquierda más corrupta de Europa, a la menos capacitada para gestionar nada y posiblemente también a la más criminal. Esto lo dirá el tiempo. Bueno, pues con este material, el PP, en lugar de exagerar, digamos que su rostro más serio e institucional, pues prefiere podemizarse, monta un numerito de esos café a rufián, saca en pleno hemiciclo a una diputada con un bote de gas pimienta, dice que está vacío, antes de entrar solo a la policía lo vacían esta vez de verdad en los baños, se intoxican 12 personas, una de ellas de una delegación mauritana, por cierto, se obliga a que precinten no sé cuántas alas, cargan con el marrón al que menos culpa tiene y ponen a Feijó a los pies de los caballos haciéndole defender delante de los medios una versión que no tiene ni pies ni cabeza. El PSOE se ha convertido en el Joker, Rafa. El problema es que cuando necesitamos que aparezca Batman, nos ponen a Pepe Villuela.
1: Gracias, Peláez. Gran número el de Pepe Villuela. Que tengas un buen día, ¿eh?
0: Será lo que se pueda.
1: El de la escalera, ¿se acuerdan? Información más cercana a cada uno de ustedes en las emisoras de Onda Cero.
2: Onda Cero Cataluña, la teva radio. Más de uno Cataluña, amb Ricard Jiménez.
3: Què tal? Bon dia. Els desnonaments de persones en situació d'extrema vulnerabilitat ja generen malestar social i grans concentracions en moltes ciutats espanyoles, una d'elles Barcelona. De seguida més detalls, però abans, informació de servei. Ja han sortit de Barcelona la meitat dels 580.000 cotxes que marxen pel pont de la Mercè. Pel que fa al trànsit a hores d'ara, en plena operació sortida, que s'allargarà fins a les 3 de la tarda d'avui, la situació és força tranquil·la a la major part de la xarxa viària catalana. Tot i això, es registren algunes retencions a l'AP7 entre Barberà del Vallès i Santa Perpètua de Mogoda i també a la C58 a l'entorn de Badia del Vallès. A més, un accident manté tallat un tram de carril de la C50 de la C65 a Llagostera, en sentit Girona. I avui entrem de ple a la tardor, però amb un ambient més propi de finals d'estiu. Segons el Servei Meteorològic de Catalunya, predominarà el sol arreu de Catalunya i les temperatures tornaran a ser elevades per l'època. S'esperen màximes d'entre 28 i 30 graus a Barcelona, Girona i Tarragona, mentre que les comarques de Lleida els termòmetres es poden enfilar fins als 33 graus. De moment, no es preveuen pluges destacades.
2: Más de uno Catalunya. Amb Ricard Jiménez.
3: 1.200 persones es van concentrar a les portes de la delegació del govern d'Espanya a Barcelona contra el desnonament a Madrid de la Mari Carmen, una dona de 87 anys. Aquest cas ha estat tan mediàtic que ha generat alarma social i mobilitzacions en 11 ciutats més d'Espanya. Però els desnonaments, la màxima expressió de la crisi de l'habitatge, també es produeixen aquí, a Catalunya. De fet, ahir vam conèixer un altre cas molt sonat, però que va tenir un final diferent, i és que la pressió dels activistes pel dret a l'habitatge va evitar el desnonament d'una família amb 3 menors d'edat d'un bloc de pisos públics de Vic. L'Ajuntament, però, segueix justificant el llançament perquè la família ocupa un habitatge de la Generalitat sense contracte ni adjudicació prèvia. Ferran Cuixart, bon dia.
4: Bon dia. El consistori recorda que aquests pisos formen part del parc d'habitatge públic i que hi ha famílies en llista d'espera per accedir-hi. L'alcalde de Vic, Albert Castells, defensa que no es poden normalitzar, diu, aquestes situacions.
5: Aquí hi ha persones que necessiten habitatge i moltes. I moltes que fan les coses bé i que tenen una urgència en habitatge. Per tant, no podem normalitzar de dir, bueno, com que aquests ja estan ocupant i ja estan col·locats, doncs anem a veure com resolem.
4: Segons l'Ajuntament, la família feia mesos que coneixia el procés judicial obert contra ells. Les entitats socials, però, denuncien que es troben en una situació d'extrema vulnerabilitat i, de fet, que abans ja havien viscut al carrer. Sigui com sigui, aquest era el primer d'11 desnonaments previstos en aquest mateix bloc, que podrien afectar en total a una 60ena de persones, la meitat dels quals menors d'edat.
2: Más de uno Catalunya.
3: I el president de la Generalitat, Salvador Illa, admet que hi va haver errors greus i inacceptables en l'organització de les proves PISA, però n'exculpa la consellera d'Educació, Esther Niubó. En canvi, l'oposició insisteix a demanar la seva destitució. Ana Utiel, bon dia.
6: Bon dia, Ricard. Una destitució que Salvador Illa descarta.
7: M'ha posat el càrrec. Les vegades que ho convico a disposició he escatit la seva responsabilitat i té la meva confiança per resoldre els problemes.
6: El president culpa del desgavell els càrrecs tècnics que, segons ell, no van elevar als responsables polítics del departament la informació sobre l'error en la mostra. Una explicació que no convenç l'oposició, tampoc els socis d'investidura, Esquerra i els Comuns.
8: Jo em pregunto què més ha de fer perquè la faça fora.
9: Ocultaron deliberadamente los datos. Porque

0: En una residència de l'Ametlla del Vallès, el centre va recuperant la normalitat a poc a poc. Gabriel Figueredo, bon dia.
1: Bon dia. Sí, un home va morir i hi ha dues persones ingressades en hospitals per problemes respiratoris i 13 residents han estat reallotjats, ja que les seves habitacions són les més afectades per les flames. Ho explicava el conseller de Drets Socials, Raúl Moreno.
2: Estan afectades, en aquest cas, la primera planta i la segona. La tercera és habitable. Durant el dia d'avui també, en funció de que es puguin trobar aquests espais, s'intentarà netejar, s'intentarà fer que aquestes habitacions siguin habitables, però aquelles 13 persones que han sortit fora i que, per tant, no van passar la nit aquí seran reubicades en altres centres sociosanitaris o residencials.
1: La resta dels residents han pogut ser reallotjats a les zones no afectades del centre, i és que la major part de l'edifici va quedar protegida gràcies al correcte funcionament de les portes tallafoc i dels sistemes d'emergència.
0: La situació del tot insòlita és la que investiguen els Mossos d'Esquadra Cabrera d'Anoia. La policia va trobar el cadàver d'un home dins d'un habitatge després de l'avís d'uns veïns i tot apunta que la seva dona i la seva filla haurien conviscut amb el cos durant un llarg període de temps. Es parla de 2 anys. Les dues dones han estat traslladades a un centre sanitari per rebre atenció mèdica i social mentre els Mossos intenten aclarir què ha passat i esperen els resultats de l'autòpsia. I també els Mossos d'Esquadra investiguen un nou tiroteig al barri de la Mina, a Sant Adrià de Besòs, que ha deixat un ferit per arma de foc. La víctima s'ha presentat a l'hospital amb una ferida de bala, però la seva vida no corre perill. La policia ha reforçat el patrullatge a la zona i ha obert una investigació per aclarir les circumstàncies dels fets. I el jutjat de Guàrdia de Tarragona ha enviat a presó provisional sense fiança l'home detingut per atropellar presumptament la seva exparella als Pallaresos. La víctima va resultar ferida molt greu i continua recuperant-se. La causa està oberta per temptativa d'homicidi i el jutge ha decretat una ordre d'allunyament i prohibició de comunicació amb la dona i les seves filles.
3: ¿Sufres alguna dolencia que te impide trabajar? ¿La Seguridad Social te ha denegado la pensión de invalidez? Centro Laboral Médico Jurídico, 933-800-100. Asesoramiento gratuito. Recuerda, 933-800-100 o visita tribunalmédico.com. Porque tus derechos son nuestra meta.
4: ¿Vamos de visita?
5: Hola, ¿qué tal?
4: Mauro, pescadero, el padre y el hijo, el mejor. Arturo, ¿qué tal la familia?
6: Bien.
4: ¿Y la pequeña qué tal?
6: Está bien.
4: ¿Y tu gato?
6: Bien, muy bien.
4: Esta es.
7: ¡Wow! Me encanta.
8: En el corazón del barrio para aconsejarte mejor.
4: Bienvenida.
8: Century 21.
9: Más de uno Cataluña. Amb Ricard Jiménez.
0: 27 minuts al matí, moment per repassar l'actualitat esportiva de la mà del Víctor Llussà. Què tal? Bon dia.
10: Bon dia. Victòria contundent del Barça femení en l'estrena del conjunt culer a la Champions League, una competició en què defensa títol. Les de Pere Romeu van començar ahir amb un triomf contundent i amb remuntada inclosa davant el París Futbol Club per 5-2, amb dianes de Caroline, Clara Serra-Jordi, Caroline Graham i un doblet de la polonesa Eva Peyora. El Barça és co-líder, empatat amb diversos equips, entre ells l'Olímpic de Lió de Jonathan Giraldez, que va golejar per 0-8 al Servet Suís. I d'altra banda, el Barça de bàsquet començarà aquest vespre a 9:15 el seu camí a l'Eurolliga. El projecte entrenat per Alexander Sekulic, just abans de l'estrena a la Lliga ACB, s'enfrontarà l'Efes Turc al Palau Blaugrana a la primera jornada de la primera fase de la màxima competició continental.
0: I avui festa grossa a Barcelona, aquest migdia amb la jornada castellera a la plaça Sant Jaume i a la tarda la cavalcada que arrencarà a la plaça de Catalunya. A la ciutat Onda Cero, la cap de festes de la Mercè, Anna Lleó, ha parlat de la importància de la cultura popular.
11: És cert que és potser l'element més identificatori o més vistós, que són les dues diades. La diada de la Mercè, efectivament, que és una diada organitzada conjuntament entre nosaltres i les colles castelleres. Gràcies a ells és possible aquesta colla i per tant, doncs, sí, també tota, és aquest punt d'unió.
0: I aquesta nit el Plat Fort és l'espectacle de drons que tindrà lloc a l'Espigó del Gas, tot plegat després que ahir les festes de la Mercè arrenquessin amb el pregó a càrrec d'Antoni i Meritxell Falgueres, propietaris del celler de Gelida de Sants, amb una gran reivindicació pel comerç local.
12: Aquest no és el nostre pregó, és el de tots els botiguers.
13: I de les botigueres, i dels que, quan aneu al comerç de proximitat, doneu l'exemple de la ciutat que voleu, i no només us queixeu, perquè on compres també és una manera de fer barri.
0: I recordem que l'actor i creador teatral Oriol Pla assegura que ha rebut el Premi Nacional de Teatre. Ho celebra i moltíssim. Explica que fins i tot es va quedar bloquejat.

0: la vida no tienen mucho misterio, porque los tenemos todos en La Rosa de los Vientos. Disfruta con Bruno Cardeñosa de historias y mucho misterio en La Rosa de los Vientos. Todos los fines de semana, a partir de la 1 de la madrugada, y siempre que quieras, en la web y en la app. Onda Cero, tu radio.
1: Més informació, més participació, més contingut. Hi ha més d'una raó per seguir OndaCero.es/Catalunya. Al web d'Onda Cero Catalunya podràs escoltar-nos en directe o quan tu vulguis. El teu programa favorit allà on vagis. Descarrega't l'app d'Onda Cero i emporta't amb el teu smartphone o tauleta la ràdio més pròxima. On i quan vulguis. OndaCero.es/Catalunya. Més i millor. Onda Cero Tarragona.

0: décimo de lotería de Navidad. No se lo piensen. Más de 200 décimos de regalo a nuestros clientes hasta agotar existencias. Los Tresillos Las Gavarras, número uno en sofás y descuentos. No cerramos al mediodía. Financiación sin intereses.
1: ¿Cómo pasar otro invierno sin aislar tu desván por un euro?
2: Ahorra al menos un 20% en tus facturas de electricidad, gas o gasóleo.
1: Sin adelanto de dinero, sin condiciones de ingresos. Nosotros nos encargamos de todo.
2: Llama al 916-140-181. Green Economía, 916-140-181.
3: Què passa abans d'obrir l'aixeta? Al Consorci d'Aigües de Tarragona t'ho expliquem tan clar com l'aigua. Vine i descobreix el fascinant viatge de l'aigua, experimentant, aprenent i divertint-te amb les visites escolars gratuïtes. Reserva ara la vostra visita a través del nostre web. Consorci d'Aigües de Tarragona, la xarxa que uneix.
4: L'agenda d'Onda Cero Catalunya. Aquestes són les propostes de la setmana.
5: A Barcelona, la Virreina, Centre de la Imatge, acull l'exposició La Fraternitat de les Imatges, Jean-Luc Godard. Es tracta de la mostra més àmplia dedicada al cineasta fins ara, en la que hi podem trobar material inèdit procedent de l'arxiu de l'autor. Aquesta exposició es podrà visitar fins al 4 d'octubre. A Lleida, el Museu d'Art Modern i Contemporani de Lleida acull l'exposició Contrapastoral, Art i Pagesia. La mostra analitza, a través de més d'una cinquantena d'artistes, les principals problemàtiques que afecten la pagesia catalana. La mostra es podrà visitar fins al 29 de setembre. A Tarragona, el Frame Film Festival encara a la recta final de la seva cinquena edició després de mesos recorrent diferents municipis de la província amb la voluntat d'apropar el curtmetratge al públic. Aquest certamen itinerant va començar el mes de març i s'allargarà fins al 22 de novembre amb projeccions repartides en 15 seus participants. I a Girona, Tossa de Mar commemora el 75è aniversari del rodatge de la pel·lícula Pandora i l'holandès Arran, protagonitzada per Ava Gardner i en la que una de les localitzacions és el municipi tossenc. Ho fa amb una visita que recorrerà els espais relacionats amb el rodatge. Aquesta visita estarà disponible fins al 10 d'octubre.
4: Apunta-t'ho a l'agenda.
6: Cuando juega tu equipo, el árbitro nunca acierta. Siempre te gusta más si cocina tu madre. Cuando metes la pata, bueno, cualquiera puede equivocarse. Pero si el que se equivoca es otro...
7: Si lo que quieres es objetividad, mejor búscala en Más de Uno. Entrevistas, actualidad y entretenimiento cada mañana en Más de Uno. Con Rafa Latorre y Carlos Alsina. Onda Cero, tu radio.
8: Lo que necesitamos es un approach más holístico, o sea, que conecte con el storytelling, con el brand purpose, que nos permita generar awareness desde un mindset mucho más consumer-centric y...
7: Para. Hasta aquí. Porque analizar no es sonar inteligente, es ser comprensible, es ser claro. Es hablar con espíritu crítico. La brújula, con Marta García Ayer. El análisis de la actualidad desde un enfoque claro y la confianza de quien te habla sin rodeos. Todas las tardes a partir de las 7 y siempre que quieras en la web y en la app. Onda Cero, tu radio.
4: L'actualitat de Catalunya sempre ve amb tu. Entra a ondacero.es/Catalunya i posa't al dia del que passa a prop teu. Ondacero.es/Catalunya.

0: estados, etcétera. Entonces, es el encaje legal de todo esto lo realmente complejo. Y, a ver, si hay algún, digamos, no quiero decir malo, pero si hay algún responsable, evidentemente podrían tener más mecanismos. Evidentemente lo que han hecho hasta ahora de preguntarte la edad es pegar una pelota para afuera absoluta. Todo el mundo sabe que es absurdo. No, o sea, digamos que limpio no ha jugado nadie.
1: Y que no olvidemos, Juan, que todo esto no se está haciendo para tocarle las narices a los adolescentes, que esto se está haciendo por su seguridad. ¿Crees que obviamos o que no le damos la importancia que merece a elementos como la geolocalización o la cámara, el micrófono? ¿Son más peligrosos de lo que creemos?
0: Bueno, yo creo que al final estamos exponiendo nuestra vida.
1: Claro.
0: Y bueno, todos lo sabemos, todos hemos hecho cosas que nos podemos reprochar de más mayores y todos hemos cambiado. Y al final, bueno, yo soy de una generación un poco más mayor, tengo ahora 48 y tuve la suerte de tener una adolescencia sin redes sociales, pero muchas de las cosas que yo hice de adolescente no me gustaría verlas ahora por ahí.
1: Suerte que vivimos esa adolescencia, sin registros.
0: Exactamente. Sí, que éramos libres. Yo muchas veces lo pienso
1: Totalmente.
0: cuando los ves por la noche y dices, qué tensión, ¿no? Que no
1: Vaya.
0: tienes libertad, que en cualquier momento tu vida está publicada.
1: Sí.
2: Claro, y como experto en
0: Pero
2: ciberseguridad, Juan, no sé si crees, un poco a modo de conclusión, que son necesarias estas medidas, porque parece evidente que hoy en día no hay ningún tipo de filtro y que esto es muy peligroso para los más jóvenes, ¿no?
0: yo creo que son necesarias. Creo que uno busca un 100% y a lo mejor consigue un 30, un 40, pero si es un 30, un 40 de nuestros jóvenes, pues digamos, es un paso más que hemos dado. O sea, es bueno. Y al final lo que necesitamos es que cada vez más países se sumen.
1: Claro.
0: Pero poco a poco va a ir pasando. Poco a poco va a ir pasando. Y puede llegar un momento que sean tantos que, bueno, la cuestión es si Estados Unidos entra de golpe aquí. En el momento en que entren, todas las plataformas lo iban a respetar.
1: Estamos hablando de redes sociales, pero de aquí nada empezaremos a oír hablar de la inteligencia artificial, si no me equivoco. El acceso a menores de 18 no está permitido, ¿no?
0: Con la inteligencia artificial, pues aquí me pilla, me dejas de sorpresa. Yo diría
1: Lo digo por el colegio de mis hijos, que nos han dicho que no estaba permitido. Yo también lo desconocía y es algo que también sé. Entiendo que en un futuro próximo y con todo lo que estamos oyendo de la inteligencia artificial, pues también se tendrá que
0: Bueno,
1: empezar
0: de hecho,
1: a hablar.
0: lo que han publicado ayer, la EUKIDS esta ya habla directamente de chatbots de IA, ¿eh? O
1: Sí,
0: sea,
1: sí.
0: no es. No, son redes sociales, plataformas de vídeo, videojuegos online
2: Sí.
0: y luego compañeros chatbots de IA. O sea, todo esto aplica todo.
1: Pues veremos si se llega realmente a un consenso para la mayor seguridad de nuestros hijos. Juan Hernández, muchísimas gracias por explicárnoslo aquí en la ciudad, por aclarar todas nuestras dudas.
0: Muchísimas gracias a vosotros, un placer.
3: L'actualitat que t'envolta a la ciutat amb Míriam Frank.
4: Ser bomber o bombera és molt més que una feina. És posar força, vocació i compromís en un projecte col·lectiu al servei de tothom. Si vols contribuir a una Catalunya més segura, aquest és el teu lloc. Nova convocatòria d'accés al cos de bombers de la Generalitat. Fins al 29 de setembre, el 40% de les places estan reservades per a dones. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
1: Segur que tots o la majoria de vosaltres sabeu qui és la Maria Branyes, però si no ho sabeu o no ho recordeu, Branyes va arribar a ser la dona més longeva del món abans de morir a l'edat de 117 anys. El seu cas excepcional de longevitat va ser seguit de prop pels investigadors.
2: Els dos investigadors que van fer un seguiment, diguem, més exhaustiu van ser el doctor Manel Esteller, director del grup d'epigenètica de l'Institut d'Investigació de l'Hospital de Sant Pau, i l'Eloi Santos, investigador del Barcelona Beta Brain Research Center. Doncs bé, després d'haver estudiat a fons la Maria Branyes, Esteller i Santos han publicat les seves conclusions en un llibre titulat Història d'una centenària, claus de la longevitat.
1: Manel Esteller, Eloi Santos, moltíssimes gràcies per estar aquí avui amb nosaltres. La primera pregunta és obligada. Per què va viure tant la Maria?
5: Bé, no hi ha una resposta única, si no seria tot molt senzill, no? Com els problemes de la ciència i les malalties són més complexes, amb moltes causes i possibles tractaments. En el cas de la Maria es van acumular una sèrie de circumstàncies, substàncies vitals, de conducta, d'estil de vida i també de material biològic resilient a l'envelliment, no? Que una barreja de bons gens i una bona regulació d'aquest genoma i d'altres cèl·lules pròpies i alienes, com les del microbioma, cèl·lules de les bactèries.
2: Abans de passar a parlar de qüestions més mèdiques o d'aprofundir en aquest àmbit, què us porta a plasmar tot això en un llibre en comptes de fer un informe, una roda de premsa, Eloi?
6: L'informe que l'havíem fet era científic, està publicat en un llenguatge bastant complex.
2: Que no entendríem nosaltres.
6: Exactament.
2: Eh?
6: Llavors, els nostres objectius eren una mica tres, no? Primer, homenatjar la Maria, la seva generositat, altruisme i també de la seva família i tothom qui ens va ajudar. També poder difondre allò que havíem estudiat doncs, en un llenguatge més planer, no? I d'aquesta manera donar a conèixer la seva vida també, no? Com a tercer objectiu, posar una mica en context tot allò que havíem trobat a nivell científic, doncs posar en context amb la seva vida que potser no era tan coneguda fins ara per tothom.
1: Clar, vau passar moltes hores amb la Maria. Com era ella?
5: Era una persona molt, molt vitalista. És que el com que segurament va ser important a la longevitat. Una de les malalties no ben diagnosticades ni acceptades pel sistema sanitari és la soledat. I és una persona que no estava sola, estava un malalt de la seva edat, no? Perquè les seves amigues primeres hi havien mort, les seves segones també, familiars, molt, moltíssims. Però continuava tenint família i amics que li donaven suport. I per això era una persona que va ser irrepetible. Es veu bastant, es veu una gent que viu molt de temps, que tenen aquest tipus de caràcter. No són persones especialment difícils, anem a dir-ho, sinó que són persones que tenen una empatia en general.
2: El fet d'haver compartit tantíssimes hores amb la Maria, no sé si ha estat especialment especial, valgui la redundància, publicar aquest llibre.
5: Jo crec que sí, perquè com ha mencionat l'Eloi, la principal missió del llibre segurament és divulgar, fer entendre més enllà de les dades fredes en revistes superespecialitzades el que són els resultats, no? El que vam trobar en ella. Que el que vam trobar, pues, que tenia, per exemple, uns gens molt especials, no? Que poca gent humans els tenim, aquests gens, no? Aquestes còpies d'aquests gens. I pensar en formes de que aquest descobriment pot ser una anècdota, pots pensar, perquè és molt raro, supercentenaris, però el que vam trobar potser es pot aplicar a la resta de persones. I això és la gràcia de l'estudi, no? No que tots visquem 117 anys, però que visquem més anys amb més qualitat de vida, perquè això va ser la clau, perquè Maria va estar amb bona qualitat de vida quasi fins al final dels seus dies.
1: Dius que tenia uns gens especials, no? Podríem dir. Podríem mirar nosaltres si tenim aquests gens i en certa manera, saber si viurem molt de temps?
6: Bé, en el futur una mica serà això. Eh? Aquest estudi el que pretenia era identificar aquells gens que fossin únics en ella i que, de fet, vam trobar que només tenia ella, perquè en el futur aquests gens ens puguin donar algunes de les claus per saber on tirar en el desenvolupament de fàrmacs o d'altres estratègies per les quals la població general també se'n pugui beneficiar.
5: Sí, això, per exemple, a mi un gen que m'agrada especialment, tenim molts gens, tenim 30.000 gens, una mica més, en el genoma. Doncs un gen que tenia una còpia, una variant única, és un gen que es diu timeless, que vol dir en anglès sense temps,
2: sense
5: no?
2: Temps.
5: Que a mi recorda una mica la pel·lícula Back to the Future, una mica, en aquest sentit, no? Però aquest gen, es pot posar sense temps, perquè és un gen que quan fiques aquesta variant en una mosca, la mosca viu moltíssim. Les mosques tenen una vida molt curta, però aquesta mosca està volant durant dies i dies quan no tocaria, no? I fixa't, la mateixa variant la tenia la Maria, indicant que hi ha programes evolutius de viure més temps, de longevitat, que, evidentment, i per això hi ha espècies que viuen més que les altres.
1: Un únic gen, de 30.000...
5: Sí, teníem molts altres, però aquesta és una variant curiosa que sabem que amb la mosca i també en determinats cucs els fa viure més temps.
1: Sabem si les seves filles el tenen, perquè també han arribat a una edat avançada, 93, comentàvem fora de micro, i 82...
6: I 82. No vam estudiar les seves filles, almenys no en tanta profunditat com en aquesta dona, però sí que seria molt interessant també veure de quina forma aquests gens s'estan heretant, no? En aquesta família, perquè havíem vist que, per exemple, alguns avantpassats de la la Maria també ja havien viscut molt més del que tocava per aquella època.
5: Sí, però clar, això és una mica una loteria. Tu no pots escollir els teus pares, no? I aleshores vas fent el que es diu un compòsit, com un mosaic de Gaudí, una barreja de rajoletes de diferents gens, no? I ella va tenir la sort que va arribar als gens bons a molta gent. A l'altra persona li poden arribar a gondolent, no? Potser a la filla li ha arribat un gen dolent del pare, podria ser, no? En aquest sentit.

0: Però si mirem les filles, ens agrada dir que semblen més joves, també. O sigui, yeah. Tenen una cosa que segur que és part genètica i heredada, que les ha fet viure, o té un aspecte més, més jove. Mm-hmm. Mm-hmm.
1: Ens explicàveu que és una mica, que ha estat una mica una tempesta perfecta de diferents factors que han permès la Maria viure tants anys, però no sé si hi ha hagut algun d'aquests que ha tingut més pes, els hàbits saludables, la qüestió genètica...
2: Això és el que també vam estudiar. Volíem tenir totes les vessants, epigenètica, microbioma, per tenir present a veure què era el que estava fent que aquesta dona envellís tan bé durant tants anys. No tot va ser la genètica, també va ser la seva forma de viure i com això es plasmava doncs, en l'epigenètica, que és el mediador entre la forma d'actuar, els nostres hàbits, i la forma en què els nostres gens treballen. També el microbioma, íntimament lligat amb la forma que tenim d'alimentar-nos, per exemple. No tot eren gens, eren també hàbits de vida, i també en el llibre hem intentat plasmar una miqueta tot plegat aquests hàbits i aquesta forma de viure i de relacionar-se amb la gent que tot plegat també contribuïa a tal cosa.
0: I és important destacar que els gens i la forma de viure no són departaments aïllats, sinó que la forma de viure el que fa és parlar amb els gens, químicament. Per exemple, ella no era no fumadora. Si ha estat fumadora, doncs el tabac el que fa és canviar els gens, canviar l'expressió, l'activitat dels gens, però això no ho tenia, per tant és una forma que ho fa. Ella no bevia alcohol, doncs l'alcohol el que fa és canviar l'activitat dels gens. Doncs ella no ho tenia, no? Segurament la ingesta de iogurts, que són el que fan, és donar bactèries antiinflamatòries, el que feia és canviar l'expressió de molts gens per induir un efecte beneficiós.
3: I dintre de l'estil de vida, a mi m'està venint tota l'estona una paraula i és estrès.
0: Sí.
3: No sé si això també influeix.
0: Sí, l'estrès... anem a dir, l'estrès té a veure amb molts factors neurològics, també factors hormonals. Al final, l'estrès són factors hormonals que fan canviar l'activitat de les cèl·lules. L'estrès, com a tal, no és dolent. El problema és tenir molt estrès.
3: Yeah.
0: O poc estrès, molt, molt poc. Perquè molt poc també és dolent, veritablement, no? Aquest és com congelat en vida. Mm-hmm. Però tenir molt estrès et fa que no siguis capaç d'actuar ni tenir felicitat amb els actes. Yeah. Aleshores, ella, jo crec que havia acceptat una vida ja als finals, els últims 30 anys, amb poc estrès, no? Havia tingut molt més estrès quan era més jove, no? Mm-hmm. Com parlem de la seva vida, doncs, 6 anys des de la guerra, de viure a altres països, etc. Però després ja va tenir una vida, anem a dir, menys estressada en aquest sentit.
1: Uh-huh. I a més ens explicaves, Manel, que no estava sola, que això és molt important. Aquí hem parlat molt de soledat no desitjada, fins quin punt la salut mental, la bona salut mental, determina també o condiciona o afavoreix la longevitat.
2: Sí, això també és importantíssim. Aquesta dona havia tingut sempre un optimisme, una forma de viure molt positiva, sempre envoltada de les persones que l'estimaven, que feia doncs, que tingués aquesta bona salut mental, que també contribueix a un envelliment saludable, no? Tampoc volem tenir una condició física espectacular si després el nostre pensament ens impedeix ser feliços, oi? Doncs aquesta dona, gràcies a haver tingut sempre al seu voltant, a la seva família, als seus amics, doncs sempre ha tingut aquesta actitud amb la qual ha pogut no només viure molts anys, sinó gaudir també de tots aquests anys de vida.
0: Sí, en el llibre Història d'una supercentenària, clarament diem que tenia una memòria magnífica, la conservava, era capaç encara de recordar melodies, composicions musicals, fins al final, en aquest sentit, no? I no es podia tocar al final perquè començava a tenir ja l'artritis, l'artrosis, una mica la inflamació de les articulacions, però la memòria la tenia. Per tant, fixeu-vos, una de les plagues actuants en el món occidental, que és la malaltia neurodegenerativa, l'Alzheimer, que una persona de 117 anys i 9 mesos no ho tingui. Tingui el cervell funcionant perfectament. Allà no hi havia cap problema. Per tant, això indica que hi ha una esperança, no? Perquè és una malaltia molt, molt freqüent, aquesta. Però es pot arribar a edats molt avançades sense la mateixa. I això es dona molta esperança per tanta gent que està patint malalties neurodegeneratives.
3: Clar, a més, en el camp de l'Alzheimer s'està avançant força. Entenc que la Maria també servirà una mica, com deia l'Eloi abans, no? per crear nous fàrmacs, nous tractaments, doncs, per augmentar, sobretot, la nostra qualitat de vida, no? I amb malalties com l'Alzheimer, no sé si podem avançar encara més.
2: En quasi totes les malalties associades a l'edat, estudiar envelliment és tremendament important per això, per poder aprendre de com es poden desenvolupar altres malalties associades a aquest envelliment i per prevenir-les, per intentar que aquestes mai tinguin lloc, com va ser el cas de la Maria. Ja no només amb malalties neurodegeneratives, sinó amb d'altres, com el càncer o d'altres tremendament freqüents amb l'envelliment, com les cardiovasculars. Entendre el procés d'envelliment ens dona claus de com en el futur podem tractar altres tipus de malalties o prevenir-les, sobretot aquestes associades a l'edat. I és per això que ho fem. És una alternativa més, és una estratègia.

0: i a més per estudiar un munt de, una infinitat de malalties.
1: Sí, ara que ho deia l'Eloi, cardiovascular, tenia unes tuberies netes. Tuberies, allà passava aigua cristal·lina, molt bones, excel·lents. Nosaltres tenim pitjor, segur, els nostres anàlisis, que aquella analítica, molt, molt pitjor, segur. Per tant, és un altre factor, també. Pots estudiar tots aquests gens relacionats amb totes aquestes malalties de la bellesa que ella no tenia. Què podem fer? Tornar a posar el gen bo? Costaria molt, però sí podem imitar la funció d'un gen de la Maria amb un fàrmac. No? Imaginem-vos que la Maria tenia baixada l'activitat d'un gen i això li donava un avantatge. Doncs podem fer un fàrmac que inhibeixi aquella proteïna i això imites aquell gen. No pots ficar el gen perquè seria tocar el material genètic, això pues, té moltes conseqüències, però podem donar un fàrmac que imiti l'activitat de les cèl·lules de la Maria.
2: La ciència és apassionant, sí, és apassionant. Sí. En la investigació parleu del decalatge entre l'edat cronològica o l'edat física i l'edat biològica. Com és possible que les seves cèl·lules o la seva microbiota fossin dècades més joves que ella a nivell físic?
0: Bé, això té molt a veure amb la forma en què tenim d'actuar cada dia en els nostres hàbits. Si ens cuidem, si ens mantenim bé, en bona salut, dormim bé, fem una mica d'exercici regular, doncs aleshores estem condicionant-ho tot per tal que tinguem una edat biològica una mica més jove. Aquesta edat biològica és la nostra condició fisiològica real, l'estat en què el nostre cos funciona, no? Una mica diferent a la cronològica que diria el nostre DNI, no? Doncs si mirem l'epigenètica, aquesta manera en què els gens estan regulats, doncs vam poder veure que estaven regulats com si fos una persona molt més jove. És a dir, els seus gens funcionaven com si les cèl·lules fossin més joves. Les cèl·lules eren velles, i ho vam veure amb els telòmers, eren velles, però es comportaven com si no ho fossin tant. Eren com aquesta ventafocs que sap que és tard, però vol quedar-se una mica més a la festa ballant i gaudint-ne.
3: Us faré la mateixa pregunta que faig quan parlem de canvi climàtic. Som a temps encara? És a dir, hi ha gent que diu, ja tinc 60, 70 anys, ara no començaré a cuidar-me. Quan arribem a aquestes edats, encara estem a temps o és uns hàbits que hem hagut de mantenir durant tota la nostra vida?
1: Si em permets, ja que has introduït clima... Sí. Una de les coses que també es creu que té a veure molt amb la longevitat, i Maria també tenia, és un clima més o menys benigne. El clima mediterrani és una de les àrees que no té temperatures extremes, fins ara.
3: Fins ara
1: no té temperatures extremes, diuen molt, molt fred i molta, molta calor. I això permet viure segurament més temps, també. No? I també es creu que passava el seu cas, i passa amb el Japó i altres àrees del món. Després, potser m'ho has contestat aquesta segona part?
0: Sí, amb la Maria el que vam veure és que també, a part dels gens d'ambient, havia contribuït a aquesta vessant més social. Aleshores, tenir-ho tot controlat en un estudi científic com aquest seria ideal, no? Inclús poder estudiar altres persones doncs, també seria fantàstic en el futur.
1: Sí. I potser, en quant a quan podem actuar en una persona, a quina edat, mai és tard, o sigui, quan abans millor, és a dir, clar, si tu als 70 anys vols dir ara faré maratons, doncs potser és una mica tard, potser es devia preparar una mica abans, és que et dic, però mai és tard. I això ho veiem, no m'ha de m'incidir massa, però per exemple amb el tabac, una persona deixa de fumar, mai és tard, sempre tens un avantatge. Potser mai tornaràs, no segueixes fumant mai, però tindràs un avantatge.
3: Millor deixar-ho avui que demà.
1: Exacte, respiratòria pel dematí, quan t'aixequis, menys risc de càncer, millor exemple per la família dels fills. Sempre hi haurà un avantatge.
2: Ara diuen que a certa edat deixar de fumar permet que el pulmó es vagi regenerant, no?
1: Sí, això és cert, sempre deixar de fumar perquè és una lesió contínua. Per tant, mai és tard. Jo crec que és més senzill canviar els hàbits de començament, quan són petits, són joves, perquè el nostre cervell encara és més plàstic, més dinàmic, no? Quan són grans i estem més rígids, no? Ens costa molt canviar les conductes. Ha de passar una cosa molt traumàtica perquè canviem una conducta. Per exemple, una persona que té un infart, doncs canvia la conducta ràpidament perquè ha vist les orelles al llop, les ha vist allà mateix. Per tant, però mai és tard, perquè sempre millora. Això del rellotge epigenètic, per mesurar l'edat biològica, no és fixa. Si veritablement, si canvies la conducta, millora. Aquest rellotge l'has donat una mica de corda i ara va millor.
3: I he llegit que la Maria tenia una microbiota d'una nena. Potser no valorem força o suficientment la nostra microbiota, la importància que té, no?, pel nostre cos.
1: Sí, la microbiota cada cop és més important. Nosaltres som nosaltres i els éssers que viuen amb nosaltres, que són molts, des de bacteris, virus, protozous, que viuen amb nosaltres contínuament cada dia.
2: Els que no veiem potser són més que els que veiem,
1: bueno,
2: no?
1: Són bastants. Jo som més optimista, que som més nosaltres encara, però tenim molts convidats a casa, no?

0: amb nosaltres i són molt importants i cada cop a medicina tenen més rellevància. Per exemple, hi ha tractaments de malalties inflamatòries digestives que comencen fent-se en trasplants de femta, per exemple. No és la femta dieta que fiquen una pastilleta que té els bitxos, no?, en aquest sentit, però és quelcom molt important. I ara estem començant a estudiar nosaltres al laboratori l'altre estem de la vida, és a dir, persones que són molt jovenetes però semblen molt, molt grans, que tenen un envelliment prematur, molt prematur, però persones que tenen una esperança de vida molt curta perquè estan envellint superràpid.
1: El camí contrari de la
0: El camí contrari, no? És l'excepció contrària, per veure els extrems, dels dos extrems s'aprèn sempre, en aquest sentit, no? I a veure què passa amb, per exemple, el microbioma d'aquestes persones, però pot ser perfectament que hi ha un estudi que diu que trasplants de microbioma ajuden a alentir l'envelliment, també. Per tant, és una àrea de molt interès. I, a més, el que podem intervenir nosaltres, perquè la dieta, en part, és important per introduir aquestes bactèries al tub digestiu.
2: Doncs em quedo amb aquesta idea que dèiem abans, mai és tard, per començar a cuidar-nos i a veure, no aconseguirem potser arribar a l'edat de la Maria, potser sí, però com a mínim la qualitat de vida que sigui bona i la puguem mantenir molts anys. Manel Esteller, Eloi Santos, de veritat, moltíssimes gràcies per ser avui amb nosaltres.
0: Moltes gràcies.
3: Gràcies.
4: L'actualitat que t'envolta a la ciutat amb Míriam Franc.
5: Com et dius?
6: Ferran Adrià.
5: Quina és la teva experiència com a cuiner?
6: Has estat a alguna escola?
5: Has tingut algun mestre?
6: Això és una altra lliga.
5: Això són dos estrelles Michelin.
7: Arriba la història del restaurant que ho va canviar tot.
8: Estàs posant a tots al límit.
9: Prendreu tots mal.
7: Gènesi. Cada dilluns a TV3 i a la plataforma 3CAT.
10: Ser bomber o bombera és molt més que una feina. És posar força, vocació i compromís en un projecte col·lectiu al servei de tothom. Si vols contribuir a una Catalunya més segura, aquest és el teu lloc. Nova convocatòria d'accés al cos de bombers de la Generalitat. Fins al 29 de setembre, el 40% de les places estan reservades per a dones. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
2: I com dèiem, comencem descobrint un nou secret de Barcelona amb en Xavi Casino. Xavi, què tal? Bon dia.
11: Molt bon dia.
2: On anem avui?
11: Avui anem, com ja s'ha anunciat, al carrer Boters, exactament al número 13, que és un edifici d'origen medieval, tot i que reformat al segle XVIII. I allà trobem, a l'alçada del primer pis, un relleu rectangular on veiem representat un lleó alat, que és el símbol de l'evangelista Sant Marc, i una bota.
2: I una bota.
11: I una bota. Això significa que aquest edifici, això està documentat, en algun moment va tenir a veure amb el gremi dels sabaters de Barcelona, que va ser un dels gremis medievals més poderosos que va tenir la ciutat, junt amb altres, però aquest en concret va ser bastant poderós. De fet, sabem, segurament d'abans, però sabem que el 1556 està documentat que aquí tenia la seu el gremi. 10 anys més tard van adquirir i van construir un edifici no massa lluny d'allà, que va ser el seu gran moment d'esplendor en quant a seu, que va ser una seu en el carrer desaparegut ja de la Corríbia. El carrer de la Corríbia era un carrer que feia una mica com de curva, que anava de la plaça Nova fins al carrer de la Tapineria, és a dir, creuant el que avui és l'avinguda de la Catedral. Quan a la postguerra es van enderrocar tota aquesta illa d'edificis, perquè a més havien resultat afectats pels bombardejos de la Guerra Civil, i van deixar al descobert un tros de la muralla romana i les seves torres allà mateix, doncs aquest edifici va ser traslladat peça a peça, pedra a pedra, a la plaça de Sant Felip Neri, on encara hi és, amb la seva façana, i una altra vegada el seu símbol del lleó aïllat representant a Sant Marc.
2: Que curiós.
11: Sí, bastant curiós tot. Bueno, la qüestió és que en fi, en aquest carrer, aquí en el carrer Boters, és on trobem aquí el passat del gremi de sabaters, hi ha qui pensa, perquè també hi ha una bota, que el nom de carrer Boters, que durant molt de temps identificava l'ofici que hi havia en aquell carrer, doncs tenia que veure amb els sabaters. Però eren altres botes. Eren les botes de barrils que s'utilitzaven per altres menesters que no pas per calçat.
2: Mira.
11: És igual. En qualsevol cas,

0: La cofradia de Sant Marc, que era la que representava una mica el gremi, tenia la seva capella a la catedral i està documentada a Barcelona des del 1203. I des del 1257 formava part ja del Consell de Cent. Mm-hmm. Això dona una idea de que tenia un cert poder de, pues, per fer la nova seu al carrer de la Corríbia, que era cinema de Sant Felip Neri. Veurem que no era una seu qualsevol. Anava una mica més enllà de del carrer Boters. Bé, aquesta és la història fins aquí d'aquest passat del carrer dels Sabaters al carrer Boters.
1: Però Sabaters o feien botes? No em liguis ara.
0: No, al carrer Boters feien botes de vi, o per altres coses. I... però que pares que en el carrer Boters, per alguna raó, va haver-hi aquesta seu del gremi de Sabaters. Al carrer Boters hi havia boters. Els Sabaters estaven més o menys agrupats al carrer de la Tapineria, on també hi havia sastres. Però en lloc de dir el seu carrer Sabaters, es va dir carrer de la Tapineria.
1: I hi ha més símbols com aquest, el lleó alat i la bota, vull dir, perquè és això, cada carrer tenia una mica assignat al seu gremi. Imagino que també ho distingien amb algun dibuix a la façana.
0: Sí, és no aquest relleu que hi ha aquí en el carrer Boters.
1: Però vull dir, hi ha d'altres exemples a Barcelona?
0: Sí, home.
1: Deuen haver-hi molts,
0: no? La pròpia nova seu, antiga nova seu, del carrer de Sabaters. Sí. I si mirem inclús... més recents. Podem trobar amb gremis relacionats amb la construcció, podem trobar encara el símbol de l'escaire i el compàs.
1: Això ho hem parlat aquí.
0: Sí, que a vegades es confon amb la de la maçoneria.
1: No tenien Google Maps, clar, no. Havien de guiar-se d'alguna manera i ho feien.
0: Exacte.
1: Amb aquests dibuixos als carrers i a més amb el nom del carrer, que era molt descriptiu del que passava en aquells locals. Doncs és veritat que aquesta i d'altres històries les trobeu a Barcelona Secreta del Xavi Casinos. Xavi, que passis una bona setmana.
0: Igualment.
1: Ara ja no et puc dir això de bon cap de setmana. Els dilluns es fan més durs, ara.
0: Sí.
1: Xavi, que vagi molt bé.
0: Vinga, adéu.
2: A Onda Cero, la ciutat.
1: Temps ara per la informació de la una. Nosaltres tornem de seguida recordant els millors moments d'aquest programa.
2: Més informació, més participació, més contingut. Hi ha més d'una raó per seguir Onda Cero. Onda.cero/Catalunya. Al web d'Onda Cero Catalunya podràs escoltar-nos en directe o quan tu vulguis. El teu programa favorit allà on vagis. Descarrega't l'app d'Onda Cero i emporta't amb el teu smartphone o tauleta la ràdio més pròxima. On i quan vulguis. Onda.cero/Catalunya. Més i millor. Onda Cero Catalunya. La teva ràdio.
3: Es la una a mediodía en Canarias.
4: Noticias en Onda Cero.
3: Buenas tardes. La Comisión Europea ve con preocupación los planes de Donald Trump de vetar las exportaciones de diésel para contener los precios dentro de Estados Unidos. Bruselas asegura que mantiene contactos de alto nivel con Washington sobre este tema. Corresponsal comunitario Jacobo de Regoyos.
5: Olof Hill, portavoz comunitario, acaba de pronunciarse.
6: The European Union views with concern the reported US plans to ban diesel exports, including to the European Union.
5: Admite que la Unión Europea está preocupada por los planes de Estados Unidos de prohibir las exportaciones de diésel a la Unión Europea, pero advierte a Estados Unidos que esto también les va a perjudicar a ellos.
6: Any disruption would risk negatively impacting both sides.
5: Cree, por tanto, Olof Hill que sería una muy mala idea y cree además que socios tan cercanos como Estados Unidos y la Unión Europea deberían consultarse cuando se toman este tipo de medidas que afectan a ambos.
3: Ese veto a las exportaciones estadounidenses dispararía aún más el impacto de los carburantes en el IPC. La inflación no da tregua a las familias españolas. Hasta ahora el presidente del PP está presentando un plan de choque para aliviar la carga a las familias porque dice Feijóo que España se ha convertido en un país invivible.
7: El sanchismo ha convertido a España en un país invivible. Hoy por hoy, la inmensa mayoría de las familias españolas pueden concluir que aquí no hay quien viva.
3: De celebrarse hoy las elecciones, el Partido Popular ganaría con casi el 34% de los votos, 8.5 puntos más que el PSOE, que apenas mantendría los 100 escaños. Juan de Dios Colmenero.
8: Sondeo del Instituto Celeste Itel correspondiente al mes de septiembre y que les cuenta Onda Cero, donde el Partido Popular ganaría con el 33,9% de los votos, 147 escaños. Un porcentaje superior, pero no de

0: La ciutat. A Onda Cero Tarragona, amb Pablo Alcaraz.
1: Servidor de vostès, què tal, com esteu? Benvinguts a la ciutat, benvinguts a aquest dijous 24 de setembre, dia en què us expliquem que construiran habitatge temporal de protecció en un solar municipal de Reus, ubicat al carrer Vall Roquetes, número 16. Aquesta acció s'emmarca en el Pla 50.000 de la Generalitat de Catalunya per mobilitzar sòl públic per a la construcció d'habitatge assequible. La Junta de Govern Local de l'Ajuntament ha aprovat avui el conveni que s'assignarà properament amb l'Agència de l'Habitatge de Catalunya. El terreny se cedirà durant 75 anys amb caràcter gratuït i condicionada a l'adjudicació d'un promotor privat. La previsió és construir un màxim de 15 habitatges. La planta baixa de l'edifici té una superfície de 312 metres quadrats. Estava multiplicant jo per 10. 312 metres quadrats, aquesta planta baixa de l'edifici. Una part d'aquest espai s'utilitzarà com a equipament per part de l'Ajuntament. També us expliquem que l'Aldea del Tebre i la Ràpita posaran a prova un sistema que permet perfeccionar les alertes i ajustar la prevenció i les actuacions davant d'episodis meteorològics extrems, com els temporals de pluja o els episodis de vent. Es tracta d'Argos City, desenvolupat per l'empresa HITS, responsable del sistema Argos, amb què treballa el Centre de Coordinació Operativa de Catalunya. L'eina permetrà desplegar i perfeccionar els documents de protecció civil municipals de cada localitat, vincular cada situació de risc a actuacions concretes i alertar de temporals violents amb una antelació de 10 dies a 2 hores. La contractació l'ha fet la Mancomunitat Delta Gestió i és una eina pionera a la província de Tarragona. I acabem el repàs a l'actualitat explicant que el comissionat del Govern Central per al Corredor Mediterrani, Josep Calabuig, considera que caldrà parlar de la renovació i ampliació d'aquest eix durant els pròxims anys per fer front a un increment del volum de transport de mercaderies amb tren. Si l'interès es concreta en actuacions reals de les empreses i comença a utilitzar-se massivament el corredor, evidentment, ha assegurat, en un termini de 20-25 anys haurem de pensar en noves millores, tot reconeixent que el pes actual del transport ferroviari de mercaderies no arriba al 4% a Espanya i la potencialitat del seu creixement 4 dècades després que es posés sobre la taula. Per cert, que ha refermat el compromís el senyor Calabuig que el corredor quedi enllestit el pròxim 2030. Entre les primeres obres i més urgents, la transformació a ample de via internacional del tram entre Tarragona i Castelló, que assegurat es preveu estigui enllestit entre l'abril i el setembre del 2027. Així està l'actualitat del dia. Anem a veure quina és la previsió meteorològica per aquesta tarda i la jornada de demà des del Servei de Meteorologia d'AEMET. Noelia García.
2: Bona tarda. Seguim avui dijous amb calor i temperatures més altes de l'habitual per aquesta època de l'any. Avui els termòmetres marcaran màximes de 33 graus a Tortosa, 31 a Gandesa i a Reus, 30 graus al Vendrell i 29 a Tarragona. Avui sol i cel clar o poc ennuvolat i vent fluix de component sud. Demà divendres pujaran lleugerament les temperatures. Màximes de 37 graus a Tortosa, 34 a Gandesa, 32 graus a Reus, 30 al Vendrell i 29 graus a Tarragona. Continuarem amb calor, sol i cel clar sense precipitacions. Les temperatures mínimes marcaran 20 graus a la capital, 19 al Vendrell i 17 a Gandesa. És una informació d'AEMET.

0: Anem a parlar una estoneta de vins, anem a parlar una estoneta de cultura vitivinícola. Avui parlarem molt d'història amb Anna Casabona. Anna, bon dia.
1: Hola, bon dia.
0: Estàs a Ses Illes, no?
1: Sí, acabo d'arribar, de fet.
0: Villancia amada, no, això no... Bueno, un vidols, un dolcet, una mistaleta, no? Potser per aquí.
1: Home, sí, a més hi ha molts vins aquí a les illes, a Ses Illes. Mm.
0: És un territori però, que, bueno, òbviament, els professionals, els experts com tu, el coneixeu i el teniu més que situat al mapa vitivinícola, però que potser fora del món de l'expertesa no està tan situada. Mallorca i Illes Balears.
1: Sí, doncs mira, ja estem proposant un tema per un altre dia. Anem a, podem parlar dels vins de Ses Illes.
0: Ah, vinga, vale.
1: No?
0: M'apunto. Vinga, m'apunto.
1: És molt interessant.
0: M'apunto. Farem un dia un especial Ses Illes. Vam parlar fa un temps, no sé si tan, o sigui, sí que te'n recordes, d'un enòleg de... Jo diria que és d'un poble de la Ribera d'Ebre.
1: El de 4 quilos, que és de Tivissa, i està a Mallorca.
0: A Tivissa, això.
1: I vam dir, ostres, hem de fer un dia un tast amb ell, i és veritat, ara m'has fet recordar, l'hem de convèncer de que quan vingui, que em vagi cap a casa seva,
0: clar,
1: a visitar
0: passi,
1: la família,
0: que faci una paradeta, una escala.
1: Que passi per Onda Cero, exacte.
0: Bueno, el convidarem, a veure si... Sí, és veritat. Tivissa i estava amb allò, un tipus molt interessant, a més el que ens va estar explicant i els diferents guardons que havia rebut i de més. Bueno, escolta, deixem el tema Ses Illes per un altre, perquè tenim... a veure, tenim una data d'aquelles importants al calendari. És la festa de la barema número 25 de la denominació d'origen Montsant.
1: Exacte.
0: Que és aquest dissabte, a partir de les 7 de la tarda, al celler Dos Terres, a Marçà. Ara expliquem una mica de què va això de la festa de la barema,
1: sí, sí.
0: Però abans, si vols, Anna, posem una mica el focus, doncs això, en aquest quart de segle de la Déu Montsant.
1: La denominació d'origen oficialment més jove de Catalunya, i dic això d'oficialment perquè, evidentment, Montsant com a zona vitivinícola i amb vins d'alta qualitat existeix fa moltíssims més anys.
0: Sí.
1: Però no sé si se'n recordareu que abans del 2001 tots els vins que es feien a la zona doncs, que ara avui en dia anomenem Montsant, Déu Montsant, eren denominació d'origen Tarragona, subzona Falset.
0: Sí, el nom li hauríem d'haver donat una volta, perquè això de Tarragona, subzona Falset, és com, ostres...
1: Bueno, sí. Van agafar doncs, el poble més important de la comarca.
0: I van dir, tirem per aquí.
1: Doncs vinga, doncs tirem per aquí. I de fet, era graciós abans del 2000, perquè, clar, deies, ostres, a la comarca del Priorat, el que és la D.O., que llavors era D.O., encara no era D.O.Q., la D.O. Priorat, doncs la seva capital, que és Falset, no entra dintre de la D.O. Priorat, sinó que estava dintre de la D.O. Tarragona, subzona Falset.
0: Sí, senyora.
1: Clar, què va passar aquí? Hi va haver des de sempre reivindicacions per part dels viticultors i dels cellers, doncs reivindicaven què? Que la seva diferència respecte als altres vins de la D.O. Tarragona, i inclús al principi el que van intentar va ser entrar dintre de la D.O. Priorat. El que passa és que, clar, la D.O. Priorat, sempre n'hem parlat, té un punt diferencial, que són aquests sòls de llicorella,
0: sí,
1: que a més els pobles que estan dintre de la D.O.Q. Priorat avui en dia eren els que antigament estaven dintre de sota el domini del Priorat d'Escaladei. I llavors, doncs, clar, i deurien dir, sí, clar, i ara vindran els altres aquí a aprofitar.
0: Al grup. No, clar.
1: I van dir, i per tant, els de Priorat van dir que no, també en tota la lògica.
0: Sí.
1: Però Montsant va reivindicar, doncs, ser independent, i sí, a partir del 2001 existeix la denominació d'origen Montsant, l'última que es va aprovar a Catalunya. Així que per això és la més jove,
0: sí, senyora.
1: Per res més.
0: Tu saps que és una de les meves deus preferides, per no dir-la preferida, però per explicar-li als oients quines són les característiques, clar, anem a parlar de forma genèrica de la denominació d'origen dins de la DO, hi ha algunes similituds, però també hi ha moltíssimes diferències. Però quan parlem d'un Montsant, per tu què et ve al cap?
1: Bueno, jo crec que a mi hi ha molta gent ens ve al cap un vi negre fet de garnatxa, de carinyena o dels dos, i a més, de molta qualitat, i a preus amables. A mi sempre, de fet, sempre m'agrada dir que Montsant és això. Són vins amables en boca i amables de la butxaca, que això
0: sí,
1: sempre,
0: important.
1: Sempre està bé. I de fet diran, bueno, però què és el Montsant? Doncs, bueno, la comarca del Priorat, si la teniu una miqueta de tots al cap, respecte a les dues denominacions d'origen que té, que una és Priorat i l'altra és Montsant, és com si veiéssim un ou ferrat. La Iema seria el que és la DOCU Priorat i la Clara seria Montsant. Per què es va fer aquesta diferenciació? Jo ja ho he comentat una miqueta abans de la introducció. El Priorat, el seu sol, que és característic i que el fa diferent de tot, és la llicorella, la pissarra, que aporta un caràcter molt especial als seus vins. Al Montsant, en canvi, què ens trobem? Hi ha més diversitat. També hi ha llicorella, evidentment, però també hi trobem terrenys calcaris, argilosos, de còdols, granítics... Llavors, clar, dona més diversitat. I això també és el que la fa, diguéssim, especial, no? Que pots trobar molts Montsants diferents, molts perfils diferents, això sí, amb l'ànima mater de la Garnatxa i la Carinyana, i amb molt poquet raïm blanc. De fet, quan trobem Montsants blancs, aprofiteu, perquè penseu que dintre de la denominació d'origen els raïms blancs pesen com ara un 5%, molt poquet.
0: Sí.
1: Que això, avui en dia, i tal com van les tendències del consum de vins mundialment, que s'està tirant més cap al blanc i els escumosos en detriment dels negres, doncs clar, aquí Montsant i Priorat doncs estan passant, bueno, una situació difícil. I sense parlar de la sequera. Però bueno, no siguem tan negatius.
0: No, deixa-ho, això ja per un altre episodi. No.
1: Això ja en vam parlar, això ja
0: sí,
1: en vam parlar.
0: Sí.
1: No, a més, aquest any estan contents, que també ha sigut, mira, la barema 25, ha sigut, com a tota Catalunya, una barema que també s'ha anticipat

0: anticipat molt en temps, va començar molt aviat i pràcticament ja l'han acabat, o sigui que estarem celebrant la festa de la Verema amb la Verema pràcticament acabada tota la comarca, o sigui que, bueno, el canvi climàtic, sí. Ja ho hem dit molt. Sí. Ja ho han dit moltes vegades.
1: Perquè la gent conegui què és el que s'organitza en aquesta festa de la Verema, ja ho hem dit, sí. Que és el celler Dos Terres, a Marçà, i bàsicament és cellers fent tastar els seus vins, oferta també gastronòmica, menjar i beure, i oferta també cultural, propostes musicals, en aquest cas. Una espècie com això, de festa major, en un dia, exacte. En unes hores, en aquest cas en el celler Dos Terres.
0: Això mateix, com una festa major, amb gairebé tots els cellers de la BO, em sembla que els tiquets surten per uns 25 euros, però clar, tens concerts, tens vins, tens oferta gastronòmica, una festassa, un planazo per aquest dissabte a la tarda.
1: Sí, i una manera també de reivindicar-se. No sé si estàs d'acord amb mi, jo crec que a nivell intern... a Catalunya, denominació d'origen Montsant, molta gent la situa com una denominació d'origen a tenir en compte, amb vins de molta sí. qualitat, però que fora de Catalunya, la resta d'Espanya i a nivell internacional, l'ombra del Priorat és molt allargada. I Montsant doncs, encara passa una mica per sota, perquè el focus se l'emporta bastant més la DOQ Priorat que no pas
0: sí.
1: Montsant.
0: De fet, durant molts anys sempre es comentava que el Montsant era com la germaneta pobra del Priorat. Però jo crec que avui en dia això ja, aquest discurs ja està molt superat. Jo crec que hi ha vins del Montsant que han demostrat estar a la mateixa alçada o més que els dels seus veïns. I a nivell de coneixement, jo crec que... A veure... Cada dia hi ha més vins que estan traspassant les fronteres, que estan tenint molt, molt boníssimes crítiques. No ens oblidem, per exemple, d'un dels primers que van tenir gran èxit de crítica internacional, que és un vi que es diu L'Espectacle,
1: sí.
0: Una garnatxa 100%. Mm. No és un... És un vi que està molt bo, us ho asseguro, però no és per cada dia.
1: Sí, i el preu tampoc és.
0: Ho dic pel preu, bàsicament. Sí. Però és una meravella. I va ser, de fet, poder una de les primeres garnatxes que van esclatar a nivell mundial de dir, uau, què és això? I el Montsant, en un poble que es diu La Figuera. Doncs, i avui va ser dels primers, però evidentment avui en dia hi ha moltíssims cellers que estan triomfant, inclús cellers del Priorat que estan fent la seva versió a la DO Montsant, i d'altres bodegues del resta d'Espanya que també estan fent les seves incursions. Vull dir que jo crec que el que es deia abans de que era la germaneta pobra ja està. Això ja no. Yeah. És un perfil diferent i és una de les zones més interessants de Catalunya i, clar, especialment de Tarragona.
1: Sí, sí, totalment d'acord. Anna, ho deixem aquí, si et sembla. Avui posant el focus en la denominació d'origen Montsant, en aquests 25 anys i en aquesta celebració sí. del quart de segle que tindrà lloc a la festa de la Verema d'aquest dissabte. Per cert, s'han d'adquirir entrades. Entreu a la web d'Entradium, que és on es poden adquirir sí. les entrades per si voleu anar al celler Dos Terres sí, sí. a Marçà a gaudir d'aquesta festa de la Verema. Escolta'm, la setmana vinent anem cap a la zona que... No, t'anava a dir cap a casa. Cap a casa teva no. Casa teva és aquesta. Però la casa laboral que es situa al Penedès, doncs parlem de bombolles i parlem sí. de l'escomostra.
0: Ah, això mateix.
1: Anna, una abraçada forta.
0: Vinga, fins la setmana que ve.
2: Onda Cero Tarragona, la teva ràdio. A Onda Cero Catalunya, lideratges.
3: A Catalunya, el 87,2% de les empreses que volen incorporar a la IA assenyalen la falta de coneixements com el principal obstacle. Per tractar aquest tema, avui tenim l'oportunitat de parlar amb Ciriaco Hidalgo, president de CETESC.
4: Crec que no tenim un problema de tecnologia. I el que es tracta és com apliquem aquesta tecnologia per ser més eficients, per millorar la productivitat, per eliminar tasques feixudes o repetitives.
2: Lideratges amb Ariadna Belbert. Els dijous, emissió web a les 6 de la tarda i els dissabtes a l'FM de 6 a 7 del matí. Els qui viuen de nit també tenen dret a escoltar bona ràdio.
5: No podrem pagar la IA, llavors ja tornarem a l'època de l'edat de bronze.

0: Ara de coure no, perquè ja ens l'han robat tot.
1: El coure no, perquè l'edat de coure devia durar molt poc. Devia sortir algú a dir, ha començat l'edat de coure. I de cop i volta el van mangar i va dir, bueno, pues posa l'edat de bronze, l'edat mitjana ja, perquè la de coure ha durat poc. De fet, no es podien ni transportar, perquè...
0: Va començar els problemes de rodalies d'aquella època ja.
2: Escolta Nits de Ràdio, de dilluns a diumenge, després de Radio Estadio Noche. Nits de Ràdio, amb David Cervelló.
3: Hay gente que te pone al día en un momento. Te cruzas con tu vecino, te subes a un taxi o vas a la peluquería y en solo unos minutos sabes qué ha pasado con el gobierno, por qué ha subido la gasolina y qué debería hacer el seleccionador. Y si además buscas el análisis de la actualidad, toda la información y el humor, escucha Julia en la Onda con Julia Otero. Los sábados y domingos a partir de las 8 de la mañana y siempre que quieras en la web y en la app. Onda Cero, tu radio.
2: La ciutat, a Onda Cero Tarragona, amb Pablo Alcaraz.

0: Senyores i senyors, hauríem d'anar tancant la paradeta. En uns minuts, són les dues de la tarda, en uns minuts arriben els companys dels serveis informatius d'aquesta Santa Casa. En uns minuts, notícies mediodia. Nosaltres posem el punt i final a la ciutat d'aquest dijous 24 de setembre. Demà més, a la mateixa hora, la una i a la mateixa sintonia, la d'Onda Cero. Fins demà.
1: La ciutat. A Onda Cero Tarragona, amb Pablo Alcaraz. Onda Cero Tarragona, la teva ràdio. La brúixola amb Lola Sorribas.
2: Parlem d'una pel·lícula que no només va definir el gènere, sinó que va canviar les regles de Hollywood. Avui dediquem el nostre temps al Exorcista. La història era perturbadora, però sobre el paper en el que va passar a darrere les càmeres va alimentar encara més les llegendes, perquè és una pel·lícula que, amb el seu rodatge, bueno, com moltes altres, se va crear una maldició, no? Perquè a l'estudi se va incendiar, per exemple, i només va quedar intacta el que era l'habitació de la nena.
3: A mi em costaria molt treballar en aquest context.
4: Si tu, Lola, ho tens això, que a vegades quan veus senyals de l'univers,
3: sí,
4: dius, això
3: deu passar.

0: caiguda del nivell acadèmic dels últims anys. Esther Niubó és la consellera d'Educació.
1: Plantegem un cert retorn a allò que havia estat l'escola durant molts anys, que en els últims anys constatem que ha perdut pes, doncs reforçar la lectura, l'escriptura, l'oralitat, els coneixements bàsics, no és tornar al passat ni mirar enrere, és consolidar els fonaments que fan possible tots els altres aprenentatges.
2: I els Mossos investiguen un cas insòlit a Cabrera d'Anoia després de trobar el cadàver d'un home de 77 anys que, segons les primeres informacions, feia prop de 2 anys que havia mort.
0: La troballa s'ha pogut fer per l'avís dels veïns, que feia molt de temps que no veien entrar ni sortir a ningú de la casa. El més cridaner de la notícia és que en aquell habitatge hi continuaven vivint la dona i la filla de la víctima, que des de l'arribada de la Covid estaven pràcticament aïllades del món exterior.
2: I la Mercè torna a omplir avui els carrers de Barcelona, però la seva història està envoltada d'alguns mites.
0: Contràriament al que sovint es creu, la Mare de Déu de la Mercè no neix per una plaga de llagostes que va afectar Catalunya al segle XVII.
3: No és cert que el patronatge de la Mare de Déu de la Mercè que celebrem ara tingui l'origen en una plaga de llagostes. El patronatge de la Mare de Déu de la Mercè que celebrem actualment és un patronatge modern que comença el 1868.
0: Tal com explica un de Cero l'historiador Amadeu Carbó, aquell episodi va motivar les autoritats de l'època a encomanar-se a la Mercè perquè intervingués davant la plaga de llagostes, però va ser un vot puntual. Com apunta Carbó, l'origen de la Mercè, com la coneixem avui, és molt més recent i es remunta a la segona meitat del segle XIX.
2: Anem ara a comptar cotxes perquè ens trobem en plena operació sortida, precisament per aquest pont que genera durant les festes de la Mercè aquí a Barcelona. Marxem per connectar amb el Servei Català de Trànsit. Eduard Sánchez, què tal? Bona tarda.
4: Hola, bona tarda. De moment, a aquesta hora, destacar pel que fa a incidències, una via tallada, que és la C12, a l'altura del Dover, en els dos sentits de la marxa, a causa d'un accident entre dos turismes. De moment, encara la via tallada i, per tant, aturades en els dos sentits de la marxa. En el cas de la resta de vies, de fet, el trànsit en general va millorant. No ha estat un matí massa complicat en aquesta operació sortida del pont de la Mercè. En tot cas, també hem de recordar que la Nacional 2, en aquest cas a l'altura de Figueres, es dona pas alternatiu per les tasques de retirada d'un vehicle que s'ha incendiat en aquest punt aquest matí. I ja per volum de trànsit, en general, circulació fluida, únicament a l'autopista AP7 podem trobar una mica de lentitud, algunes aturades a la zona entre Santa Perpètua i Barberà, en sentit sud, o també la C-17 a Parets, també en sentit sud. És tot, bona tarda.
2: Repassem a la previsió del temps amb la Noelia García. Què tal, bona tarda?
5: Bona tarda. A Catalunya continuem amb calor i temperatures més altes de l'habitual per aquesta època de l'any. Avui màximes de 34 graus a Lleida, 33 a Girona, 30 graus a Barcelona i 29 a Tarragona. Durant aquesta tarda, temps estable amb sol i cel clar o poc ennuvolat. Demà divendres, temperatures amb pocs canvis. Màximes de 35 graus a Lleida, 33 a Girona i 29 graus a Barcelona i a Tarragona. També serà un dia càlid amb sol i cel clar. Temperatures mínimes de 16 graus a Lleida i 20 graus a Barcelona. Bufarà vent fluix de component sud, ocasionalment moderat a la tarda. És una informació d'EMET.
2: Són les 2:36 de la tarda. El control tècnic, Dani Sánchez.
6: Notícies migdia, amb Ricard Jiménez.
2: El desnonament de la Mari Carmen, la veïna de 87 anys expulsada del pis on vivia des de feia 7 dècades, ha obert una nova batalla política entre Madrid i Catalunya sobre les receptes per afrontar la crisi de l'habitatge. I sí, avui ha estat el torn de la política després que els carrers de moltes ciutats d'Espanya s'omplissin de persones que defensen el dret de l'habitatge. Barcelona va ser una de les 12 ciutats en les quals els sindicats de llogateres van concentrar-se per denunciar el desnonament de la Mari Carmen. 1.200 persones, concretament, es van trobar a les portes de la delegació del govern d'Espanya, aquí a Barcelona. I, de nou, Catalunya torna a ser protagonista en un xoc de models econòmics que lliura contra Madrid, Anna.
0: Sí, la presidenta madrilenya Isabel Díaz Ayuso assegura que per cada desnonament que es produeix a Madrid n'hi ha 5 a Catalunya i posa aquest cas com a exemple del fracàs de les polítiques d'intervenció en el mercat impulsades per l'esquerra catalana.
7: El número mayor se está ejecutando en Cataluña. Por cada desahucio que hay en Madrid se producen 5 en la Cataluña de Illa y de Sánchez, por cierto.
0: La Generalitat ho nega i acusa Ayuso de manipular les dades. La consellera d'Habitatge i portaveu del govern, Sílvia Paneque, recorda que Catalunya va aconseguir aturar 43 desnonaments durant l'últim trimestre, mentre que a Madrid només se'n van evitar 7. També defensa que la diferència és precisa.

0: precisament l'actuació de les administracions públiques. Assegura que la Comunitat de Madrid critica les mesures catalanes perquè impliquen intervenir al mercat per limitar-ne els usos especulatius.
1: I és que a Catalunya estem fent polítiques precisament d'intervenció i de garantir el dret de l'habitatge per sobre del bé que pot significar, doncs, a nivell especulatiu, un habitatge.
0: Eren declaracions a Catalunya Ràdio. El xoc arriba en un moment de confrontació creixent entre dos models. D'una banda, el català, que aposta per regular el mercat de lloguer, ampliar el parc públic i limitar la compra especulativa d'habitatges. De l'altra, el madrileny, partidari de menys intervenció i més incentius al mercat. Una disputa que s'ha fet visible també amb el trasllat de la Fira Immobiliària de District de Barcelona a Madrid, enmig de les crítiques del sector a les regulacions impulsades a Catalunya.
2: Doncs enmig d'aquesta guerra política, Salvador Illa, el president de la Generalitat, ha aprofitat per assenyalar Junts com un dels partits que han contribuït a la caiguda de mesures per protegir les famílies vulnerables davant dels desnonaments.
0: El president de la Generalitat assegura que el desnonament viscut ahir és la conseqüència d'un model que prioritza l'especulació per davant del dret a l'habitatge. Recorda que durant la pandèmia el govern espanyol va aprovar una moratòria per ajornar els desnonaments de persones vulnerables, una mesura que es va mantenir durant anys, però que va decaure després que PP, Vox i Junts hi votessin en contra al Congrés. Ara Illa demana als de Carles Puigdemont que canviïn el seu sentit del vot quan la mesura d'antidesnonaments torni al Congrés. També treu pit d'estar aplicant polítiques per ampliar el parc d'habitatge públic i impulsant lleis per limitar la compra especulativa, alhora que ataca frontalment els fons d'inversió.
3: Això ja no és tenir una posició conservadora a la vida. El que vam veure ahir no és una visió conservadora a la vida, és una visió classista, inhumana. Aquí estem combatent-ho, ho seguirem combatent, totes les reformes per evitar aquesta especulació. És que no en tenen mai prou, és que no en tenen mai prou. I més, i més, i més.
0: La realitat, però, és que algunes de les principals mesures continuen encallades a Catalunya. És el cas de la llei per limitar la compra especulativa d'habitatges en zones tensionades, impulsada pels comuns i encara pendent d'aprovació definitiva al Parlament per l'oposició de Junts i el PP. Tot plegat mentre a Madrid el PSOE també ha rebut crítiques després d'abstenir-se en la proposta de Sumar per prohibir la compra d'habitatges per part de fons d'inversió.
2: I precisament el Ministeri d'Habitatge està estudiant a hores d'ara les peticions de Junts per desencallar el nou decret d'habitatge que permetria aturar desnonaments com el de la Mari Carmen.
0: Sí, fa mesos que els de Carles Puigdemont van registrar al Congrés una sèrie de propostes que serien la condició perquè donessin suport al decret. La mesura principal se centra a fer que el cost de protegir persones vulnerables, diuen, l'assumeixi l'administració i no els propietaris. Així doncs, plantegen un mecanisme que permeti a l'Estat pagar els lloguers pendents d'aquestes famílies vulnerables. El Ministeri afirma ara que ho està estudiant i el grup liderat per Míriam Nogueras al Congrés espera rebre una resposta en les pròximes hores. Mentrestant, des de Sumar, el ministre de Cultura, Ernest Urtasun, ha confirmat que el govern treballa per aprovar el decret el més aviat possible.
4: Estem ja dialogant entre socis de govern per poder portar aquest real decret llei en el proper Consell de Ministres el dimarts, i també avui vull traslladar un missatge molt clar en el Partit Socialista. El dimarts, el govern d'Espanya de coalició progressista ha d'estar a l'alçada, perquè no li podem fallar a la gent.
0: Urtasun també ha recordat que si aquest decret s'hagués aprovat el juliol, quan es va acabar retirant per falta de suports, la Mari Carmen continuaria a casa seva. Ho ha dit des de Barcelona, on ha assistit a la Setmana del Llibre en Català.
2: En aquest context tan delicat, les entitats que lluiten contra la pobresa energètica reclamen a la Generalitat que desplegui els anomenats comptadors socials, una eina pensada per regularitzar el subministrament elèctric de famílies vulnerables que viuen en habitatges ocupats i sense cap contracte que pugui demostrar que viuen allà. Tot i que, òbviament, es tracta d'una situació irregular i il·legal, les entitats recorden que moltes d'aquestes llars no tenen capacitat econòmica per accedir al mercat de l'habitatge i es veuen abocades a escollir entre viure sense llum o connectar-se de manera il·legal a la xarxa.
0: La proposta no és nova. Els comptadors socials ja estaven previstos en el conveni signat el 2021 entre la Generalitat i Endesa, però la seva aplicació ha estat molt limitada perquè la companyia al·legava manca de seguretat jurídica. Ara, un informe elaborat per Enginyeria Sense Fronteres i l'Aliança contra la Pobresa Energètica conclou que existeixen vies legals per implantar-los i planteja diverses reformes per blindar-ne l'ús. En el primer cas, Josep Babot, portaveu de l'entitat, fa referència el conveni signat al març del 2021 entre la Generalitat i Endesa, com dèiem, en plena crisi per la pandèmia.
5: Hi ha una més immediata, una resposta immediata, que seria la firma d'un nou conveni, però amb un redactat, diríem, més pulcre i més ambiciós per afinar i per dotar de seguretat jurídica a totes les parts, Això és una via, i les altres dues vies són més de caràcter estructural i comporten la modificació per una banda de normativa catalana, això és una de les vies, i de l'altra de la normativa estatal i la llei del sector elèctric per tal de blindar aquesta figura i permetre la contractació ja no només a Catalunya sinó a tot l'Estat.
0: Tot plegat arriba en un moment especialment delicat després que el Tribunal Constitucional hagi anul·lat part de la normativa catalana que protegia les famílies vulnerables davant els talls de subministraments. Les entitats asseguren que el problema ja no és jurídic, sinó de voluntat política, i esperen que el govern mogui fitxa en la pròxima reunió de la taula de pobresa energètica.
2: Canviem ara de qüestió. Els expliquem que el Departament d'Educació recuperarà les lectures obligatòries de batxillerat tal com les havíem conegut. A partir del curs vinent, la conselleria tornarà a decidir quins llibres hauran de llegir els alumnes tant de primer com de segon a les assignatures de català i castellà, que es cursen, lògicament, a totes les branques del batxillerat.
0: Des de fa 3 cursos, cada centre pot escollir les lectures dels seus estudiants. Doncs bé, ara el departament fa marxar enrere d'aquesta decisió, que va causar polèmica, per cert, en el seu moment, i aposta de nou per les lectures obligatòries comunes a tots els centres. Aquesta és una de les principals novetats que ha anunciat la consellera d'Educació, Esther Niubó, en el marc d'un pla per reforçar, diu, els aprenentatges fonamentals. També s'obligarà a escoles i instituts a tenir un pla lector, un document que fins ara era voluntari, i es fomentarà la lectura en paper i l'escriptura a mà.
6: Volem recuperar una relació de lectures de referència, altament recomanades pels equips docents, que tinguin un nivell progressiu de complexitat lingüística, de complexitat conceptual i que ens connectin també amb la història de la nostra literatura. I hem de sistematitzar la pràctica de l'escriptura manual, promoure exercicis com són redaccions, resums, esquemes, simplement la presa de notes. No podem deixar que l'alumnat de 13 anys es deixi fer els resums per la intel·ligència artificial.
0: Niubó resumeix les novetats amb una idea. Cal tornar als bàsics, allò essencial. En aquest sentit, a més de treballar la comprensió lectora, també planteja un reforç de les matemàtiques, promovent, per exemple, el càlcul mental. És la medicina que vol fer servir el departament per revertir la davallada del nivell acadèmic que ha experimentat Catalunya en l'última dècada, tal com demostren les proves PISA o les competències bàsiques.
2: I no canviem gaire de tema perquè demà divendres Salvador Illa ha convocat una cimera de partits per parlar, justament, d'educació. Aquest matí hem sabut que finalment el Partit Popular sí que hi assistirà, mentre que Vox no ho farà. Per tant, l'únic partit que no participarà en la reunió serà aquest, Vox, ja que Aliança Catalana ha confirmat també la seva assistència. Serà el primer cop que la formació de Sílvia Orriols acudirà a una trobada d'aquesta mena. El govern comença a veure el final de les restriccions per la pesta porcina africana i preveu iniciar una desescalada cap a finals d'any. Ara bé, el Departament d'Agricultura insisteix que aquesta és precisament una de les fases més delicades de la lluita contra la malaltia.
7: Estem a la fase final, tant pel que és pel buidat d'animals, que queden ja pocs animals. Per tant, aquí sobretot ens queda una fase molt complexa, que són els animals que estan a la trama urbana i a prop de les zones habitades. Per tant, aquí també hem demanat col·laboració dels ajuntaments.
0: Els treballs de control s'estan concentrant cada vegada més en àrees properes a nuclis habitats i espais naturals molt freqüentats, com ara la Serra de Collserola, que és l'entorn restringit que rep més visitants i usuaris. Per això el conseller Òscar Ordeig ha acordat amb els alcaldes dels municipis afectats crear un grup de treball per estudiar com es pot reobrir el medi natural amb garanties de seguretat. El govern considera que encara és prematur aixecar les limitacions mentre continuïn apareixent nous casos. De fet, Agricultura n'ha detectat 5 més els últims dies, 4 a Barcelona i un a Sant Cugat, fet que eleva a 396 els contagis registrats des de l'inici del brot.
2: I atenció, perquè l'Ajuntament del Prat de Llobregat, governat pels comuns, ha tornat, això sí, a posicionar-se contra l'ampliació de l'aeroport. El ple municipal ha aprovat una declaració que rebutja els plans que es preparen pels pròxims anys per part de la Generalitat i la Moncloa i reclama protegir els espais naturals del delta del Llobregat. El consistori alerta que el projecte podria tenir un impacte negatiu sobre el territori i recorda que tant la Unió Europea com diverses entitats socials ja han expressat les seves queixes sobre aquesta ampliació. L'avís dels veïns per l'estat d'abandonament d'una casa de Cabrera d'Anoia ha permès als Mossos d'Esquadra descobrir el cadàver d'un home. A l'habitatge hi continuaven vivint la seva dona i la seva filla, que, segons les primeres informacions, feia anys que pràcticament no sortien de casa.
0: Quan la policia va accedir a l'immoble, va trobar el cos d'un home de 77 anys en avançat estat de descomposició i tapat amb una manta, segons ha avançat al País. La dona, de 59 anys, va explicar als agents que el seu marit havia mort l'any 2024 mentre era assegut al sofà de casa. La investigació apunta que es tractava

0: Parlava d'un nucli familiar completament aïllat, que pràcticament no havia sortit de casa des de la pandèmia i que es proveïa a través de compres a domicili. Mare i filla continuen ingressades en un centre hospitalari mentre els Mossos investiguen les circumstàncies del cas i esperen els resultats de l'autòpsia, que haurà de determinar les causes de la mort de l'home i aclarir per què el cos va romandre a l'habitatge durant prop de 2 anys.
1: I a l'Ametlla del Vallès s'ha recordat aquest matí la víctima mortal de l'incendi que dimarts per la nit va afectar una residència del municipi.
0: L'home tenia 53 anys i no es va poder fer res per salvar-li la vida. Durant un minut de silenci, l'Ajuntament també ha volgut agrair la ràpida intervenció dels serveis d'emergència, especialment de la policia local i protecció civil. El foc es va declarar a la primera planta del centre i, a banda de la víctima mortal, va provocar 77 afectats més, 13 dels quals van haver de ser traslladats a hospitals per inhalació de fum.
1: Més coses. Els Mossos d'Esquadra investiguen la mort violenta d'un home a Terrassa. Els serveis d'emergència van rebre l'avís d'una agressió al carrer poc després de les 11 de la nit, i quan hi van arribar van trobar la víctima sense vida i amb signes de violència. Ara la Divisió d'Investigació Criminal intenta aclarir què va passar i identificar també l'autor o els autors dels fets. I ara parlem precisament de seguretat i de la multireincidència, en aquest cas juvenil. Fa mesos que parlem d'aquesta qüestió, arran sobretot de l'assassinat a un home de 47 anys a Manresa a mans d'uns joves que es trobaven en llibertat vigilada. Doncs bé, a Onda Cero Catalunya volem entendre què empenya un jove a delinquir i també com funciona, amb quins objectius es treballa en un centre juvenil. Ens ho explica en Ferran Cuixart. Ferran, bona tarda.
2: Bona tarda, Ricard. Primer partim de la base que no es pot ni hem de generalitzar, però sí que és cert que molts d'aquests joves que cometen un delicte i són internats comparteixen certes característiques. Per exemple, la majoria són menors amb una família desestructurada, un alt nivell d'absentisme escolar, un ambient conflictiu i també un primer contacte amb les drogues quan són molt joves. A tot plegat, se li suma la facilitat de fer-se amb una arma blanca. És aquí on els joves amb aquestes característiques poden arribar a delinquir i reincidir. Ens ho explica el catedràtic en psicologia de la violència forense i criminal, Antonio Andrés Puello.
3: Tenen una manera de pensar i unes creences en les quals creuen legítim l'ús de la violència, creuen que estan legitimats a exercir-la i, naturalment, no estan molt d'acord amb el càstig.
2: Ara que tenim el context, ens posem en la situació d'un jove que interna en un centre. En aquest punt, treballadors socials, educadors i psicòlegs es posen en marxa per treballar amb ells la gestió de la frustració, entendre els fets que han comès i evitar que es tornin a repetir, que és bàsicament l'objectiu principal de la seva tasca. L'Aina Tur és educadora i treballadora social experta en l'àmbit d'intervenció en justícia juvenil.
4: Ens arriba el jove, que sabem que té un internament de 6 mesos amb cautelar, i tenim 6 mesos de moment, fins que surti el judici, per treballar amb aquest jove, això, això i això. Per això tenim diferents programes, programes d'addiccions, programes d'agressió sexual.
2: L'única avaria, diu, són les actituds dels menors i la sensació que creen de regir-se, diu, per les seves pròpies normes davant una justícia que consideren tova. De fet, se senten còmodes entrant i sortint del centre. I clar, com aquest termini, com dèiem a vegades, és insuficient, un cop fora del centre també hi ha feina a fer.
4: Necessitem identificar quins són els factors de protecció que existeixen, ja que aquests van en relació a allò que pot sostenir el canvi. O sigui, una relació que el jove, de sobte, explorem, identifiquem que el jove té una relació de confiança amb un adult que potser no és un familiar, que va ser un entrenador de bàsquet o de futbol.
2: I en aquest sentit demanen un canvi en la mirada social, entenen la percepció d'inseguretat, tot i que coincideixen que els joves necessiten veure una segona oportunitat real per part de la societat per no sentir-se exclosos.
5: Notícies migdia, amb Ricard Jiménez.

0: fisiológicas. Estos enjuagues sirven para eliminar los excesos de humedad y las partículas perjudiciales de la mucosa. Además, cabe destacar que para evitar la aparición de enfermedades respiratorias, es muy importante controlar también los niveles de humedad en el ambiente. Para ello, es aconsejable solicitar la ayuda de expertos como los de Murprotec. Ellos siempre encuentran la solución para disfrutar de unos correctos niveles de humedad en todos los lugares cerrados.
1: Nacho Arias, hasta otro día y buenas tardes.
0: Hasta otro día y muy buenas tardes.
2: Un día descubres que tienes humedades.
3: Para. Sí, ya sé que la canción es pegadiza, pero lo que de verdad quiero que recuerdes es esto. Las humedades tienen solución. Y si quieres acabar con ellas definitivamente, llama a Murprotec. Palabra de Agustín Bravo.
4: Llama al 930 1130 o entra en murprotec.es. Murprotec.
1: Doncs avui té un gran protagonisme en aquest informatiu la plana cultural, i és que, entre moltes altres coses, ens trobem al bell mig de la celebració de la 44a edició de la Setmana del Llibre en Català. Aquest any compta amb 332 expositors i més de 350 activitats. L'esdeveniment torna per tercer any consecutiu al Passeig de Lluís Companys, des d'Arc de Triomf fins al Parc de la Ciutadella.
5: Aquest, per tant, no ha estat sempre l'escenari on s'ha desenvolupat aquesta cita de la literatura catalana. Va néixer l'any 1983 i compta ja amb 44 anys d'història. Així ho ha explicat en declaracions a La Brúixola Jordi Ferrer, expresident de l'associació d'editors.cat.
6: Ha tingut diferents moments al llarg de la història. Al principi era una setmana on es reunia en un espai molt gran, com podrien ser les drassanes, tots els llibres que hi havia, doncs, en fons de català.
5: La Setmana del Llibre en Català ha distingit aquest any l'escriptor i periodista Ramon Solsona amb el Premi Trajectòria en reconeixement a una carrera de dècades com a novel·lista, articulista i guionista. També ha atorgat el Premi Difusió a Màrius Serra per la seva tasca de divulgació de la llengua.
1: I una història familiar marcada per una dictadura serveix de punt de partida a No miris, la nova proposta de la companyia Cultura i Conflicte. L'obra recupera la història real de Verónica Estay, filla de represaliats per la dictadura xilena i alhora neboda d'un dels seus repressors. Una contradicció familiar que els seus creadors han investigat durant gairebé 3 anys. Joan Valentín, bona tarda.
7: Bona tarda, Ricard. Aquest procés els ha portat a parlar amb els protagonistes reals, reconstruir la història familiar i buscar altres casos semblants. La periodista i guionista Teresa Turiera explicava a La Brúixola que a partir d'aquesta investigació han utilitzat el teatre per donar una nova dimensió al relat.
8: És una història que hem documentat durant gairebé 3 anys, parlant sobretot amb els protagonistes, i que després portada a escena amb l'ajuda dels actors, dels tècnics, d'escenografia, de llums, de qui ha fet el disseny sonor, s'hi afegeixen altres capes, no?
7: Precisament aquesta història els permet plantejar una de les preguntes centrals de l'obra, com reconeixem un monstre. L'actor Pep Cruz defensa també els micròfons d'aquesta casa que intentar entendre com una persona arriba a justificar actes atroços no significa en cap cas blanquejar-los.
9: Convé no convertir-la en un monstre, perquè si el deshumanitzes, llavors ja elimines la possibilitat de que el monstre siguis tu. O sigui, el teu veí, el teu pare, la teva mare, el teu fill.
7: No miris posa també el focus en els fills i nets de víctimes i repressors i en els silencis que poden travessar generacions. La podran gaudir al Teatre a la Biblioteca del 22 de setembre al 18 d'octubre.
1: I sí, avui són les festes de la Mercè, en parlarem ara abans d'acomiadar-nos, però abans volem donar un cop d'ull a les festes de Santa Tecla, que s'acomiaden avui amb una de les jornades més emblemàtiques i esperades de la Festa Major de Tarragona.
5: A la tarda i al vespre el protagonisme passarà als grups de foc, amb el tradicional correfoc de Santa Tecla, que enguany tindrà una significació especial coincidint amb la commemoració dels 600 anys dels primers entremesos de foc documentats a la ciutat. El punt final de la festa arribarà amb la gran carretillada conjunta de tots els grups de foc i amb la tradicional traca que recorrerà la Rambla Nova fins al balcó del Mediterrani.
1: I ara sí, Barcelona torna a celebrar la Mercè, una festa que amaga algunes curiositats històriques poc conegudes. Contràriament al que sovint es creu, l'actual patronatge de la Mare de Déu de la Mercè no té l'origen en la plaga de llagostes que va afectar Catalunya al segle XVII. Segons explica l'historiador, aquell episodi va portar al Consell de Cent, l'equivalent a l'actual, perquè ens entenguin, Ajuntament, a fer un vot puntual a la Mare de Déu perquè intercedís precisament davant d'aquesta plaga, però això no va convertir-la en patrona de la ciutat.
5: De fet, l'actual vinculació de la Mercè amb Barcelona és molt més recent i arrenca a partir del 1868. L'historiador recorda que Santa Eulàlia continua sent oficialment la patrona de la ciutat, mentre que la Mercè era la patrona de la diòcesi. Amb els anys, però, els barcelonins l'han acabat adoptant també com una de les seves figures de referència. Tal com explica un de Cero l'historiador Amadeu Carbó, la Mercè moderna

0: Que es muy peligroso, pero además de cosas que saben perfectamente. Y nuestras preferencias, ¿no? A lo mejor hay que dejar de decirle que te gusta tanto ese mueble, bueno, y decirle que te gusta tanto... No, no sé.
1: Yo
0: no
1: creo
0: sé.
1: Que saben más de la nosotros huella digital, que nosotros mismos.
0: La ya huella es imborrable, digital. ¿No? Es imborrable.
2: Enseguida vamos a intentar responder una pregunta que tiene que ver con los pueblos originarios, los antiguos. ¿Eh? ¿Por qué están protegidos ante los males de nuestro tiempo? ¿Por qué estaban protegidos? Es decir, la ansiedad, el estrés, el insomnio, la depresión. ¿Por qué ellos, en este momento, no padecen nada de lo que nosotros padecemos?
0: Yo tengo ahí una pregunta, ¿eh?
2: Yo tengo la lista.
0: Entera.
2: Aquello del insomnio y el estrés y la ansiedad, yo estoy en esa lista. Hacemos una pausa. En un momento aquí en Por Fin.
3: Por Fin.
4: Nunca dejes tirado a otro motero. Cuando eres motero hay muchas leyes no escritas, pero cuando eres mutuero hay una ley que sí está escrita y es la siguiente.
5: Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91 555 5555.
4: Hazte mutuero.
5: Condiciones en Mutua.es.
6: Onda Cero Tarragona, la radio que te escolta.
7: Què passa abans d'obrir l'aixeta? El Consorci d'Aigües de Tarragona t'ho expliquem tan clar com l'aigua. Vine i descobreix el fascinant viatge de l'aigua, experimentant, aprenent i divertint-te amb les visites escolars gratuïtes. Reserva ara la vostra visita a través del nostre web. Consorci d'Aigües de Tarragona, la xarxa que uneix.
6: A Onda Cero Catalunya, lideratges.
8: A Catalunya, el 87,2% de les empreses que volen incorporar la IA assenyalen la falta de coneixements com el principal obstacle. Per tractar aquest tema, avui tenim l'oportunitat de parlar amb Ciriaco Hidalgo, president de CETESC.
9: Crec que no tenim un problema de tecnologia. I el que es tracta és com apliquem aquesta tecnologia per ser més eficients, per millorar la productivitat, per eliminar tasques feixudes o repetitives.
6: Lideratges amb Ariadna Belver. Els dijous, emissió web a les 6 de la tarda i els dissabtes a l'FM de 6 a 7 del matí. Els qui viuen de nit també tenen dret a escoltar bona ràdio.
10: Aquest va muntar un gimnàs, aquest San Cuadrado de Grècia. Feia burpees i coses d'aquestes.
11: Sí, San Pánfilo de Roma.
10: Home, no li va aquest no s'animava. No. No.
11: San Cadoc de Lancarban, San Landelino de Ettenheim i San Gerulfo de Tronchiens.
10: D'aquest últim me'l posaré de clau del password del Wi-Fi perquè això és indesxifrable. O sigui, diu, hace falta un caràcter especial. Dic, mira, no et preocupis que no l'encertarà ningú.
11: O sigui...
6: Escolta Nits de Ràdio, de dilluns a diumenge, després de Radio Estadio Noche. Nits de Ràdio, amb David Cervelló. La brúixola de Radio Estadio, amb Albert Arran.
12: Vaja, jo crec que Flick sent que la confiança que li ha donat a Frenkie doncs, no ha acabat de ser retornada, no? I per tant, doncs, crec que està en un moment molt delicat al Barça, que entra en conflicte, no?, amb el que són els interessos del Barça, com ha jugat tot el Mundial quan venia tocat del genoll i ara doncs, no estan disponibles.
13: És que crec que lo de De Jong està demasiado viciado ya.
12: Sí,
13: Són 6-7 anys en el Barça. És verdad que esto siempre lo debato mucho con mucha gente. Oye, si los entrenadores lo ponen, por algo será. No será tan malo como se dice luego.
14: Ah, pero indiscutible tampoco lo ha sido.
13: Pero sí que es verdad que nunca ha acabado de generar un consenso total en el aficionado del Barça. Y que la gente se ha acabado cansando de esperar a ese De Jong que prometía que podía ser ese futbolista.
6: De dilluns a divendres, de 8:45 a les 10 de la nit, futbol i molt més a la brúixola de Radio Estadio. Viu la teva experiència a l'hora que vulguis. Tu marques el ritme. Nosaltres t'oferim el contingut. OndaCero.es/Catalunya.

0: afectada va molt més enllà de l'atenció sanitària. Poden aparèixer dificultats per prendre decisions, gestionar el patrimoni o defensar els propis interessos. Per tractar aquest tema, avui a Lideratge parlem amb Míriam Mosteirín, advocada especialitzada en dret hereditari, planificació successòria i, a més, vocal de l'associació Recuérdame, el principi de les connexions.
1: Vull aportar una mica de llum a les famílies que es troben en aquesta situació.
0: Què pot fer des del primer moment per protegir els seus drets i la seva autonomia?
1: La millor manera d'abordar aquest assumpte és amb caràcter previ, quan encara podem preveure la situació sense que ens afecti directament i que els familiars puguin intercedir i parlar lliurement sense que la persona doncs, es senti molt abrumada de que tinc un diagnòstic, tinc una malaltia.
2: Lideratges amb Ariadna Belver. Els dijous, emissió web de 7 a 8 del vespre. I els dissabtes, a l'FM de 6 a 7 del matí.
3: Estás en la cola del súper. Tienes 7 personas delante. O lo que es lo mismo, tienes 15 minutos de Julia en la Onda.
4: Claro, visto así.
3: Onda Cero, tu radio.
2: Onda Cero Tarragona, la teva ràdio.

0: cualquier intento de intrusión en tu casa, enviando a la policía las pruebas necesarias para que intervengan de inmediato y así evitar la ocupación. Confía en Verisur, porque cuando cada segundo cuenta, no hay nada como ser el primero. Llama a Verisur al 900-272-272.
1: Verisur. La voz arrasa en su estreno. Líder de la noche del viernes.
2: ¡Toma!
1: Vuelve el mayor espectáculo musical. Y esta temporada va más allá.
3: Creo que esto no ha sucedido nunca.
1: La Voz. Nuevas audiciones a ciegas. Mañana a las 10 de la noche en Antena 3.
4: Ya disponible en A3 Player.
5: Onda Cero Tarragona. La radio que t'escolta.
6: Ser bomber o bombera és molt més que una feina. És posar força, vocació i compromís en un projecte col·lectiu al servei de tothom. Si vols contribuir a una Catalunya més segura, aquest és el teu lloc. Nova convocatòria d'accés al cos de bombers de la Generalitat. Fins al 29 de setembre, el 40% de les places estan reservades per a dones. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
7: Los Tresillos Las Gabarras, número uno en sofás y descuentos. Además del 15% de descuento en toda la tienda, Los Tresillos les obsequia totalmente gratis con un décimo de lotería de Navidad. No se lo piensen. Más de 200 décimos de regalo a nuestros clientes hasta agotar existencias. Los Tresillos Las Gabarras, número uno en sofás y descuentos. No cerramos al mediodía. Financiación sin intereses.
5: La brúixola amb Lola Sorribas.
8: Tania Hit, una barcelonina que es va fer passar per supervivent dels atemptats de l'11S a Nova York i que va acabar convertint-se en una de les veus més visibles dels supervivents reals. Quique Maillo, bona tarda, què tal? Benvingut a La brúixola.
9: Era la perfecta heroïna, no? Algú que després de sofrir un cop tràgic bestial, era capaç de posar-se dempeus, de treure un somriure i d'explicar entre llàgrimes, però somrient, la seva història. El que fa tan magnètic el personatge, tan atractiu, és que fent el mal, perquè dir aquesta classe de mentides és metàfora de l'ètica, de la moral, però fent-ho va acabar ajudant a un munt de gent.
5: Tota l'actualitat de Catalunya cada tarda a La brúixola, de 7 a 2 quarts de 9 del vespre. L'agenda d'Onda Cero Catalunya. Aquestes són les propostes de la setmana.
10: A Barcelona podeu gaudir de la Setmana del Llibre en Català, que va per la seva 44a edició, un espai en el que hi podreu trobar novetats editorials, presentacions, taules rodones, signatures d'autors i moltes altres activitats creatives. Es pot gaudir fins aquest diumenge 27 de setembre. A Girona, el 27 de setembre, es disputa la 13a edició de la Cursa de la Dona, la prova esportiva més multitudinària de la província, en la que milers de dones corren per reivindicar l'esport femení. A Tarragona, el Caixa Fòrum ofereix el taller Planetes i Estrelles, una activitat familiar que pretén iniciar els més petits en el món de l'astronomia i despertar l'interès del grup en l'observació del cel. Aquesta activitat es podrà gaudir el diumenge 27 de setembre a 11:45 del matí. I a Lleida, el 26 de setembre, podeu gaudir de la 28a edició del Festival Orgues de Ponent i del Pirineu, amb un concert de cant coral i orga a la Catedral Nova de Lleida. El diumenge 28, dins del programa del festival, podreu gaudir del concert d'orga de Montserrat Torrent.
5: Apunta-t'ho a l'agenda.
11: La verdad que no es fácil enterarse de esto. Contratas un seguro y lo pagas y cuando necesitas que vayan a por ti, porque has tenido un pinchazo, tardan 2 horas en llegar.
12: ¿Qué, qué? 2 horas en medio de la carretera. He esperado menos para comer en una estrella Michelin. Así que, ¿sabéis qué? Iros a la Mutua, porque si te vas a la Mutua, además de una gran asistencia en carretera, te bajan el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Tan solo tienes que llamar al 91-555-5555. 91-555-5555. ¿Qué? Vete a la Mutua. Consulta condiciones en mutua.es.
13: ¡Por fin!

0: Onda Cero Catalunya, la ràdio que t'escolta. La brúixola amb Lola Sorribas.
1: Què tal? Bona tarda. Benvinguts a la brúixola d'aquest dijous 24 de setembre, Dia de la Mercè, a Barcelona, i per aquest motiu els portem un recull d'alguns dels moments destacats que ja ens han deixat aquesta temporada. Repassem la graella.

0: ella de continguts, però abans saludem al Joan Valentí. Joan, què tal? Bona tarda.
1: Bona tarda, Lola, i bona Mercè.
0: Igualment.
1: A veure, dia carregat de festa, color i música a la capital catalana, i nosaltres també hem volgut farcir la brúixola d'alegria i cultura. Començarem recuperant l'entrevista que vam tenir amb l'Edmond Roig, productor de Tadeu Jones i la Llàntia Meravellosa. Sentiran que parlem a l'entrevista de molt bones xifres en el primer cap de setmana de taquilla, però és que aquestes xifres no han deixat de millorar des de llavors.
0: Un èxit total, sens dubte, i d'un èxit a un altre, perquè volem tornar a escoltar la xerrada que fa uns dies vam tenir amb la Caterina Viscari, la física italiana flamant guanyadora de la medalla d'or de la Generalitat.
1: També sentirem el Cesc Gai explicar l'obra 53 Domingos, que torna al teatre, l'espai on va ser concebuda després del seu pas per la pantalla. I acabarem amb cinema de la mà del cinèfil de la brúixola aquesta temporada, el Mario Herrera.
0: Doncs vinga, ràdio de 7 a 8 per animar aquesta tardada de dijous, que comenci a girar la brúixola.

0: Que els divendres a la brúixola la cultura sigui protagonista no canvia. Aquesta temporada és una condició sine qua non per nosaltres i, per tant, aquest primer divendres de la nova temporada comencem a obrir boca amb una entrevista que gira al voltant d'una pel·lícula amb un segell català, en bona part, i que ja podem considerar tot un èxit, Joan. Parlem de Tadeu Jones i la Llàntia Meravellosa, la quarta aventura d'en Tadeu Jones, que ha marcat una setmana, podríem dir, per emmarcar. I per parlar sobre aquest èxit, ens acompanya també per conèixer més detalls sobre la pel·lícula el seu productor, Edmond Roig. Edmond, què tal? Bona tarda.
1: Hola, molt bona tarda.
0: A veure, com a productor, sabràs de primera mà que fer possible una pel·lícula com aquesta requereix esforços de tota mena. Ara bé, quan el primer cap de setmana al cinema es tanca amb 460.000 espectadors i número 1 a la taquilla espanyola, entenc que el sospir d'orgull que suposa ha de ser immens.
1: Sí, és una enorme satisfacció i un gran regal, perquè són molts anys per fer la pel·lícula. Quan acabem una pel·lícula del Tadeu, per entendre'ns, estem 4 anys per fer la següent amb més de 180 animadors i totes les persones que estan involucrades en el procés. Però, clar, no tens visibilitat fins que realment estrenes i no tu tens les teves pròpies reaccions internes d'estudi, algun pas sí que has fet, però, òbviament, el que intentem és arribar al major nombre de públic, cada dia més una pel·lícula per nens de 3 a 99 anys, o sigui que és amb un ampli aspecte de que pugui arribar a tant a grans com a petits, i quan arriba així, si tenim aquestes xifres, són fantàstiques. És a dir, hem aconseguit el millor començament de qualsevol pel·lícula de la nissaga Tadeu, i mira que havíem tingut molt bons començaments, i aquesta quarta ha superat les tres anteriors.
2: Ara que parlaves d'aquests 4 anys, quan llanceu la tercera, diguéssim, el 2022, ja teniu al cap la quarta?
1: Tenim al cap la quarta, però no la comencem a fer fins que sapiguem que la tercera ha sigut un èxit tant aquí com arreu, com a fora d'aquí, no? Llavors, nosaltres idees tenim, però no comencem a treballar en la realitat del que serà una nova pel·lícula fins que sabem que la que hem fet doncs segueix funcionant. En 4 anys passen moltes coses i nosaltres necessitem saber doncs que la vigència de la història, del personatge, de totes les figures que anem creant i que ens van acompanyar en aquests anys, segueix completament en la seva màxima possibilitats, i això és el que després ens empeny a dir, doncs sí, podem continuar i podem pensar en una següent.
2: Un productor, clar, és la figura encarregada de fer que la pel·lícula passi de ser una idea a una realitat als cinemes. Per fer-ho una mica didàctic, per aquests que no coneixin aquesta figura que tu has tingut, aquest paper clau al cinema que tu has tingut amb aquest Tadeu Jones i la Llàntia Meravellosa, explica'ns fins quin punt t'involucres tu en l'apartat creatiu de l'obra, i d'altra banda, entenc que aquestes dades que comentàvem d'èxit per tu són molt importants, perquè demostra que el producte que has fet realitat està sent rendible i funciona pel públic que us dirigíeu.
1: Fantàstic, sí. Això és la prova que diríem real, palpable, perquè una cosa és que la gent te'n parli bé, que hi hagi bones proves, l'altra cosa doncs és confrontar-ho amb unes xifres. I t'afegeixo una cosa, o sigui, aquí, amb Tadeu Jones, que és una pel·lícula molt gran i que involucra molta gent, no sóc jo com a productor, som 4 productores diferents que sumem els nostres esforços per tal de poder fer la pel·lícula. Hi ha també Lightbox amb el Nicolás Maggi, hi ha també Telecinco Cinema darrere amb l'Álvaro Agustín i el Guilán Barroàs, i hi ha Nangu, també amb el Marc Xavé, i entre tots doncs ens posem junts per tal de treballar des del primer moment, i com molt bé dius tu, amb un apartat que no és només de finançar, sinó també de

0: aconseguir arribar al següent pas, no? Una de les coses que diu el nostre director, l'Enrique Gato, el director de totes les pel·lícules de Tadeu Jones, és que no val la pena fer un Tadeu a menys que estiguem molt convençuts tots de que serà millor que l'anterior. Per què? Doncs perquè la gent ja ha vist la pel·lícula anterior i el que volem és que si torna al cinema, doncs tornin ganes de més, i no per veure una cosa que ja ha vist, sinó per arribar un pas més enllà. I això a vegades és difícil, perquè en cada pel·lícula et buides al màxim i creus que ja no pots superar el llistó que has posat allà, no? Llavors, aquí és una mica el compromís entre tots. I el fet de que siguem quatre productores diferents, doncs jo crec que també ens ajuda a ser encara més ambiciosos i a ser encara molt més estrictes a l'hora de que no hi ha res que, si no té la unanimitat absoluta entre tots nosaltres, no pugui passar endavant. I a partir d'aquí, doncs, és un procés també que hi ha els guionistes, en aquest cas, doncs, el Josep Gatell i el Manuel Burque, que treballen amb l'Enrique Gato, amb el director i amb tots nosaltres els productors, per tal de veure com una idea es converteix en una història i com una història es converteix en un reguitzell d'aventures, amb els seus acudits, les seves bromes, les seves emocions i en tot l'art dels personatges nous i antics que tenim, per tal d'intentar, doncs, que aquest Tadeu sigui molt millor que els Tadeus que s'han vist fins ara.
1: Clar, imagino que també s'ha de mantenir una coherència i és aquella manera de que la gent, evidentment, doncs, reconegui els personatges i reconegui l'ambient, però sense repetir potser moltíssim les fórmules i donant, doncs, aquest espai a la creativitat i a la novetat.
0: Sí, són històries noves. Són històries, o sigui, són els mateixos personatges que viuen històries noves i històries que no poden calcar o repetir les coses que ja s'han vist abans. Òbviament no canviem la naturalesa dels personatges, i una de les coses també que a vegades és complicada al principi és veure els personatges que han acabat una pel·lícula quan es comença la següent, perquè sempre ens agrada introduir personatges nous, però és que hi ha personatges nous que funcionen tan i tan bé que es queden, o sigui, que resten per quedar-se, no? Vull dir, quan va entrar Mòmia, doncs Mòmia es va convertir en la 2 en un dels personatges principals. La Ramona, que va entrar en la 3, també torna a ser un personatge, doncs, que es queda i que continua aquí, no? Llavors, en aquesta pel·lícula també hi ha personatges nous, i un cop nosaltres tenim, doncs, ja tot això, ens forcem, doncs, a veure amb aquests personatges quina història podem fer. I en aquest cas, doncs, una de les coses, hi ha moltes coses d'aquesta pel·lícula, hi ha viatges en el temps, en el passat, i moltes referències, però també hi ha, doncs, el repte de la paternitat, perquè en aquest cas la Sara i el Tadeu són pares de l'Olímpia, i també tot el que suposa això amb la gelosia de la Mòmia, que està molt gelosa de que el Tadeu i la Sara li fan més cas a l'Olímpia que no pas en ella, i a partir d'aquí, doncs, comencen a sortir d'una sèrie de coses que ens portaran, com dèiem, més enllà del que havíem imaginat en les pel·lícules anteriors.
2: Clar, hi ha una idea que ara comenta l'Edmund, que sobrevola, jo crec, totes les pel·lícules d'animació que han estat un èxit rotund. El primer és el que comentes, que transcendeix, diguéssim, de qualsevol etiqueta i edat, i és impossible, per exemple, no parlar de Disney, perquè la idea que sobrevola totes aquestes pel·lícules que són un èxit és la capacitat de, mitjançant l'animació per nens, com dèiem, i un argument fet a mida, potser per ells, poder parlar de sentiments o aprenentatges molt més complexos. Entenc que era una preocupació, especialment en aquesta quarta pel·lícula, que teníeu molt present, precisament perquè Tadeu i la Sara són pares i, per tant, els propis personatges evolucionen en aquest sentit.
0: Sí, i és una història de paternitat. I ho dius molt bé, les grans pel·lícules de Disney, però també de Pixar i grans exemples d'animació, són pel·lícules adultes que es penses, ostres, vull dir, parlar de la mort de la mare de Bambi o del bosc de la Blancaneus, o sigui, hi ha tota una sèrie d'elements que són realment molt adults, que els nens assimilen millor del que nosaltres podem pensar. I en aquest cas, en les nostres pel·lícules, doncs també intentem posar no tant elements més terrorífics, com les hi ha a les pel·lícules de Disney, però sí elements adults que ens permetin, doncs, explorar emocions. En aquest cas, doncs, parlem de la figura del pare absent, parlem això dels pares novells, parlem de les relacions de família, de la gelosia en aquest cas, la germana gran, que seria la Mòmia, quan ve un nouvingut, que seria l'Olímpia. Vull dir, hi ha tota una sèrie d'elements que figuren per allà, doncs, que ens ajuden a relacionar-nos amb elements molt quotidians i aprendre una mica de les nostres pròpies experiències, sense oblidar mai, doncs, que és una pel·lícula d'aventures, entretinguda, d'emoció, i que també tenim, doncs, les nostres repassades sobre la història pròpia, i sobre a través dels viatges en el temps i sobretot amb aquesta fantasia necessària en tot Tadeu, doncs que és el desig d'aquest arqueòleg, que d'una manera molt poc ortodoxa doncs és capaç de recuperar els tresors del passat i aconseguir doncs, que les coses s'acabin encaixant.
1: Ja per anar acabant, Edmond, aquesta és una producció en participació catalana que s'estrena simultàniament en una desena de països, arribarà a 40 territoris en poques setmanes. Clar, fa uns anys semblava impensable que una producció d'animació feta des d'aquí competís de tu a tu amb les grans franquícies internacionals. Què ha canviat perquè això ara sigui possible?
0: Doncs jo crec que hem avançat molt, i això ho trobem nosaltres, des del primer Tadeu, que ja és de... O sigui, que vam començar el 2009-2010 i que vam estar el 2012 fins ara, que estrenem la quarta part, doncs hi ha una evolució molt gran. O sigui, jo recordo al principi que era complicat trobar els perfils tècnics, sobretot sèniors, perquè poguessin fer determinades feines, i ara al revés. O sigui, ara tenim aquesta capacitat ja no només de trobar-los aquí, sinó que molta de la nostra gent estan treballant al mateix temps doncs, per projectes internacionals que ens multipliquen per 10 el nostre pressupost, però que venen a buscar el talent tècnic aquí també perquè saben que els creadors i els artistes que tenim aquí doncs, són de primeríssima línia. I això és un motiu d'orgull que hem anat experimentant en aquest temps amb la formació que es dona doncs, amb acadèmies d'animació que han permès doncs, que el que fa un temps era gairebé una labor d'aprenentatge de les persones que havien d'anar-se formant ells mateixos, ara existeixin pues, llocs on capaciten elements tècnics i artístics d'un grandíssim talent a expressar tot el seu potencial d'una manera meravellosa i que fa que no només aquí, sinó fora d'aquí, doncs arribi. I una de les proves és que Tadeu, nosaltres sabem que és una pel·lícula d'aquí, però fora de casa nostra no es percep com una pel·lícula espanyola, sinó es percep com una pel·lícula internacional. Nosaltres, quan vam estrenar a Xina, quan hem estrenat a molts altres països, sempre havíem d'explicar que no és una producció nord-americana, perquè d'entrada, i a més al tenir l'aliança de Paramount, que ens distribueix simultàniament a tot el món, doncs existeix aquest pensament una mica internacional. Aquí a casa nostra tots sabem que Tadeu és d'aquí, però a fora d'aquí, doncs, que es pensen que és una pel·lícula nord-americana.
1: Doncs, enhorabona per aquest èxit, que de ben segur que de cara a aquest cap de setmana també traurà, doncs, números que també s'hauran de celebrar. Es veu a venir. Per tant, Edmond Roig, com dèiem, productor de Tadeu Jones. Moltes gràcies, enhorabona, bon cap de setmana, que vagi molt bé.
0: Moltíssimes gràcies a vosaltres i molt content que Tadeu estigui en els cinemes i arribant a la gent. I diem, i no només amb números, sinó una de les coses que nosaltres ens fa més il·lusió, també que és el boca orella, no? I en aquesta pel·lícula no només tenim números molt bons, sinó també un boca orella que ens omple d'emoció i que ens fa voler seguir endavant.
1: Enhorabona, gràcies.
0: A vosaltres, moltes gràcies.
3: Com et dius?
4: Ferran Adrià.
3: Quina és la teva experiència com a cuiner?
5: Has estat a alguna escola?
3: Has tingut algun mestre?
5: Això és una altra lliga.
6: Això són dos estrelles Michelin.
7: Arriba la història del restaurant que ho va canviar tot.
8: Estàs posant a tots al límit.
9: Prendreu tots mal.
7: Gènesi, cada dilluns a TV3 i a la plataforma 3Cat.
10: Què? Me quedo tirada i tardes en venir a por mi. Pues sabes qué, yo me voy a la Mutua.
11: Vente a la Mutua y además de una gran asistencia en carretera, te bajamos el precio de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
10: ¿Qué? Vente a la Mutua.
11: Condiciones en Mutua.es.
12: Los grandes referentes de la educación estarán en el encuentro Mentes AMI, la cita imprescindible para los docentes que quieren impulsar las competencias mediáticas y digitales en las aulas. Hablaremos de inteligencia artificial y educación con Carlos Magro, de educación emocional en la era digital con Mar Romera, y de cómo comunicar para conectar con Víctor Gay Zaragoza, entre otros muchos expertos. El 17 de octubre en Madrid. Entradas a partir del 1 de octubre en mentesami.org. Un proyecto de la Fundación A3 Media. Colaboran Platino Educa, UNIE Universidad y Fundación La Caixa.
13: Con las lentillas, el polvo, los ordenadores, notamos los ojos secos, nos pican. La solución es Devisión Lágrimas. Devisión alivia la irritación y sequedad ocular. Devisión Lágrimas. Este producto cumple con la normativa vigente de producto sanitario.

Ara a la brúixola volem parlar d'actualitat, concretament centrant-nos en un personatge. Volem conversar amb Caterina Viscari, és física de prestigi internacional i directora del sincrotró ALBA des del 2012, nascuda a Sicília i amb una llarga trajectòria vinculada als

no? Per l'interès, que augmenti l'interès en la ciència i que aquest lloc també és per elles. Precisament, vostè ha ocupat llocs de lideratge científic, ja no només el tema d'estar darrere de laboratori,

0: hace 40 años, donde éramos tres mujeres en 200 personas. Esto ya no es así, ha cambiado, evidentemente ha habido una evolución. Ha habido una evolución que me gustaría que hubiera sido más rápida y más potente. Todavía no estamos al nivel en que deberíamos estar. Yo creo que en España, en Cataluña, la situación es mejor que en otros países, si lo miro incluso en países del norte de Europa, pero hay una evolución. Espero que esta evolución no se ralentice, porque se oyen a veces temas sobre esto que es, que dan un poco de preocupación.
1: Sí, suposo que és una cosa general, perquè ara ho dèiem, la Generalitat també la destaca referent a les dones a la ciència. Aquí hi ha dues coses. Una és que, ho deia abans vostè, que les noies o les nenes s'interessin per aquest camp de la ciència. Això és vital en qualsevol àmbit, però en la ciència especialment. I d'altra, que en aquests espais de decisió, que vostè sí que ha tingut la sort, i per això la Generalitat també ho destaca en aquesta medalla, hi hagin dones, perquè una cosa és que hi hagi interès i l'altra és que en els espais de decisió també ocupin aquestes cadires les dones, que això crec que és un problema en aquest àmbit i en d'altres.
0: Sí, este es un problema en general de la sociedad, no solo en la ciencia. Evidentemente en la ciencia puede ser más grave porque hay pocas personas, pocas mujeres respecto a los hombres en general y por lo tanto luego llegar al puesto de responsabilidad pues
1: es difícil.
0: Tiene menos probabilidad que en otros ámbitos, pero de todas formas ese es un problema bastante, bastante general, que no hay ámbitos donde las mujeres lleguen fácilmente a puestos de responsabilidad todavía.
2: Doncs ens quedem amb aquest encara, és a dir, encara no n'hi ha, ens agradaria que ja n'hi haguessin, però esperem que el més aviat possible això doncs, ja pogués ser una realitat. Ratifiquem un altre cop aquesta enhorabona per la medalla d'or de la Generalitat, Caterina Viscari, moltíssimes gràcies també per visitar-nos aquí a La Brúixola, i més enllà d'aquesta jubilació, doncs això, que la gaudeixi, perquè ja són molts anys treballant i de ben segur que aquest impacte amb la ciència el mantindrà durant molts, molts anys, així que moltíssimes gràcies, bona tarda.
0: Moltíssimes gràcies a vosaltres.
3: Octava fiesta de la vendimia de la denominación de origen La Mancha en Onda Cero. Este domingo 4 de octubre Onda Viajera se realizará desde el Ayuntamiento de Manzanares para conocer la excelencia de los vinos de esta gran comarca vitivinícola. Patrocinan denominación de origen La Mancha, Junta de Comunidades, Campo y Alma y Diputación de Ciudad Real. Este domingo desde las 12, Onda Viajera en la octava fiesta de la vendimia con Carlas Lamelo. Onda Cero, tu radio.
4: Llega la semana de la lencería del Corte Inglés. Ahora tienes un 25% de descuento en toda la lencería, pijamas y medias de todas las marcas, como Dim, Triumph, Chantel, Selmarc, Lee Charmel, Simon Perel, Philippe Matignon y muchas más. Solo hasta el 4 de octubre, la semana de la lencería del Corte Inglés. Consulta excepciones y condiciones en tienda web y app.
5: Cariño, llegamos tarde. Bueno, vale, uno rapidito.
6: Con Sexpital siempre es buen momento. Toma Sexpital con maca y recupera tu deseo sexual. Sexpital.
7: Para proteger tu hogar, cada segundo cuenta. Por eso en Verisur respondemos en menos de 20 segundos para ofrecerte una mejor protección frente a ocupaciones. Con nuestra alarma podemos detectar cualquier intento de intrusión en tu casa, enviando a la policía las pruebas necesarias para que intervengan de inmediato y así evitar la ocupación. Confía en Verisur, porque cuando cada segundo cuenta, no hay nada como ser el primero. Llama a Verisur al 900-272-272.
5: Verisur.
2: A La Brúixola acabem el programa, com sempre, amb cultura, i tenim ganes de conversar ara amb el director Cesc Gay, és autor de pel·lícules com Truman, Ficció o Una pistola en cada mano, i aquests dies recupera una de les seves històries més recents, 53 diumenges, però ho fa en un format diferent. Després de passar per les sales del cinema, ara la porta a l'hàbitat en què va ser concebuda, als escenaris en forma d'obra de teatre. Volem parlar d'aquest viatge entre llenguatges, de què canvia quan una història passa de la pantalla a l'escenari i, naturalment, de la família que 53 diumenges situa al centre de l'escena. Cesc Gay, què tal? Molt bona tarda.
8: Hola, molt bona tarda, com esteu?
2: Molt bé, a veure, en bona mesura les teves obres parlen de la família i aconsegueixen plasmar dinàmiques que al final ens fan gràcia perquè ens acabem sentint identificats, ens interpel·len a tots d'una manera o d'una altra. No sé si és buscada...

0: aquesta interpel·lació amb el públic a l'hora d'explicar aquestes històries familiars?
1: Bueno, en el meu cas sempre m'ha passat que he sabut, o potser només he sabut escriure sobre allò que m'envolta. I allò que m'envolta és la família, són els amics, és l'entorn de la feina, les relacions personals i els personatges que venen de la quotidianitat i del dia a dia, no? Mai he sabut, per exemple, fer més una ficció més propera al gènere, no? O al thriller, i potser donar forma a personatges que s'allunyen de nosaltres, no? I per això s'estableix aquest vínculo, aquesta empatia.
0: No sé si la teva història familiar és una font d'inspiració de cara a a l'hora d'escriure aquestes històries, o en el cas concret, no, de 53 diumenges.
1: Sempre m'inspiro, i és el que dic, sempre és el meu entorn. Les coses que sento, les coses que m'expliquen, a vegades hi ha qui no m'explica coses perquè després li fa por que acabi formant part d'una pel·lícula o d'una obra de teatre, però bueno, els escriptors des d'algun lloc ens hem de... sobretot els que partim de l'entorn i de la realitat més propera, no? I jo, pues, no sé, m'agrada observar allò que m'envolta, i en aquest cas els germans van ser un lloc on em va semblar, dins de l'àmbit de la família, una relació molt curiosa, no? Perquè ve de molt lluny, no? Has crescut, t'has criat, i ara ben petit amb els teus germans, i molts cops s'enquisten una sèrie de sentiments, no? com els retrets, com la gelosia, com una competitivitat, que molts cops és tòxica i permet això que explica la novel·la i l'obra de teatre, no?
0: Recordem que 53 diumenges explica la història de tres germans que es tornen a reunir doncs per saber com han d'actuar i com han de tractar, no? Tot el que gira al voltant del seu pare, que ja és octogenari. A veure, has fet moltes més pel·lícules que obres de teatre. Creus que t'és menys natural o més complicat el llenguatge teatral que el cinematogràfic?
1: El cinema és més el meu medi natural. I és on he fet totes les meves pel·lícules i on he escrit, no? I em sento més... el conec més i el domino més, no? Millor o pitjor. El teatre me'l prenc, sincerament, encara d'una forma... me'l miro una mica com una matera, al fons. És una cosa que estic aprenent a fer, perquè he fet dues obres i l'any que ve faré la meva tercera. Però és veritat que he escrit un tipus... escric un tipus de comèdia que pel cine crec que no la sé fer d'entrada, i en canvi, quan la penso per teatre, doncs, bueno, m'han sortit aquests textos, no? Tant Els veïns de dalt com Els 53 diumenges, i he trobat en aquest gènere de la comèdia un lloc on, bueno, m'he atrevit una mica a fer el teatre i a dirigir teatre, no? Que és realment un altre... Som cosins, però no tenen res a veure el cine i el teatre.
0: Clar, de fet, 53 diumenges la tornes a portar als teatres després d'oferir-la a la petita pantalla, sí, en format sèrie. Tornes al seu format d'origen perquè creus que la història hi encaixa millor?
1: No, perquè és una cosa que ja des de que vam començar, tant amb Els veïns de dalt i Els 53 diumenges, igual, després de fer la versió catalana i estrenar-la aquí, no? Com vam estrenar el Teatre Romer i tota la gira que vam fer, vam començar a plantejar, com ja ens havia passat amb Els veïns de dalt, doncs una versió en castellà, i vaig tenir la trucada de Netflix proposant-me si volia filmar una comèdia, i els vaig parlar d'aquesta, i llavors vaig haver de parar, saps, una mica el projecte, fins que no s'ha acabat i s'ha estrenat la versió televisiva, no? que està a Netflix, doncs no, bueno, no li hem acabat de donar forma a la versió en castellà, però que era un lloc, era un pas natural, no? de fer la versió per tota la resta del país.
0: Què sents més natural, portar una història del teatre al cinema o al revés?
1: És que no es pot generalitzar, cada cas és cada cas, i hi ha guions de pel·lícules que neixen d'una notícia al diari, que neixen d'una novel·la, que neixen d'una idea original que ha tingut el guionista, que neixen d'una adaptació teatral. No em sembla especialment fàcil, jo crec, o natural, adaptar el teatre al cinema, a no ser que sigui un tipus de textos com aquests, molt... sí que estan més a prop, si vols, del cinema, en la seva gènesis, en la seva idea, no? Que és aquest tipus de teatre amb molt de diàleg, proper a la comèdia, però hi ha moltes grans obres de teatre que a mi no em sembla que hagin de ser, ja no fàcils, sinó que no té sentit a vegades adaptar-les al cinema.
0: M'agradaria tornar al contingut de l'obra que ens ocupa avui, 53 diumenges, perquè l'humor és el pal de paller de la funció, però com tu ja

0: acostumes a fer et serveix de vehicle per parlar de problemàtiques que són profundes i que de vegades també potser evitem.
1: Bueno, la comèdia sempre s'ha dit que serveix per això, no? La comèdia té la gran virtut de que ho acabes de descriure molt bé, no? De que et penses que no, t'estàs veient algo que funciona des d'un joc més divertit, més lleuger, més frívol, fins i tot, però al final per sota t'estan parlant de... Tots estan fent arribar pensaments o idees que tenen pues, tanta molta profunditat, no? I, bueno, a vegades això és la gràcia que també té la comèdia, no? Que t'ho fa una mica més fàcil. Jo reconec que sóc un... que el teatre que més m'agrada és el de la comèdia, i suposo que per això, quan m'he decidit a fer teatre, doncs ho he fet des d'aquí, no?
0: Mm-hmm. T'identifiques dins de l'obra amb algun dels germans?
1: No. Prefereixo pensar que no.
0: Hi ha una idea molt interessant a l'obra, anem acabant, que és fins a quin punt ens hem de dir sempre la veritat. Tu has arribat a defensar que la mentida està infravalorada. A veure, desenvolupa'ns aquesta idea. No sé si en general mentim massa poc.
1: Sí, jo crec que mentir és de bona educació. Jo tinc molt clar que la base de les relacions no es basa en dir la veritat. Penso que la base de les relacions es basa en tenir cura pels altres, tenir... cuidar-los, no? Generar empatia, generar tendresa, i molts cops doncs no has de dir la veritat. Per què? Perquè dir la veritat al final que és dir el que penses, i el que penses té un valor, per què, no? Avui penses una cosa i d'aquí un any en pensaràs una altra. I molts cops, i més ara, ho veig una mica amb tot, des que hi ha les xarxes socials, no? Que tenen la importància que tenen a la nostra vida, que sembla que tothom s'hagi d'estar posicionant i està dient allò que diu i què pensa. I a vegades sí, no dic que no hi hagi moments a la vida que hagis de dir parlem del que està passant, però molts cops crec que és molt millor, i ja sé que és molt burgès també, no? La burgesia una mica és això, no? I jo faig una escriptura sempre molt propera al que és la burgesia, i la burgesia es basa en dissimular les coses, no? Mm-hmm. Amb no dir-les especialment, i som així. A més, és que no penso que jo escrigui alguna cosa que no passa, no? El dia de Nadal o una reunió familiar passen moltes coses en una taula i que no es diuen, i després arribes a casa i amb la teva parella poses el teu cunyat o la teva cunyada o el teu germà a parir, no? I això ho fem tots, a totes les famílies, no? I, bueno, ara és així, perquè si no seria molt difícil, no?, la convivència, suposo, o entre veïns o entre companys de feina, no? Bueno, és un concepte que és veritat que surt i es planteja a l'obra, sí.
0: És molt interessant perquè al final aquestes obres de teatre, sobretot quan es parla de família, que al final és una qüestió molt complicada, en aquest cas sobretot dels germans, perquè cadascú té un projecte paral·lel, independent, i l'economia, la gestió personal d'una persona, doncs això, com és un pare gran, doncs també afecta a la vida tant del germà com de la seva família que ha creat. No sé com surten del teatre o del cinema, no?, els espectadors quan veuen aquesta pel·lícula. Si t'han parlat de reflexions personals més enllà d'aquest to humorístic a través del qual les vehicules.
1: Pues sí, bueno, amb el cine, o en aquest cas, a més, en una plataforma, no tens tant aquest feedback, no? Però el teatre, que quan hi vas, doncs és veritat que quan surts molts cops tens espectadors allà que t'esperen, o que sobretot volen saludar els actors i això... Sí que és veritat que vaig percebre que, per exemple, tota la gent que pot o que té certs conflictes a casa, familiars, dic, o sobretot amb germans, surten incòmodos. Perquè, bueno, al final, bueno, molts cops el cinema, el teatre o la literatura, tot és un reflex de coses i es deuen sentir reflexats i van pensar... Que absurd, no? I perquè és una mica el que planteja finalment l'obra, no? Tu estàs discutint per tonteries i l'important és, sense voler desvelar com acaba, pues que acaba passant un accident, no? Per dir-ho d'alguna manera. I això és l'important. Llavors sí que vaig trobar una mica comentaris, sobretot quan fèiem l'obra aquí al Teatre Romea amb sí.
0: Doncs acabem recordant que es pot veure 53 diumenges fins al diumenge 27 de setembre al Teatre Condal de Barcelona. N'hem parlat amb Cesc Gay, el seu director. Gràcies, Cesc, una abraçada, que vagi molt bé.
1: Molt bé, gràcies, una abraçada.
2: La vida de una empresa es un viaje. Si tienes o gestionas una, sabrás de qué hablamos. Y si vamos a hacerlo juntos, ¿no sería bueno asegurarnos de que somos el uno para el otro? Descubre en bankinterempresas.com lo lejos que podemos llegar juntos. Porque si somos para ti, tienes un banco 100% para ti. Bankinter, banca de empresas.
3: Bendito sea.

0: Sea el mes de las gafas progresivas de Sol Optical. Con tus progresivas digitales, llévate otras de regalo gratis. Infórmate en soloptical.com.
1: Octava fiesta de la vendimia de la denominación de origen La Mancha en Onda Cero. Este jueves 1 de octubre, Más de Uno con Rafa Latorre y Carlos Alsina se realizará desde la mayor cooperativa del mundo Virgen de las Viñas en Tomelloso. Patrocinan denominación de origen La Mancha, Junta de Comunidades, Campo y Alma y Diputación de Ciudad Real. Este jueves desde las 6 de la mañana, Más de Uno en la octava fiesta de la vendimia con Rafa Latorre y Carlos Alsina. Onda Cero, tu radio.
2: Parlàvem ara de Tadeo Jones i seguint una miqueta aquesta estela, obrim aquest apartat que ja coneixen tradicionalment a la brúixola, en què primer parlem de cinema, més tard ho farem de música amb la Marta Lozano, però anem primer a les pantalles i en aquest cas la persona que ens acompanya doncs és nova, tenim ganes de presentar-la, és el Mario Herrera. Mario, què tal? Molt bona tarda.
3: Molt bona tarda.
2: A veure, estem molt contents de tenir-te aquí per fer front a aquesta secció de cinema, i per ubicar-nos tots una mica et volíem preguntar, escolta, tu ets fanàtic del cinema des de fa molts i molts anys, ens ho has comentat durant aquests dies que hem estat parlant. Explica'ns una mica, doncs, això, el paper que ha tingut el cinema a la teva vida i com has treballat tu al voltant d'aquesta qüestió.
3: Bueno, a veure, la meva afició, sobretot, és pel meu pare, passa ja molt, que a vegades els pares pues, són influència, sí. No?, dintre de... I el meu pare era molt cinèfil, i, bueno, des de petit sempre anàvem molt al cinema. I quan vaig acabar a BUP, estudiava també, vaig estar estudiant 3 anys de cinema, perquè la meva idea era dedicar-me al cinema.
2: Sí.
3: De qualsevol cosa, eh? No era direcció, però guionista o... Estava al món del cinema. I, bueno, com se diu, doncs a vegades la vida porta per nosaltres...
2: Camins, no?
3: Camins, però com és algo que m'agrada, sempre m'he dedicat doncs, en ràdios... col·laboracions, revistes, escrivint, i sempre ha estat ficat. És veritat que des de fa 46 anys, farà aquest any, vaig al Festival de Sitges, des del 81...
4: I sense final, fallar, eh? I cada any sense fallar, sense Mario? Fallar. És que això és molt, molt espectacular, sí. Que la gent ho sàpiga,
3: sí.
4: Eh?
3: Sí.
4: Perquè tu, ets, diguéssim, t'agrada tot el cinema, però el fantàstic de terror el que més.
3: Eh? Exacte. Vull dir, jo veig tota classe de cinema, no és que m'encalli amb aquest, però sí que és veritat que sempre el fantàstic i el terror és el que més m'ha agradat.
4: Sí, sí.
3: I per això, bueno, pues, faig un programet amb una ràdio petita en el qual dediquem pues, a parlar de cinema, de terror.
4: Molt bé, doncs aquesta temporada farem una secció de cinema, sí, amb el Mario, on habitualment, en comptes de portar 3, com feia fins ara, portarem una i parlem doncs, del director, de les possibles seqüeles. I avui, Mario, perquè la gent et conegui, t'has centrat amb el gènere, amb
3: sí,
4: fantàstic
3: sí.
4: Terror. Explica'ns què ens portes avui.
3: A veure, avui pues, viatgem a 1973, any en què les sales de cinema de tot el món es van convertir en autèntiques sales d'horror. Parlem d'una pel·lícula que no només va definir el gènere, sinó que va canviar les regles de Hollywood. Avui dediquem el nostre temps al Exorcista.

0: dirigida per al, bueno, el geni, geni perquè va fer grans pel·lícules, el senyor William Friedkin, que ja, ja es mor, que s'hi va morir fa poc, no sé si fa un parell d'anys o alguna cosa així. Una pel·lícula que, per entendre la seva magnitud, d'aquesta obra, cal viatjar als seus orígens. I els seus orígens són que el senyor William Peter Blatty, que és el que va escriure la novel·la L'Exorcista, se va basar en una història real d'un nen de 1949, de 14 anys, en el qual una suposada possessió i en el que se va fer un exorcista, un exorcisme, no? Amb això, el senyor William Friedkin va agafar la novel·la, el senyor Blatty va ser productor de la pel·lícula i el que van fer pues, és intentar portar aquesta terrorífica novel·la a la pantalla. I ho van aconseguir. Ho van aconseguir perquè van fer una pel·lícula que després de 50 anys, perquè té més de 50 anys aquesta pel·lícula, la veus avui en dia i
1: s'aguanta, eh?
0: Sí, sí, és que s'aguanta totalment, els efectes pràctics, perquè ja, en aquella època no havien digitals, i després entrarem en això perquè una escena que no es va poder filmar perquè no havien digitals i quedava molt, molt rara. Pues, aquesta pel·lícula que va ser interpretada per Ellen Burstyn, que feia de mare, Chris McNeil, Jackson Miller, que feia el senyor padre Carras, Damien Carras, Max von Sydow, que, a

0: Més, era un home que en aquella època tindria uns 40 anys i lo van envellir com si tingués 80, que feia del senyor, el padre Merrin, Linda Blair, que feia de la nena, Regan McNeil, i Kitty Wynn, també la parlo d'ella, que és la Sharon Spencer, perquè és la... Ella és actriu, la mare, i ella és com la seva secretària, que surta bastant amb la pel·lícula. Diguem que aquests, aunque surten uns altres personatges, aquests cinc són els que...
1: Els principals.
0: Principalment porten la... La història era perturbadora, però sobre el paper, en el que va passar a darrere de les càmeres, va alimentar encara més les llegendes, perquè és una pel·lícula que, amb el seu rodatge, bueno, com moltes altres, se va crear una maldició, o, segons parlen, una maldició, no? Perquè a l'estudi se va incendiar, per exemple, i només va quedar intacta el que era l'habitació de la nena on passava tres quartes parts.
2: A mi em costaria molt treballar en aquest context.
1: Sí, tu, Lola, ho tens això, que a vegades quan veus senyals de l'univers dius, això deu passar per alguna cosa, i segurament, diguéssim, per casualitats, però, ostres, que en el moment els hi devia fer impressió seguir treballant amb aquesta pel·lícula.
0: Bueno, és que, a més, va ser tal les coses que van succeir durant tot el rodatge que William Friedkin va agafar un sacerdot i va fer beneir
2: el
0: set de rodatge. Sí, sí, o sigui, perquè van passar moltes coses, no només això, sinó que alguns actors que van tindre accidents, vull dir, bueno, una mica com una pel·lícula que igual en un futur parlem, que és la de Poltergeist, que també va veure moltes històries. També és veritat que això sempre s'ha dit que si era màrqueting, no? Que si era una manera de vendre la pel·lícula, perquè a veure, coses d'aquestes poden passar, no? L'estrena a finals del desembre de 1973 va ser un autèntic histerisme, perquè la pel·lícula, tota la gent, les cròniques de l'època, pues, los diaris, sobretot de New York, pues, van parlar de, bueno, ambulàncies fora de les sales, gent que sortia corrent, només sortir la nena ja possessa, ja amb aquella... aquestes festes especials que també se van fer molts efectes, i al final sembla que van aconseguir que era un tal Rip Baker, que era el senyor dels efectes especials, i després gent que va sortir pues, vomitant i que no podien aguantar la pel·lícula. Sobretot per les històries de la nena pues, en 360 graus que li girava el cap, o els salts que pegava allà levitant, o bueno, la veu d'aquesta nena, perquè clar, ella mentre era la nena parlava ella, l'actriu, Linda Blair, però quan estava possessa per al demoni, pues era una tal Mercedes McCambridge, amb la seva versió original, no? I és una dona que va fer 10 pel·lícules, però casualitats de la vida, per la seva primera pel·lícula, que es diu El polític, a 1949, em sembla que és, va guanyar un Òscar.
2: Vull dir,
0: però no va tindre... Se va dedicar molt al doblatge i tal, no? I va doblar. Clar, entrant una altra vegada amb això de les llegendes i tot això, segons deien... per intentar fer aquesta veu, pues, bevia, o sigui, prenia clares d'ous, molt alcohol, o sigui, whisky, suposo, seria, i que a base d'això va fer que la veu aquesta fossi totalment terrorífica.
1: Tot per la pel·lícula,
2: clar,
1: eh?
2: Clar,
1: vull dir, es fotia whisky només per tenir la veu i doblar.
2: Bueno, és allò d'aquella gent doncs, que també doncs, ha de canviar la seva complexitat física per fer front al personatge que sigui. No?
1: Mario, m'ha impactat molt el que has dit del rebombori que va haver a les sales quan es va estrenar, aquestes ambulàncies, aquests marejos, però, diguéssim, el públic d'aquella època, d'inicis dels anys 70, ja estava habituat a aquest gènere. El que passa és que aquesta pel·lícula devia ser molt... molt
0: no, és que jo, aquesta pel·lícula va trencar una mica amb el que era el terror d'aquella època, clar, perquè després del 73, el 74 va arribar La matança de Texas, per exemple, que també era una pel·lícula quasi documental, molt realista, i també va impactar molt, però fins a aquell moment, els efectes especials, tal com estava feta, és que era una pel·lícula que donava molta por de si. Jo la vaig veure amb 11 anys, perquè jo vivia en aquella època, en un poble, i allà entrava a tothom, no? I donava igual que fossi per majors de 18 anys que...
2: tot quedava clar.
0: I la veritat és que em va aterrorixar, jo vaig estar molts anys que els meus, bueno, malsons tenien que veure amb possessions. Amb tot el que té que veure amb... I, bueno, i em va quedar una mica marcada.
1: Pel·lícula que marca un abans i un després, està clar, Mario. Sí. Ens volies explicar alguna cosa més d'Exorcista?
0: Sí, i tant. Després d'això, de mig segle, pues, l'Exorcista continua sent una obra...
1: canònica.
0: En el terror estàndard.
1: De fet, imagino que has portat aquesta pel·lícula avui perquè el 2027 hem confirmat una nova de l'Exorcista. No?
0: Exacte. El 2027, exactament, em sembla que és el 13 de març, el director, que em sembla que lo tens tu per aquí, perquè...
1: Sí, és el Mike Flanagan.
0: El Mike Flanagan, un director que ja està consolidat i que ha fet moltes sèries, i, bueno, sembla que no és un remake de la pel·lícula,

0: Però jo ja he vist el tràiler i he vist algunes escenes i tal, i aunque no és un remake, se basen bastant en la història de l'exorcista. Vull dir, és una pel·lícula que intenta apropar-se, perquè havia un tal David Gordon Green que va fer la trilogia de Halloween i que va intentar fer la trilogia de l'exorcista. La primera que va fer, i única, va ser horrible, va ser horrible, i lo van treure d'aquesta trilogia. No sé si el Mike Flanagan farà aquesta trilogia, però...
1: És que és molt difícil, perquè, clar, un èxit d'aquest tipus al 1973, amb un context molt concret que va impactar en un públic, recuperar-lo anys després, on ara ja la indústria del cinema està en un altre punt, amb uns efectes especials molt desenvolupats, a vegades sembla que ho fas millor, però perds l'encant i perds l'essència de la pel·lícula.
0: Bueno, sí, és que hi ha moltes pel·lícules que han fet remakes i... A veure, jo sempre dic que d'una obra maestra, perquè l'exorcista en el terror és una obra maestra, intentar fer un remake és una tonteria.
1: Clar.
0: Vull dir, perquè van fer la profecia, que van fer 3 o 4 còpies, una amb nena, una amb nen...
1: Ja.
0: Vull dir, i qual pitjor? Clar, el que no arribes a entendre és per què una pel·lícula no la deixes i, bueno, suposo que les productores veuen allà que poden treure diners.
2: Diners, totalment.
0: I diuen...
1: Mario, tanquem el lectorcista, que se'ns tira el tema de sobre. Comentant una cosa molt ràpida de la banda sonora, que m'ho has comentat fora micros i és molt interessant, això.
0: Sí, és que el senyor Lalo Schifrin va fer una banda sonora. Aquesta és la que al final William Friedkin va triar, que és Tubular Bells, del senyor Mike Oldfield. Però hi havia una banda sonora que se va crear per la pel·lícula, que era aquesta.
1: Res a veure.
0: Exacte.
2: Es va escollir Mike Oldfield al final?
0: Se va escollir perquè com Warner estava, era la productora o la distribuïdora de la pel·lícula, ell allà amb l'oficina de Warner pues, havia els discos i tal, i va veure aquest Michael, o sigui, el Mike Oldfield, que no sabia ni qui era, William Friedkin. Va començar a sentir-la i va creure que el tema... A veure, surta sobretot una vegada amb la pel·lícula, que és quan ella passeja la mare des del rodatge fins a casa, i que queda molt bé, però va indignar molt en Mike Oldfield perquè va dir que la seva obra només s'identifica ara amb la pel·lícula Exorcista i que, bueno, que ell va fer una altra
1: cosa.
0: No va fer una banda sonora de pel·lícula, sinó...
1: I aquesta que sentíem, al final no va ser escollida.
0: Al final no va ser escollida.
1: Perquè era totalment diferent.
0: Sí, perquè era terrorífica, segon el William Friedkin, cosa que no
2: entenc. Ja ho era la pel·lícula, què més donava, no?
0: Dic, és a dir, i jo crec que pegava molt aquesta banda sonora. I el que no arribo a entendre és perquè al senyor William Friedkin no li va agradar gens. A més, un compositor com ell que, bueno, va fer pel·lícules com Rocky, la banda sonora més coneguda, o sèries com Missió Impossible, que també és una sèrie que la banda sonora ja és molt coneguda. Sí.
2: Doncs una bona estrena en aquest sentit, en què ens hem endinsat, sobretot en el teu camp d'expertesa, no? el del terror, que pot agradar més o pot agradar menys, però el que està clar és que no queda, no deixa ningú indiferent, sobretot també perquè l'imaginari de cadascú és sempre infinit.
0: I quan
2: parlem de terror, tu mires, però després el que t'endús a casa, aquest món interior amb les pors i quan es tanca el llum abans d'anar a dormir, allà és un caldo de cultiu, no podríem dir.
1: I el que deia el Mario, la influència que ha tingut amb el gènere i que ha sigut una pel·lícula canònica que va marcar un abans i un després.
0: Sí.
2: Doncs, Mario Herrera, moltíssimes gràcies.
0: Gràcies a vosaltres.
2: I que tinguis molt bon cap de setmana.
0: I sobretot dir-li a los oients que no serà sempre terror, que hi haurà moltes pel·lícules diferents.
2: Tindrem de tot i per
0: i
2: tots
0: festivals.
2: Els gustos. Exacte. Perfecte, gràcies.
0: Gràcies
2: bona tarda.
0: A vosaltres. Adéu, bona tarda.
2: Amb tot això, arribem a les 8 del vespre. Tornem demà, divendres, sinònim de cultura, amb el Joan Valentín a partir de les 7 de la tarda. Que vagi molt bé. Fins demà.
3: Onda Cero Catalunya, la teva ràdio.
4: Son las 8, las 7 en Canarias. En Onda Cero, La Brújula. Marta García Ayer.
5: Déjame que te cuente lo que decía Pedro Sánchez a sus futuros votantes hace apenas una década.
6: Y ese va a ser mi compromiso. No va a haber más desahucios en España cuando haya gobierno socialista. Ese va a ser mi compromiso, amigos y amigas.
5: Sánchez dijo que cuando él gobernara no habría desahucios, con la misma firmeza que prometió que no habría indultos ni amnistía, que no politizaría las instituciones, que derogaría íntegramente la reforma laboral y que traería a Puigdemont de vuelta a España para que fuera juzgado. Esto último, lo de que Puigdemont vuelva a España, puede que sea lo único que le dé tiempo a cumplir antes de las próximas elecciones, aunque no va a suceder exactamente como él anunció.

0: La brúixola de Radio Estadio amb Albert Arranz.
1: Hola, hola, hola, molt bon vespre a tothom. Fins les 10 en punt, edició especial de la brúixola de Radio Estadio Catalunya, la d'aquest dijous 24 de setembre de 2026, la Diada de la Mercè, amb el treball de la redacció d'esports d'aquesta casa, sota la direcció d'Alfredo Martínez, amb el Víctor Lozano, el José Agustín Gómez i el Víctor Llucià a la redacció i producció, i amb el gran Ivan Gustems al capdavant del control tècnic. Escoltem tot seguit un recull de les entrevistes més destacades dels darrers programes.
0: Si t'agraden la ràdio i el futbol, la brúixola de Radio Estadio a Onda Cero Catalunya. L'entrevista a la brúixola de Radio Estadio.
1: Aquesta directora de Recursos Humans

d'una de les assessories més importants de Girona, o és un miracle mèdic, o ho sembla. Si més no, és una mostra de longevitat esportiva, i en concret, futbolística. És la futbolista...

0: Sí, obviamente me encantaría regresar a Guatemala y también apoyar los esfuerzos que hace mucha gente allá para que nuestro cine salga adelante. Pero vamos a ver qué se puede hacer, empezar un poquito la carrera y muchísimas gracias por la invitación y qué buenas preguntas, la verdad. Muchísimas gracias por ver el corto también.
1: Un placer.
0: Y que se
1: Buenas
0: la pase bien
1: noches.
0: la audiencia también.
1: Gracias, Diego.
0: Buenas noches.
2: Para proteger tu hogar, cada segundo cuenta. Por eso en Verisur respondemos en menos de 20 segundos para ofrecerte una mejor protección frente a ocupaciones. Con nuestra alarma podemos detectar cualquier intento de intrusión en tu casa, enviando a la policía las pruebas necesarias para que intervengan de inmediato y así evitar la ocupación. Confía en Verisur, porque cuando cada segundo cuenta, no hay nada como ser el primero. Llama a Verisur al 900-272-272.
3: Verisur.
4: Bendito sea el mes de las gafas progresivas de Sol Optical. Con tus progresivas digitales, llévate otras de regalo gratis. Infórmate en soloptical.com.
5: Octava fiesta de la vendimia de la denominación de origen La Mancha en Onda Cero. Este sábado 3 de octubre, Onda Agraria, el programa referente del sector primario español, se realizará desde la cooperativa Nuestra Señora del Rosario en el Provencio, Cuenca. Patrocinan denominación de La Mancha, Junta de Comunidades, Campo y Alma y Diputación de Ciudad Real. Este sábado desde las 6 de la mañana, Onda Agraria en la octava fiesta de la vendimia, con Pablo Rodríguez y Soledad de Juan. Onda Cero, tu radio.
6: La entrevista a la brújula de Radio Estadio.
7: Probablement no exagero si asseguro que aquest sitgetà de 83 anys ho ha estat gairebé tot al món del golf. De cadi a professional, d'entrenador a dissenyador de camps i a directiu. Millor jugador espanyol en la dècada dels 70 i, per tant, un dels millors jugadors del món. I un dels homes clau perquè la Ryder Cup sortís del Regne Unit i aterrés a Espanya. Primer, per l'inoblidable victòria del 97 a Valderrama, i ara, amb l'il·lusionant cita de la del 2031 a Camiran Golf, a Girona. Ángel Gallardo Morcillo, bona nit.
8: Bona nit, què tal?
7: Molt bé, el gran de set germans, sis dels quals professionals de golf. Però jo em pregunto, Àngel, com acaba un fill de pescador fent de cadi?
8: Pues mira, ajudant el meu pare a fer a pescar i trobant pilotes a mar.
7: Ah, carai!
8: I després vendre les pilotes, sí, i vendre les pilotes, jo dic al pare, les pilotes són més cares que fer de Cali.
7: I això què era? Allà a Sitges? A Terramar?
8: A Sitges? A Terramar, sí, senyor.
7: Caram! I vosaltres, clar, éreu naturals
8: Sí,
7: d'allà,
8: sí.
7: El pare sortia a buscar peix i tu buscaves la vida per ajudar a casa.
8: I exactament, el pare venia el peix a la Terramar, allà a la platja, i un dia ve el senyor Gibernau, el pare, l'avi Gibernau, i li va dir, te compro estas bolas que ibas ahí. Ah, dice, estas bolas son de mi hijo. I llavors va vindre, i diu, pues, ja tu que jo se las compro. I així va començar la meva vida professional.
7: Clar, quan...
8: Vaig agafar les pilotes,
7: clar,
8: i quan... vaig portar les pilotes,
7: clar.
8: I em dóna 50 peles, i arribo a casa i li dic al meu pare, i li dic al meu pare, papa, la negoció no són els pescaus, són les boles de golf. I així comença la meva vida de golfista.
7: Total, que arriba vostè a, a Terramar i veu una bossa amb pals i què? I com comença
8: bueno,
7: tot?
8: Bueno, no, llavors... Sí, però el senyor Gibernau, que per descansi a l'avi, em diu, vine a fer de cadi. I llavors el dissabte jo vaig començar a portar-hi la bossa amb la seva senyora i així va començar la meva vida de golf. De cadi a Sitges, a Terramar.
7: I el pas de fer de cadi a jugar, com es produeix?
8: Bueno, es produeix que els cadis pues, podien jugar quan en quan, no es deixaven jugar al camp en aquella època. Però mira, al jardí, on es fan els festivals ara, i a la platja, golpes de palo amb palmeres, i amb, bueno, el que podíem, i fèiem swings de golf i jugàvem.
7: I en quin moment...
8: Quatre cadis que havíem.
7: I en quin moment se n'adona vostè que es guanyarà la vida com a professional a partir de l'any 62?
8: Home, no, jo el que passa que una vegada jo ja tenia 17 anys, jo ja ho jugava bastant bé.
7: Ah.
8: Jo em veia que jugava bé. I jo ja tenia els professionals que havien a Terramar, no dic enveja, eh? Però veien que jo jugava bé.

0: jo vaig guanyar un campionat de Cádiz a Sitges i em van invitar a jugar al campionat a Catalunya i vaig guanyar. I vaig, era el millor Cádiz que hi havia a Catalunya i llavors em donaven a Sitges, em deixaven jugar els dilluns alguna vegada i llavors vaig començar a jugar.
1: I ho va anar fent tan bé, tan bé, tan bé, tan bé, tan bé, que l'Àngel Gallardo va formar part del circuit europeu des del seu naixement, el 1972, i al llarg d'una dècada.
0: Sí, però saps el que passa? Que jo vaig tindre la sort de donar-me compte de que jo no podia fer res a Sitges. I li vaig dir al meu pare, papa, me tengo que marxar a Inglaterra. Perquè jo, quan feia de Cádiz als inglesos, sempre em deien, you man, we come to England. Mm. I al final vaig conèixer una família i em vaig anar a Inglaterra. Tenia 18 anys, eh?
1: Ja. Yeah.
0: I em vaig anar a Inglaterra sense saber ni espanyol, pràcticament. Vull clar. Dir
1: que... Esdevé, com dic,
0: la vida.
1: Esdevé, com dic, professional l'any 1962 i quan es crea el Tour europeu, el 1972... Sí. Vostè ja acumulava algunes victòries. En total em va guanyar...
0: Pues ja acumulava vàries.
1: Vàries, clar.
0: Vàries victòries.
1: Clar.
0: Vàries a Portugal...
1: A Itàlia...
0: Itàlia, vaig guanyar vàries campionats.
1: L'Open d'Espanya, Mèxic...
0: Mèxic, Colòmbia... Bueno, bastants.
1: De fet, vostè durant la seva professionalitat va estar... les 11 temporades dins del top 100 i fins i tot esdevé desè del rànquing el 1977.
0: Sí, sí, sí. I jo l'única... Jo tenia una passió pel golf. A mi m'agradava molt. Tenia una passió. Jo era un apassionat del golf. Mm. Jo quan tenia un momentet tirava boles, practicava, jugava, aprenia, saps què vull dir?
1: Yeah.
0: I copiava molt el gran Peter Thompson, a jugadors de l'època que jugaven a golf, que per mi eren ídolos, el Peter Alice, jugadors bon nida, jugadors molt bons. I jo, a mi has de comptar que a mi no em va ensenyar ningú a jugar a golf.
1: Autodidacta.
0: No he tingut cap professor.
1: Clar. Li anem a preguntar com era aquell primer tour europeu. Ara el veiem superprofessionalitat, eh? Amb golfistes d'èlit que porten 6-7 persones que els rodegen a cadascun, viatgen amb primera classe, hotels de 5 estrelles...
0: Sí.
1: Però en aquella creació de l'European Tour al 72, la cosa era molt diferent, suposo.
0: Vaig a dir una cosa, vols que et digui la veritat?
1: I tant.
0: Era molt bonic.
1: Era molt bonic.
0: Era molt bonic perquè... Era molt bonic perquè érem tots amics, es cuidàvem, estimàvem tots un a l'altre, o si un no jugava bé, li donava classe a l'altre. Era molt bonic, era tot molt bonic, era molt humà.
1: Mm.
0: I ara jo diria que és diferent. Hi ha molta... Per no dir-te una altra cosa, perquè ara hi ha una prostitució dins de l'esport aquest. Bé, bueno, en tots els esports, però amb el golf és increïble. Tot és diners, diners, diners, diners.
1: Abans era més familiar i ara és ultraprofessional, és el que em vol dir, no?
0: Jo ho vaig passar molt bé, ja. T'ho dic de veritat. Jo veig ara campionats i no tinc l'amor que jo tenia quan jugava, que era tan bonic, i tiràvem, no sé, era diferent. No, ja sé que tots els esports són diferents, com ahir els canvis amb el Barça i veus gent que... Bueno, tu deus... creure que el que dic jo, però jo soc professional, he sigut molt professional en tot l'esport, perquè a mi m'han estimat molt els anglesos.
1: Clar, ara en parlarem, ara en parlarem de la relació seva amb el Regne Unit, però vostè va viure l'aparició i èxit del més gran talent espanyol de tots els temps. Vostè em dirà si exagero o no, jo crec que no, eh? L'enyorat Severiano Ballesteros.
0: Bueno, ell era un gran jugador, un gran amic meu, jo el vaig ensenyar algunes coses al CB, que Déu el tingui la glòria, però el Severa era un crac. Severa era un jugador, era un gran jugador. La llàstima que se'n va anar molt aviat, però era un gran jugador.
1: Mm.
0: Gran jugador. I gran persona. Havia que conèixer-lo, perquè la gent pensava que era molt rígid, però estaves amb ell i era molt divertit.
1: De la mà del Cebe...
0: Vaig viatjar.
1: Ja, de la mà del Cebe dic que es va fer coneguda a putats per la premsa britànica l'Armada Invencible, on hi havien també el Chema Olazábal, l'Antonio Garrido, el Manolo Piñero, el José María Cañizares, el Pepín Rivero, oi?
0: I tant, i tant.
1: No hi havia qualitat.

0: comentat ni res, en aquest grup?
1: No, que va, que va. Bueno, hi havia jugadors boníssims. Havia gent molt maca. I érem una armada que cada campionat que jugàvem guanyàvem un. Per això els inglesos van dir, tenim una armada, és l'armada espanyola. Mm-hmm.
0: Senyor Garrido, un cop deixat el professionalisme, es va dedicar vostè a tasques tan diferents dins del golf com ser entrenador, com ser dissenyador de camps o com ser directiu.
1: Sí. Sí.
0: Si vostè era autodidacta...
1: Bueno,
0: si vostè era autodidacta com a jugador, com va ser com a entrenador?
1: Home, m'agradava molt. A mi m'agradava molt. I t'agrada, em van dir una vegada si podia entrenar l'equip nacional suís, en la qual, pues, la veritat, era un negoci bastant important. Era un segur de família perquè em pagaven molt bé. I llavors, se s'obren portes. Mm-hmm. I a s'obrir portes dic, bueno, pues molt bé, entrenador. I a més vaig tindre la sort de que l'equip nacional suís no havien quedat mai dels 10 primers i van guanyar una medalla de bronze.
0: Carambas.
1: Llavors, era Déu. I a Suïssa vaig ser Déu. M'estimava molt. I jo també l'estimava amb ells. Eh?
0: I el de dissenyar camps? Com surt el de dissenyar camps?
1: El problema està... Tot això ve... Jo ja estic dins de la PGA. Ja estic a dins de l'European Tour. I a l'estat de l'European Tour, una de les vegades, dic que hi havia un escrit molt maco del Jean Nicklaus, que tenia els millors camps del món, i tenia una escola als Estats Units, i dic jo, pues sí, que als Estats Units i aprendre a dissenyar camps.
0: Carai, era vostè un eixau pelante, pel que m'explica?
1: Home, molt eixau pelante. Sí, això ho he tingut. Això ho he tingut. He tingut molta... decisió de dir, ara me voy. Jo has de comptar que no sé si n'he fet 5 vegades la volta al món, no he fet cap. Ja. Jo crec que coneixo tots els continents, tots els camps, he jugat a puestos increïbles. M'ha agradat.
0: Quin és el camp més maco que vostè ha jugat mai?
1: El que he dissenyat jo, que la PGA de Catalunya.
0: No té àvia, eh? El senyor Gallardo no té àvia,
1: eh? No. Aquesta pregunta és molt maca, perquè em diu moltes vegades aquesta. Tots els millors camps que jo que m'agraden han sigut els que he guanyat els campionats.
0: Clar.
1: Tots els que he guanyat un Open... Pues dic que aquest és el millor.
0: Clar que sí. L'Àngel Gallardo fou vicepresident del PGA European Tour entre el 95 i el 2019, un circuit del que n'és ambaixador, sí, i que ha tingut que lluitar, sí, contra el sempre poderós PGA nord-americà i darrerament, i amb èxit, contra el Petrogolf, sí, del Leaf i els seus dòlars, que al final ja ha vist com, sí, té pinta que acabarà.
1: No s'acaba.
0: Que ja s'ha acabat.
1: A millor tindràs una notícia molt bona.
0: Ah?
1: Que s'unirà millor i farem el World Tour.
0: Ah, carai.
1: Això està en profició. Sí, tens un news que a millor en 2 anys tenim el World Tour.
0: I el World Tour sortiria de la fusió dels 3 circuits, del Leaf, de l'European i del,
1: sí,
0: PGA estadounidense?
1: I de l'americà. Clar. I tant, segur. Però clar, llavors serien 60... Bé, el golf té un, per a mi, té una cosa molt, molt maca i una altra molt difícil, és de que és massa llarg un torneig de golf. I llavors fer un torneig de 60 jugadors dels millors del món amb World Tour i que guanyin el primer quantitat, no sé, és a dir, 100 milions de dòlars, 50 milions, no sé, molt, s'està estudiant. Llavors, seria bonic, perquè tindria sempre els millors, i els tindríem a la primera divisió, la segona, la tercera, la quarta i la quinta, com el futbol.
0: Claro que sí. Aviam, deixi'm que torni al passat. Ryder Cup, Valderrama 1997. Primer cop, allà hi érem. Primer cop que la competició, sí, a territori continental sortia de Gran Bretanya a Irlanda. Vostè va ser un dels, sí, que més pedra va picar perquè així fos, oi?
1: No, va ser... No, la història... Mira, és molt maca. La història de la PGA de Catalunya, de Gran Camiral, va ser perquè nosaltres, en una reunió, li vaig dir amb el comitè anglès, the Ryder Cup must be go out of England. We need to come to Spain.

0: Ken Scofield, que llavors era el director general, sí, el CEO, em va dir, yes, it's important to have fantastic golf course, and it's important to do it in Catalunya. You have the Olympic Games, and we're going to have the Ryder Cup.
1: És a dir, que el senyor Scofield, que aleshores era el CEO de l'European Tour, estava enamorat de Catalunya, va accedir a estudiar la idea de treure la Ryder de la Gran Bretanya i Irlanda.
0: Em va fer cas, o sigui, ell em va fer cas a mi de dir, que el tens raó.
1: Vale, però i si Àngel tenia raó, per què va anar a Valderrama el 97 i no a Girona?
0: T'ho dic ara, per problemes polítics.
1: Ah, carai.
0: Ah, carai.
1: Problemes polítics, entenc, marca, al nostre país, clar.
0: A la Generalitat, que em va prometre que ens ajudarien i donarien diners per la Ryder Cup, i ens trobem, faig el camp de golf amb el Neil Coles, fem el camp de golf per portar la Ryder Cup a Catalunya.
1: Al PGA, aleshores, al PGA.
0: Exactament. I llavors, al veure que faltaven poc temps i no veia possibilitats, doncs em vaig quedar amb 17 forats i sin Ryder Cup. I llavors el senyor Patiño, amb una trucada des de Londres a la PGA, van dir, senyor Patiño, si usted tiene esto, este dinero y tal, tienes que ir a la Ryder Cup mañana. Ah, hay que votar, digo, ya yo hemos votado.
1: I se'n van a Valderrama.
0: Que va ser... I va anar a Valderrama.
1: Una pregunta. També va haver opcions el 2023 que la Ryder aterrés a Catalunya, però va acabar a Roma.
0: Sí, bueno, va anar perquè va haver fallo econòmic, també.
1: Carai.
0: El senyor Brian i bueno, els italians ja sabeu que són molt forts i van posar els diners en 24 hores, van obrir la compte i van posar els calés una setmana abans que nosaltres.
1: Ja. Total, que la tercera va la vençuda, no va poder ser el 97,
0: sí,
1: no va poder ser el 23, ho serà el 2031, a Camiral Golf. Qui ha estat finalment el pare de la criatura? Qui ha estat clau per l'adjudicació? Perquè la Generalitat, per exemple, va tenir molts dubtes al principi.
0: Sí, però bueno, jo he lluitat molt, eh? Jo he lluitat, no t'ho dic ara per dir-me, per posar-me medalles, però a mi el que volia... com jugador, com dissenyador, i el que he patit per portar-me una Ryder cap a Espanya, ja van portar a Valderrama, i va ser fantàstic que Sebrià no van guanyar, i jo volia la Ryder cap a Catalunya. Jo sóc xarneguet,
1: ja som dos,
0: però català de Sitges.
1: Ja som dos.
0: Però jo he nascut a Sitges, i llavors jo... i ha amat el golf, i tot m'ho ha donat Sitges, i el golf m'ho ha donat Sitges, el golf de Sitges. I llavors, ara que l'any que ve fem el centenari, doncs farem una cosa molt maca.
1: A Terramar.
0: I jo, sí, i llavors jo doncs vull que tot l'important vingui a Catalunya, i més que encara tinc força, perquè jo volia plegar, però la PGA no vol, se m'ha fet embassador.
1: Una curiositat, el 83 encara juga o no?
0: Sí, però sí, i tant.
1: Però amb vas?
0: Però bueno, per divertir-me, eh?
1: Ah, bueno. Bueno, crec recordar que vostè era un dels jugadors que més holes in one, més forats en un cop, tenien la història de l'European Tour. Encara té aquest rècord?
0: Encara el tinc, perquè ja va morir el que tenia. Tenia 15 i ja s'ha mort, i jo encara tinc 17.
1: 17, sí senyor, Déu-n'hi-do.
0: Jo crec que és un rècord mundial. No de cap d'Espanya, no, mundial. Perquè
1: carambes.
0: Havia una als Estats Units, que era amic de Bonida, i també em van donar l'altre dia un reportatge, que era un senyor que va morir, que tenia 71 anys, i va fer un forat amb li faltaven... Tenia 15 forats amb un.
1: Ah, carai. I es va quedar dos.
0: Es va quedar dos.
1: Torno a Camiral, si em permet. S'hi ha destinat el 2026 una inversió de gairebé 7 milions d'euros en millores, renovant bunkers, millorant el drenatge, modernitzant la gespa. Però si no ho tinc mal entès, vostè parlava de la necessitat de que es reconstruís totalment Camiral.
0: Bueno, és que es té que transformar. Hi ha forats que pràcticament no existiran després, no? Però, per exemple, el forat no...

0: no serà el número 1, perquè si fem una tribuna per 5.000 persones, no es veurà la Casa Club.
1: Clar.
0: I llavors començarem el 3, bueno, però queda maco, eh? I l'hem estudiat molt perquè volíem fer un altre camp, un tercer camp, però també tenim problemes, bueno... Sempre, a Catalunya tenim problemes sempre, no sé per què passa. A la Generalitat, jo estimo molt la Generalitat. No riguis,
1: perquè estic
0: sentint que és molt maco.
1: És que és veritat.
0: I tenim sempre problemes.
1: I quan no tenim problemes, ens els creem. Sí que és veritat, és veritat.
0: Sí, senyor.
1: Tots els pals tocats en l'esport del que sempre ha estat enamorat. És una figura cabdal per entendre la consolidació del golf al nostre país.
0: Sí.
1: Doncs que sigui per molts anys amb salut per vostè i pels seus, Ángel Gallardo. I gràcies de debò per atendre'ns.
0: Quan vulgueu, ja sabeu que estic a vostra disposició. I el que vulgueu, ho tinc tot al servolio.
1: Una abraçada molt gran. Cuidis.
0: A tu, cuida't. Adéu.
2: Per primera vegada, el Campionat Mundial de Resistència de la FIA arriba al circuit de Barcelona, Catalunya. Del 16 al 18 d'octubre, vine a veure els pilots i cotxes de les 24 hores d'Alemans. Compra les entrades del FIA Week 6 hores de Barcelona des de 30 euros a circuitcat.com.
3: ¿Vamos de visita?
4: Hola, ¿qué tal?
3: Mauro, pescadero, el padre y el hijo, el mejor. Arturo, ¿qué tal la familia?
5: Bien.
3: ¿Y la pequeña qué tal?
5: Está bien.
3: ¿Y tu gato?
5: Bien, muy bien.
3: Esta es.
6: ¡Wow! Me encanta.
7: En el corazón del barrio para aconsejarte mejor.
3: Bienvenida.
7: Century 21.
8: ¿Qué? ¿Que me tengo que cambiar cada año de compañía para ahorrar? Pues ¿sabes qué? Yo me voy a la Mutua.
2: Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
8: ¿Qué? Vente a la Mutua.
2: Condiciones en Mutua.es.
9: Hay memorias imborrables, recuerdos maravillosos. Cuídalos tomando The Memory. Soy Pedro Piqueras y te recomiendo tomar The Memory con DHA que contribuye al funcionamiento del cerebro. Recuerda, The Memory, The Memory, de Pharma OTC.
10: Octava fiesta de la vendimia de la denominación de origen La Mancha en Onda Cero. Este lunes 28 de septiembre, la brújula de Marta García Ayer se orienta hacia el mercado municipal de Tomelloso para conocer uno de los viñedos más grandes del mundo. Patrocinan denominación de origen La Mancha, Junta de Comunidades, Campo y Alma y Diputación de Ciudad Real. Este lunes a las 7 de la tarde, la brújula en la octava fiesta de la vendimia con Marta García Ayer. Onda Cero, tu radio.
11: Es molesto, ¿verdad? ¿Te imaginas oírlo cada noche? Sonofin te puede ayudar porque Sonofin con ginkgo biloba y melatonina reduce los pitidos y te ayuda a dormir. Sonofin.
12: Viu la teva experiència a l'hora que vulguis. Tu marques el ritme. Nosaltres t'oferim el contingut. OndaCero.es/Catalunya. A la brúixola de Radio Estadio, els quatre gats. Víctor Llucià.
13: No hi ha una única manera de jugar a futbol, com tampoc no hi ha una manera de tenir èxit jugant a l'esport més popular del planeta. Però per què hi ha tantes i tan variades maneres de jugar? Doncs a Golden, el futbol de la terra, de l'editorial Fonoll, el Llorenç Bonet fa una anàlisi antropològica, social i fins i tot territorial del futbol per tractar de contestar a aquesta pregunta. És el seu quart llibre, el tercer amb el futbol com a eix vertebrador, i avui ens visita aquí a l'estudi d'Onda Cero Catalunya els quatre gats. Què tal, Llorenç Bonet? Bona nit.
14: Bona nit.
13: Ets un vell conegut ja del programa, això ho hem de dir, perquè vam xerrar l'anterior temporada del teu llibre El meu germà era futbolista, una història realment colpidora. Primer de tot, tu ets entrenador, ets escriptor, màster en direcció d'equips i psicologia esportiva, també t'encarregues d'un campus de futbol durant l'estiu. No sé si els teus dies també tenen 24 hores, com els de la resta.
14: Bueno, com bon autònom treballem això, els 24, 7, 365.
13: Ara parlarem de Golden, el futbol de la terra, però abans, un dubte, t'agraden les pomes Golden a tu o no?
14: Molt, les preferides.
13: Sí, eh?
14: Sí.
13: I no hi ha cap dubte, o sigui, aquestes han de ser les pomes, són les millors pomes que hi ha.
14: La poma Golden de Lleida i la pera llimonera, les dos.
13: Fent una mica de terra, exacte. Aquest tipus de poma és qui dona nom al títol del llibre, Golden, però Golden també pot fer referència al color daurat, al color de la Copa del Món de la FIFA, realment tot està relacionat.
14: Bueno, es buscava un joc de paraules, per això hi ha el subtítol El futbol de la terra, per no confondre.

0: respondre, però és un joc de paraules. La paraula sol gol,
1: sí, ben, sí,
0: ja és específica.
1: Exacte.
0: Els premis daurats Golden, no? Distribuïts i relacionats amb el futbol, i perquè treballem de territori i provenim de les terres de Lleida, doncs la Golden és, diguéssim, la poma més, diguéssim, exclusiva, la més comercialitzada, mm-hmm, la més exportada,
1: la més coneguda,
0: la més coneguda, no? Per tant, la suma de les tres conformen el llibre.
1: El llibre, no, el títol està superben ben trobat. M'agrada com defineixes el llibre a l'epíleg, no? Dius que és un assaig divulgatiu creat en una barra de bar dirigit a persones originals. M'ha agradat molt aquesta definició perquè parteix d'un tema molt tractat, molt manit, el futbol, però des d'una perspectiva que segurament no té tanta literatura, que és el de que hi ha equips o seleccions que juguen diferents segons el seu territori, segons les característiques de la seva geografia. Perquè, ho deia al principi, es pot tenir èxit jugant de moltes maneres.
0: Completament d'acord. Jo penso que el futbol, amb aquest llibre, precisament no es vol centrar a cap càtedra ni vol ser una cosa taxativa. És simplement una mirada. Jo crec que Golden és una mirada que ens pot fer veure el futbol d'una altra forma, que ja està inventada, però que no se li preste, des del meu punt de vista, molta atenció, o no hi ha molta literatura al respecte, que poden ser determinants tant amb el rendiment com, sobretot, amb el resultat final. Com és saber que en funció d'on has nascut jugues d'una forma determinada.
1: Sí, sí, i analitzar quines són les característiques distintives de cadascuna de les maneres de jugar. És veritat que tu intentes o poses... Et centres en el futbol professional, en els mundials de futbol, per exemple. Qui ha guanyat més mundials de futbol? Quines particularitats tenen aquestes seleccions? Però és extrapolable a moltes zones del planeta.
0: Sí, això... De fet, el llibre fa com un... va de lo més universal,
1: sí,
0: al més local, i del més local al més universal, perquè segurament a qualsevol barriada perifèrica de Barcelona es juga diferent que, no sé, per exemple, l'Aram, per exemple.
1: Sí.
0: No? Cada club té una identitat, i moltes d'aquestes identitats a vegades estan determinades amb la forma de ser d'aquesta identitat, que evidentment està influenciada pel seu territori, pel conjunt de les persones que treballen, viuen i conviuen allí. No? I això és curiós, perquè pots analitzar com juguen a futbol en funció de com ets. No, no guanya tant qui juga bé, sinó qui sap qui és.
1: Exacte. També és un llibre que pot agradar a gent que no li agradi el futbol, perquè parla de sociologia, d'antropologia, no? de geografia. També busques aquest públic, també.
0: M'he trobat amb sorpreses molt agradables, que gent molt allunyada del futbol, persones que directament no els agrada el futbol, l'han trobat molt interessant perquè s'ho han aplicat a la seva pròpia especialitat i ho veuen que és extrapolable en d'altres disciplines. Amb el futbol es veu molt clar, no? Il·lustrativament tots sabem que, per exemple, el Brasil juga d'una forma i Alemanya juga d'una altra, per exemple, no? Però això és extrapolable a molts treballs diferents.
1: Se centra en el llibre Golden, el futbol de la terra, del futbol de seleccions. Clar, si tu escoltes això, si tens bon clima, bones platges, al Brasil, estem parlant del Brasil, evidentment, si escoltes Más que Nada, jugues d'una manera diferent a una altra zona del planeta. És inevitable, és així.
0: Està supeditat, està més que estudiat, està comprovadíssim que amb zones tropicals, amb zones de on predomina el sol, on zones de platja, hi ha un tarannà molt més alegre, molt més festiu. Aquesta alegria, aquesta festivitat, com poden ser els carnavals, com poden ser els balls com la capoeira, la música com el bossa nova, com moltes coses d'aquestes poden influenciar en el joc que sigui més alegre. No? Amb zones nord-europees més fredes, on hi ha menys hores de sol, on hi ha més fred, la gent és més tendència trista, més depressiva, o en el factor físic és més determinant que el creatiu, per exemple. No? I això es veu en les formes de jugar. Després hi ha una altra cosa, que és cada generació té futbolistes més excel·lents o altres i poden triomfar, no? I molt. De fet, a Brasil es parla molt, no?, de la decadència del futbol brasiler dels últims anys, fruit, precisament, de que els seus jugadors no han fet la mutació com una universitat allí.
1: És que aquí anava, clar. Hi ha molts jugadors que amb 17, 18 anys, havent jugat mitja temporada o una temporada només al futbol brasiler, ja fan alça a l'Europa, bé, perquè si els equips europeus saben que si el fitxen dintre de 2 anys ja no podran fitxar-lo perquè ja serà molt més car, etc. Però, clar, el jugador no s'acaba de formar i realment està més format gairebé a Europa que al Brasil.
0: Llavors, què passa?

0: És la globalització del futbol. Els jugadors brasileños s'han europeïtzat, han perdut l'essència. Jo crec que l'últim gran reducte del futbol brasileño podria ser Neymar.
1: Sí, Neymar, clarament.
0: I d'enrere, pues, ja...

0: s'ha acreditat i això es nota. I qui ho paga? La selecció amb resultats mediocres.
1: Perquè tu ja parles en el llibre del concepte de la globalització. Jo no sé si en algun moment arribarà un punt que tots els equips i totes les seleccions juguin d'una mateixa manera.
0: Es va per aquí, però hi ha un bri d'esperança on cada vegada el futbol... Hi ha una dada que penso que t'agradarà molt, Víctor. El món s'està globalitzant, doncs el futbol s'està globalitzant. Els estadis ja no detecta si són del Mediterrani, del Nord i tot, perquè abans havia tribunes on es ploia, on no havia tribunes, tot el Mediterrani, Camp Nou, Sarrià, Vila-real, València, Estalla, Màlaga... Sí, tot, sí. Tots els camps tenien la tribuna només a les zones, diguéssim, en una part. Ara ja tots els camps són tancats, són càpsules. No? Què vol dir això? Que ja no es detectes...
1: I molt semblants entre si.
0: I molt semblants. Per tant, es perd la pròpia identitat. Però hi ha un dato que a mi em dona aquesta esperança. Hi ha una esperança que és... El futbol és tan sumament bèstia que el poder econòmic, tot i que cada vegada incideix més i cada vegada té una incidència més gran i notòria, les dues potències mundials més grans actualment econòmiques són els Estats Units i la Xina. I els dos han volgut comprar el futbol, però com que no tenen la cultura, encara els diners no poden comprar la cultura. Encara no tenen els carrers, encara no tenen els barris, encara no tenen els camps de terra, encara no tenen la marginalitat. Llavors ens trobem que ells, amb tots els recursos del món, com poden ser dues potències mundials que dominen quasi totes les àrees de qualsevol disciplina, en el futbol, que el voldrien, perquè ho han dit, voldrien, no poden. I això ens dona a pensar que encara que per molt que es globalitzi el poder econòmic, com l'Aràbia Saudita, tot això, no tenen encara la clau per tindre els codis del futbol autèntic.
1: Sí, sí, és molt difícil d'explicar perquè jo crec que la Índia mai li guanyarà un partit de futbol a Uruguai, per exemple, que són 3 milions d'habitants contra 1.200 milions d'habitants. És realment increïble que no puguis trobar 11 jugadors que siguin bons. Però sí, sí, i de fet, els Estats Units i la Xina ho han intentat, portant talent europeu. Molta gent, per exemple, de la Masia ha anat a entrenar a la Xina, a entrenar als Estats Units, és a dir, ho estan intentant per aquí, però és que és un procés molt, molt llarg, realment.
0: Falta l'essència del carrer, i tornant una mica als Estats Units, a vegades hi ha dos casos que són molt, molt interessants. Per exemple, als Estats Units el futbol femení funciona. Dels 9 mundials que s'han fet, en femení parlem, 4 els ha guanyat als Estats Units. I tu diràs, però per què funciona el futbol femení i no funciona...
1: I ja omplien estadis abans i demés, sí, sí.
0: Pues molt fàcil. A vegades, polítiques socials són més efectives que polítiques esportives. L'any 1972, Nixon va firmar una llei on totes les universitats, que és la Title IX, que es diu, va ser molt determinant perquè va obligar a les universitats a becar amb les mateixes igualtats de condicions dones que els homes. Això, la conseqüència va ser que van anar moltes noies a practicar el futbol i li van donar una visibilitat, perquè les beques eren més econòmiques i estaven becades. No es va pensar per guanyar mundials aquesta llei. Va ser una llei educativa per igualitari, no? En aquest cas va bé. En canvi, en el futbol masculí encara es busquen exestrelles, ja des del Cosmos de Johan Cruyff, el Messi de Miami.
1: Beckenbauer, sí, sí.
0: Busquen jugadors que han triomfat d'Europa aquí, però no generen prou interès i això no crea adherència amb els jugadors del carrer, no? França va saber entendre que el seu potencial africà, amb les, diguéssim, amb les qualitats i recursos, sobretot europeus, podia ser una bona mesura per tindre èxit. Ho ha fet. Jo crec que Estats Units, que té 350 milions d'habitants i rendeix menys que Islàndia, que té 350 mil habitants, només crec que pot sortir endavant si entén el que va fer França amb Sud-amèrica. Els llatins, que estan creixent molt i tenen cultura futbolística, poden ser el futur del futbol d'Estats Units, tot i que ells tenen tres esports reis molt americans que no estan massa disposats a que els prengui el protagonisme.
1: Exacte. Sí,
0: per tant,
1: sí, sí.
0: És un tema molt interessant. És a dir, al final el Golden ve a dir que la geopolítica, la cultura, l'antropologia té una incidència directa en el resultat i en el rendiment molt més que la majoria de tertúlies futbolístiques que es fan tàctiques.
1: Vaig a canviar de tema perquè, corregeix-me si m'equivoco, ara anem a una mica a un tema més local, perquè tot aquest projecte neix a partir d'un estudi sobre els jugadors nascuts a la província de Lleida que han jugat a primera divisió, no?
0: Aquí ens vam trobar la primera gran sorpresa. I va ser, l'estudi el començo a fer el 2010, quan Espanya guanya el Mundial de Sud-àfrica, on havia l'equip titular dos jugadors de Lleida, que és Carles Puyol i Joan Capdevila. Dos jugadors titulars. Em va cridar l'atenció que els dos fossin defensa...
1: De Tàrrega i de la Pobla de...
0: De Tàrrega i Pobla de Segur.
1: Pobla de Segur.
0: Em va cridar l'atenció que fossin de poble i defenses, i físicament forts, i que el tècnic no fos una gran especialitat d'ells, però en canvi fossin un compromís. vaig voler veure si això era una...
1: Un patró?
0: Un patró, una tendència o una causalitat.

0: I aquí és com van fer l'estudi. De tots els jugadors nascuts a la província de Lleida des del 1929 fins al 2025, l'any passat, que han jugat de primera divisió. I aquí ens trobem la gran sorpresa. On els jugadors de muntanya, de zones allunyades del poder, on la gent no mira el futbol, on tenen dificultats de recursos, aquells són els que han arribat. I en posicions defensives, de pivots...
1: Més de sacrifici.
0: I té una relació directa, perquè quan tu estàs a la muntanya... El llibre és la comparativa sí. Puyol-Gerard Piqué. No?
1: Sí.
0: Gerard Piqué, Sant Gervasi, elegància. Puyol, muntanya, contundència.
1: I és el tàndem, és a dir, la barreja...
0: És positivíssima. Els equilibris amb qualsevol disciplina és bona, no? El polibon o el polimalo, el defensa fort, el defensa tècnic, no? Sempre hi ha sinergies que ajuden. I en el cas dels jugadors de Lleida, el 80% que han arribat a primera divisió són de zones allunyades de les ciutats i de caràcter defensiu i físicament forts.
1: És una mala notícia, no sé si bona o dolenta, perquè aquest llibre necessitarà una revisió dintre de 20 anys, hi ha moltes coses, sí. O que hauran mutat, o que hauràs de matisar, potser. No sé si t'animaries a fer una revisió, una actualització, podríem dir, d'aquest llibre.
0: El llibre s'ha d'anar actualitzant cada 20 anys perquè la societat es va evolucionant.
1: Clar.
0: Conforme evoluciona la gent, evolucionen els models de joc. Per tant, el llibre necessitarà revisions. Però seran revisions de matisos, no de concepte.
1: Sí, és veritat. Abans he començat dient que tenia que aquest era el quart llibre. Hi ha algun projecte, algun esbós que tinguis al cap ara o no, Llorenç?
0: Jo tinc dos projectes, que és un el vivencial, que seria el camp de terra que vaig treure, el meu germà era futbolista, sí. I ara estic escrivint camp de gespa, que són vivències, i el mes de mirades, que seria ara el Mel Golden que han fet, vull fer jugadors que són la pera, i l'últim, la cirereta. Del pastís, la cirera. No? I ara estic molt entusiasmat amb un treball que fem amb un professor de la Universitat de Maryland, Walter Valdivia, un tio fantàstic, que el vaig conèixer als Estats Units, on estem fent un estudi precisament del futbol als Estats Units, perquè no funciona, i quines respostes podem donar just a través de les tesis de Golden, de dir, els Estats Units està buscant la seva identitat futbolística. Mm-hmm. La trobarà? La vol trobar?
1: Clar.
0: Farà el pas? Ho voldran liderar? O no? Llavors jo ara estic entusiasmat amb aquest projecte.
1: Doncs superinteressant, i estarem realment pendents, perquè si el futbol és l'esport més seguit del planeta, el que deixen a les emocions més primàries, el que mou milions i milions d'euros, és entre d'altres raons perquè és un esport superhumà, és un esport realment proper a les persones i en el que influeixen tants i tants factors, uns quants aquí resumits en aquest Golden, al futbol de la Terra. Llorenç Bonet, un plaer que t'hagis passat per aquí, per Onda Cero Catalunya, pels Quatre Gats.
0: Per mi és un plaer enorme, gràcies.
2: La vida de una empresa es un viaje. Si tienes o gestionas una, sabrás de qué hablamos. Y si vamos a hacerlo juntos, ¿no sería bueno asegurarnos de que somos el uno para el otro? Descubre en bankinterempresas.com lo lejos que podemos llegar juntos. Porque si somos para ti, tienes un banco 100% para ti. Bankinter, banca de empresas.
3: En Renta 4 Banco ampliamos tu horizonte de inversión. Da el paso hacia las criptomonedas y diversifica en Bitcoin, Ethereum y Solana con un banco especialista en inversión. Entra en r4.com y evoluciona tu forma de invertir. Renta 4 Banco. 40 años a tu lado. Consulta documentación y riesgos en r4.com.
4: Poco nos tienen que enseñar a los españoles sobre comida. En España se come de maravilla, con productos de toda la vida, buenísimos, como la piara tapa negra. Un placer muy nuestro, un producto único, inimitable e insuperable. Y además es rico en hierro. Para nosotros, el mejor paté del mundo.
5: Paté es la piara, más buenos que el pan.
6: ¿Y si las finanzas fueran fáciles de entender? JP Financial es la marca que acerca las finanzas a las personas, hace comprensible lo complejo y abre la puerta a nuevas oportunidades para que más personas puedan decidir con criterio, seguridad y libertad. Porque tu vida te pertenece a ti. JP Financial. Entender para poder.
7: Para proteger tu hogar, cada segundo cuenta. Por eso en Verisur respondemos en menos de 20 segundos para ofrecerte una mejor protección frente a ocupaciones. Con nuestra alarma podemos detectar cualquier intento de intrusión en tu casa, enviando a la policía las pruebas necesarias para que intervengan de inmediato y así evitar la ocupación. Confía en Verisur, porque cuando cada segundo cuenta, no hay nada como ser el primero. Llama a Verisur al 900-272-272.

0: Reassure.
1: El seguro de coche de Línea Directa es uno de los mejor
2: valorado
1: en España. Vaya temazo, ¿eh? Valorado.
3: Y otra.
2: Valorado.
1: Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com.
4: La entrevista a la brújula de Radio Estadio.
5: Aquest enginyer tècnic de telecomunicació i màster MBA gironí de 49 anys ha deixat petjada a l'aigua. Sí, sí, petjada, encara que sembli impossible dins l'aigua. Ell fou el primer nedador de casa nostra en assolir la triple corona. És a dir, creuar el Canal de la Manxa, fer la volta a l'illa de Manhattan i creuar el californià Canal de Catalina, sense cap protecció pel cos. Miquel Junyer Comalat, bona nit.
6: Hola, bona nit.
5: T'has definit més d'un cop com un alpinista de la natació. I jo em pregunto què té en comú enfilar-se muntanyes amunt amb travessar mars nedant.
6: Bé, doncs té en comú que les dues activitats són unes activitats que s'apropen més al, diguéssim, a l'autosuperació personal, al romanticisme de, que sempre ha tingut l'alpinisme, no? Que tradicionalment ha tingut l'alpinisme, doncs aquesta especialitat de natació tan extrema, doncs és una especialitat que s'apropa més a això, s'apropa més a l'alpinisme, al simplement poder assolir nedant una distància, a vegades doncs unint dos punts separats per aigua, a vegades rodejant una illa, però al final és trobar sentit en un repte i aconseguir-lo sense tampoc pensar ni en el temps ni en la competició. És més un repte introspectiu i que té aquesta part de romanticisme que té l'alpinisme, no?
5: Jo no m'imagino el Miquel Junyer Comalat patufet, petitó, pensant jo de gran seré nedador de llargues distàncies. No me l'imagino, eh? Igual em dius que no. Per tant, jo et pregunto com va començar tot, és a dir, en quin moment, com i per què et vas plantejar em dedico a la natació en aigües obertes de llargues distàncies?
6: Bé, bueno, això no passa de cop i volta, no? Un no es converteix en un nedador així d'aigües obertes de cop, sinó que, en el meu cas, doncs jo provinc d'una natació de competició en piscina des de ben petit. He estat vinculat al GEC, un club molt conegut a Girona, que va ser on em vaig forjar com a nedador de piscina, com a nedador de competició. En principi feia velocitat, em classificava per campionats d'Espanya, etc. I vaig fer tot el recorregut típic que fa una de piscina, inclús vaig nedar a waterpolo, vaig tenir la meva època a waterpolo, que aquí a Catalunya hi ha un bon nivell i vaig poder jugar a primera divisió a un bon nivell. I després de totes aquestes diguéssim facetes, doncs vaig acabar doncs imaginant-me aquests reptes, no? A mi m'agradava molt l'alpinisme, sempre el seguia, m'agradava molt el surf, viatjava molt sempre en llocs on hi havia doncs llocs a costa on podia fer doncs aquests esports vinculats al mar i amb la natació de fons sempre com el meu esport base, doncs vaig poder trobar aquesta activitat que em va, diguéssim, despertar tant, no? I que em va treure tant i que em va motivar tant a anar culminant reptes per tot el món.
5: Estem parlant, Miquel, ara entrarem en detalls de les tres proves que coronen la teva espectacular trajectòria, de posar el cos al límit física i mentalment. La preparació del cos crec que ens la podem imaginar tots. Però, i la mental? Com s'entrena el cervell per patir i no defallir davant d'un esforç tan brutal, tan continuat al llarg de tantes hores seguides en unes condicions tan adverses i tan dures?
6: Sí que hi ha. Jo vaig practicar entrenaments per enfortir la resistència mental, vale? Específics, diguéssim, per augmentar la meva resistència mental, però, bàsicament, una cosa va intrínseca amb l'altra. És a dir, si tu ets capaç, com jo, en el moment en què estava entrant en tot això, de mantenir el teu dia a dia d'una persona més o menys normal amb una feina de 8 hores al dia, i a part doncs, has de fer uns entrenaments d'alt nivell, anem a dir, no? De forma continuada, cada dia, acumulant volums, arribant al cap de setmana, després

0: havent d'anar al mar, no? Dutxant-te amb aigua freda durant un any seguit per acostumar el teu cos a l'aigua freda, passant molt de fred. Tot això, aguantar una setmana rere una altra setmana sense perdre de vista l'objectiu, sense desmotivar-te, doncs això és el que penso que enforteix més la ment. Això és el que enforteix més la ment, no? Dir, mira, ara m'estaré 2 anys seguits doncs entrenant per un repte, no? Renunciant a moltes coses. Tot això és el que penso que forja la fortalesa mental d'un esportista, no? Sí que després hi ha moments en què tens defalliments temporals que et requereixen d'un treball específic mental, no? Que això a mi m'ha passat i en aquests moments doncs he fet petits retirs amb aïllament i amb entrenaments amb dejú i fent ioga, meditant utilitzant moltes tècniques diferents.
1: Acabo de descobrir que a l'edat meva, que és una mica més gran que la teva, no em dedicaré al que t'has dedicat tu, perquè això del dejú i la combinació amb la dutxa amb aigua freda serà que no. T'he escoltat que fins i tot a les proves hi ha moments de paràlisi. I jo pregunto, paràlisi causada pel cos, per l'esforç físic, pel cos, o paràlisi mental?
0: Bé, jo he tingut problemes físics, val? Perquè, clar, poses el cos al límit i els punts febles emergeixen. En el meu cas, doncs, els pulmons, en les últimes travessies em van jugar males passades, vaig fer edemes pulmonars nedant, una cosa molt rara, que al car de Sant Cugat no em van treure l'aigua clara, però el cas és que ens passava, no? Havia de parar perquè al final treia aigua pels pulmons, com els alpinistes també amb alçada, no? Però fruit segurament d'una combinació de fred, de la posició del cos plana i ingràvita, i de potser doncs, una sobrehidratació. No, no ho vam acabar d'esbrinar mai. Però el cas és que sí, que tens limitacions físiques a vegades tens també limitacions mentals. Aquestes, evidentment, tens un equip de persones que t'ajuden, per sort sobre el vaixell, aquesta activitat no es pot fer sense un vaixell al costat
1: Clar.
0: i un equip de persones que t'acompanyen. No és com un alpinista que s'ha de gestionar el seu propi risc a 8.000 metres. Evidentment, porten els xerpes a vegades i els hi porten les coses, però un alpinista a 8.000 metres, pràcticament, si li passa alguna cosa, si ell mateix no es pot treure d'allà, ningú el traurà d'allà, no? Aleshores, amb nosaltres és diferent. Pots apurar molt més el llindar de risc perquè portes un barco al costat, portes un equip de persones que et segueix, si no, no es podrien fer aquests reptes, seria
1: Clar.
0: impossible. Hi ha gent que ho ha intentat i s'han mort en l'intent. Aleshores, no cal, tampoc. I clar, i llavors això m'ha possibilitat que, sobretot amb l'aspecte mental, tenir un equip de persones al costat mentre estàs nedant, malgrat no et puguin tocar, però sí, pots parlar. No et pots parar a fer una gran xerrada perquè et congelaries, no? No has de parar de nedar, però sí que t'ajuda molt, no? I a vegades tens problemes simplement d'un banc de meduses que és impenetrable i has de parar la prova per perillositat o bueno, altres situacions, no?
1: Deia el Junyer és el primer català en assolir la triple corona. Anem a pam, si et sembla. La primera prova, entenc que tant se val l'ordre en què un encaris tres reptes. Canal de la Manxa, 33 quilòmetres entre Anglaterra i França, i va el Miquel i el complerta en 11 hores i 10 minuts clavats.
0: 11 hores i 54
1: Ah,
0: minuts.
1: 54, tenia apuntats i 10.
0: Temps
1: Mira,
0: oficial.
1: algú que
0: Sí, el temps oficial.
1: t'estima va apuntar 11 i 10. Doncs 11 i 54, a mi em sembla
0: No
1: igual
0: passa res, eh?
1: d'al·lucinant, eh?
0: Si haguessin sigut 10 o haguessin sigut 12, hauria estat igual també. L'important és arribar a l'altre costat,
1: I
0: no? O
1: tant.
0: fins i tot, et diré, l'important és intentar-ho, llançar-se a l'aigua, no?
1: I tant.
0: Perquè quan a mi em pregunten quin és el meu temps en la travessia al Canal de la Mànega, jo sempre dic 2 anys, perquè per mi l'important va ser el compromís que vaig adquirir durant els 2 anys que em vaig entrenar per fer la travessia, no? Al
1: Clar.
0: final, el dia de la travessia és, diguéssim, és la festa, no? La festa que no és que t'ho passis bé, eh,
1: No, no,
0: tampoc,
1: ja t'imagino.
0: però vull dir, és la culminació, no? Aleshores, sí, el Canal de la Mànega està considerat l'Everest dels nedadors, està considerat un repte esportiu genèricament molt extrem, que han aconseguit molt poques persones al món. Es compara la gent que ha creuat el Canal de la Mànega nedant i la gent que ha pujat a l'Everest sense oxigen. Hi ha moltes comparacions d'aquestes, de les llistes internacionals de

0: gent com hem aconseguit. És un repte molt difícil per moltes raons. On neres al Mar del Nord, l'aigua és molt freda, hi ha molt poques finestres de bon temps en els dos mesos que només es creu el Canal de la Mànega, que és juliol i agost, bàsicament. Has de combinar les low tides, que són setmanes amb marees mortes, que es diuen, les low tides, amb una bona finestra de, no sé, 10-15 hores, sense vent, amb un mar suficientment pla perquè un nedador pugui nedar. I això ho fa molt difícil. I a part de tot això, t'ha d'acompanyar un pilot oficial de la English Channel Swimming Association amb un observer d'aquesta associació que valida el creuament. Hi ha només 6 o 7 pilots al món autoritzats d'acompanyar nedadors. Hi ha una llista d'espera immensa. Jo vaig estar 2 anys esperant per nedar i vaig nedar la primera bona marea del mes d'agost, l'últim dia bo, l'últim dia de la primera marea, és a dir, era l'última oportunitat de la setmana. Si no, ja m'hagués hagut de tornar a Espanya sense poder nedar, no?
1: La segona, perdona, que si no el temps se'ns vola a la ràdio. La segona, sí. La marató de la illa de Manhattan, 55 quilòmetres, i si no em corregeixes, 7 hores 38 minuts 2 segons.
0: Sí, aquesta és una travessia tècnicament molt diferent de les altres dues, perquè es neda en un riu, o sigui, a la desembocadura del Hudson, a l'East River i al Harlem, a la illa de Manhattan, doncs fa que les condicions siguin molt diferents. Vaig acostumar-me a nedar amb corrents en contra i amb corrents a favor. Vaig anar a entrenar al riu Ebre, que era el més similar, durant la temporada, i aquí és un entorn una mica més controlat. Malgrat la baixada del Hudson, el mes de juny, hi ha la desembocadura, bueno, és la, diguéssim, el desglàs de les muntanyes del Canadà, i va molt carregat d'aigua i també va ser difícil, eh? Mm. Però, bueno, és diferent. Hi havia altres nedadors nedant al mateix moment que jo. Tenia un ambient molt més bonic a la... Imagina't rodejar l'illa de Manhattan nedant, no? Vull dir,
1: jo me l'he fet de compres, però és una altra història. I la tercera i última, el Canal Catalina de Los Angeles, a la illa Catalina, 35 quilòmetres. Repeteixo també, el temps és el que jo he trobat, 8 hores, 11 minuts, 30 segons.
0: Aquí les coses em van sortir bastant rodones. Vaig fer el millor temps de la temporada i un dels millors temps de la història de la travessia. Però, bueno, això va com va, eh? I bé, aquí els americans t'obliguen a anar de nit. És una travessia que no fa gaire gràcia perquè surts a les 12 de la nit de l'illa de Catalina, que no hi veus res. Et tiren allà al mar i amb un foco il·luminen la illa, tu has de sortir de terra amb una platgeta verge d'aquesta illa, de la cara, diguéssim, est, perdó, i nedes direcció est-oest, no? Cap a la costa de Califòrnia. I bé, és una travessia, la veritat, que no veus res, pràcticament no veus el barco que t'acompanya, et posen uns llums perquè no et perdin en el mar, i la veritat és que penses amb el tauró blanc que hi ha en aquella zona, que no et fa massa gràcia estar allà nedant. Per això suposo que vaig nedar tan ràpid.
1: Recte final. Fa ja uns anys vaig tenir l'honor de xerrar aquí amb el David Meca, 2 cops campió del món d'aigües obertes i llargues distàncies, guanyador de 28 copes del món, entre d'altres èxits, i ens deia el vallesà: ha estat la il·lusió el motor que m'ha dut a fer el que he fet. Quin ha estat el motor del Miquel Junyer?
0: Sí, jo potser també diria... No, il·lusió, jo he sentit sempre una connexió molt sincera amb l'esport de la natació, i això m'ha sempre apropat molt al meu autèntic ser, no? Jo quan nedo suposo que em sento el més a prop possible que puc estar de la meva més autèntica per essència, no? I suposo que aquesta és una de les raons que m'ha fet fer tot això que he fet, no? Barrejat, suposo, moltes coses. Un esperit de superació que dec tenir, i una capacitat també per gestionar reptes, per trobar sponsors, bueno, és un cúmul de coses, no?
1: M'acaba de venir ara que dius lo dels sponsors. La natació d'aigües obertes costa calés o dona calés?
0: No, a veure, la natació d'aigües obertes no és un esport molt conegut. Mira, el David Meca precisament va ser un gran pioner en aquest país amb, sí, precisament, doncs, fer visibles reptes i a posar-se en els neoprens que portava, doncs, tots els sponsors. I amb això ell, doncs, va fer feina en aquest aspecte, no? però la natació és un esport minoritari, som aigües obertes amb aquesta modalitat, tan poc coneguda, i fa que, bueno, que sigui difícil. El que sí que és veritat que aquests reptes també valen diners, perquè logísticament requereixen d'una organització important i has de trobar sponsors per intentar organitzar-los, no? I en aquest cas jo vaig tenir sort, vaig trobar ajudes i complicitats, i mai podré estar prou agraït, perquè la veritat és que és molt satisfactori, no?, que t'ajudin a fer realitat una il·lusió, no?
1: I tant. I acabo. I amb els 50 a la vista, que tot arriba, company, queda algun repte relacionat amb l'aigua o, com diria aquell, no tenim ja edat?
0: No, a veure, més que edats, jo penso que l'edat és un número, així ho penso sincerament. Home, és veritat que mentiria si no digués que he notat un baixón físic, evidentment.
1: D'aquí 8 anys m'ho dius.
0: Clar, no.
1: D'aquí 8 anys m'ho dius.
0: Les recuperacions després dels entrenaments són més dures, costa més motivar-se, també. Però, bueno, jo penso que l'edat, en aquest cas, jo penso que aquí lo important és continuar connectat amb una motivació, i això és el que al final et fa moure i et fa entrenar i et fa mantenir-te, no? I això és l'important. Jo ara, en aquests moments, grans motivacions per anar a fer grans projectes esportius no en tinc, però en tinc d'altres que estan relacionades amb natació, com portar gent a nedar, fent de guia al mar, introduir, com vaig fer amb el projecte Vies Braves, un projecte pioner al món en què vaig crear tot una xarxa d'itineraris marins a tot el litoral de Catalunya, i vaig ajudar a iniciar molta gent amb natació d'aigües obertes. Doncs, bueno, tot això també, per mi, és una extensió de tota aquesta activitat que he portat a cap, no?
1: Ha estat un dels grans nedadistàncies de la història del nostre país i una prova més de que la ment ben entrenada és tan imprescindible com el cos per assolir qualsevol fita, per més física que aquesta sigui. Per molts anys amb salut, per a tu i els teus. De debò, Miquel Junyent, nedador, i gràcies de debò per atendre'ns.
0: Moltes gràcies a vosaltres. Cuideu-vos.
1: Apa, pleguem veles, punt i final, aquesta edició especial de la brúixola de Ràdio Estàdio Catalunya. Tornarem demà, que serà divendres 25, a partir de 9:15 i fins a les 10 en punt, com cada dia. Que tingueu molt bona nit i cuideu-vos molt.
2: La brúixola de Ràdio Estàdio, amb Albert Arranz.

0: Ara comença Nits de Ràdio amb David Cervelló.
1: Molt bona nit a tothom. Sigueu benvingudes i benvinguts a una nova edició de Nits de Ràdio, que programa que fem per acompanyar-vos a les matinades. És nit de juernes, de dijous a divendres, ja 25 de setembre de 2026. Hagueu tingut festa o no, hagueu gaudit de, per exemple, la Mercè, o Fons i a Santa Tecla, etc. Aquí estem per acompanyar-vos amb tecnologia, amb videojocs, amb moltes històries des d'ara i fins a les 6 a Onda Cero Catalunya. Fem Nits de Ràdio. Vinga, comencem.

0: contrincante. Entonces, bueno, es curioso. No, no sé si me podría imaginar alguna otra, por ejemplo, prueba olímpica así.
1: Bueno, pero es que
0: Como.
1: igual podría ser, me invento, ¿eh? Tipo Tour de França, tots amb bicis estàtiques.
0: Correcto, sí.
1: O un marató que tots estan amb cintes de córrer. I així, doncs, no ho sé, tenen aire condicionat, no ho sé, no? O s'eviten de que faci molta calor.
0: Yo creo que deberían ser competiciones distintas.
1: Aquí és on jo estaria
0: ¿No?
1: més d'acord, no? És a dir, que s'afegeixi però que no substitueixi.
0: Ahí está. Porque, por ejemplo, a nivel de conducción ya lo hay. Tú puedes conducir un Fórmula 1, pero también luego hay competiciones, por ejemplo, en Gran Turismo, de las cuales luego acabas haciendo alguna prueba en la vida real si eres campeón o campeona. Pero ya hay competiciones, por ejemplo, de conducción virtual.
1: Bueno, però és que tu ho has dit, eh? El tema de la Fórmula 1 seria un clar exemple, no? De que els pilots poguessin anar més al límit perquè no tindrien accidents.
0: Ahí está. Y también el ahorro en costes.
1: Sí, hi ha combustibles i en moltes coses, no? Però clar, sí, és que és un debat que segur que trobaríem defensors de les dues parts, no? Al final, en el que coincidim amb el Dani és el fet de dir, ok, però són coses diferents. I després decidim què és més ecològic, què és menys, vull dir, aquí hi ha molts factors, no? En el cas de la Fórmula 1, per exemple, clar, si ho haguéssim de fer des del punt de vista ecològic, no hi hauria color, o sigui, tots amb màquines virtuals. Però clar, els puristes, els que tota la vida els ha agradat el soroll del motor i anar al circuit i tot això, doncs aquests et diran, però no em traieu el que m'agrada, no? I s'entén perfectament. Vull dir que és complexa, molt complexa. Jo vaig més enllà, Dani. Ja saps que aquí ens agrada lo futurístic i patentar coses que hauríem de patentar. Com a mínim ho diem per la ràdio i així queda dit, però jo estic convençut que, igual que hem vist això del karate virtual, hi haurà el turisme virtual. Tu ara pots anar a Google Street View i et pateges virtualment qualsevol ciutat. Et fiques unes ulleres de realitat augmentada, tal, no sé què, i serà com si estiguessis passejant per allà. No és el mateix. Des d'un punt de vista d'estalvi de combustible, seria brutal. Ara tornem a lo mateix. Són coses diferents, però seguint el fil del que deies de les professions i del negoci que hi ha al darrere, també quantes companyies aèries treballarien menys, aeroports, etcètera.
0: Y ojo, mira, te voy a redondear la idea de lo del turismo virtual, David. Sería alquilando robots para que tú pudieras controlar el movimiento y que fuera en tiempo real.
1: Per exemple. Això ja ho havíem mig comentat algun cop. El que passa és que jo crec que no és ni necessari. O sigui, alquilaries els robots locals, per entendre'ns,
0: Ahí
1: no?
0: está. Ahí
1: Que
0: está.
1: serien com jugar pues, Bísings, no? Però sense tu desplaçar-te, no? I llavors aquell robot es aniria movent i tot això. Sí,
0: Y
1: però
0: sería
1: vull
0: en
1: dir
0: tiempo
1: que...
0: real,
1: Sí.
0: podrías hablar, podrías
1: Sí.
0: hacer compras que luego te enviarían a casa.
1: Exactament, exactament. Sí.
0: Sería como llevar tú un avatar.
1: Sí, totalment, totalment.
0: Estamos perdiendo dinero, David. Me
1: Estem perdent
0: cachis
1: diners perquè hauríem
0: mucho.
1: d'estar patentant això, sí. Però sí té possibilitats, sí. I fins i tot es podria fer... Jo això ho veig també en concerts, Dani.
0: Ah, sí, és verdad.
1: Ho veig en concerts, amb un avantatge, que és que el robot del costat no canta,
0: Ahí está.
1: amb la qual cosa t'estalvies que si et fiques al costat d'algú que canta molt durant el concert, escoltes més aquella persona que la cantant o el cantant que volies anar a veure. Per tant, no suen els robots, cosa que a l'estiu estaria molt bé pels concerts, i fins i tot podria haver dos por uno, no? Una mica allò de dir, mira, no necessito tant control i jogo el mateix robot 3-4 persones. I 3-4 persones tenen la mateixa experiència.
0: Per exemple.
1: Aquest seria un... Sí, un XL de robot, no? Diguem. És que sembla ciència-ficció, però estalviaria molts diners. No, no t'has de transportar fins al d'això, ho vius de forma espectacular i al final tu l'experiència l'has tingut. No m'estranyaria que acabés passant alguna cosa així, Dani. Y aquí ya lo dijimos.
0: Sí, porque al final, bueno, es otra vía de poder disfrutar, por ejemplo, ese tipo de eventos.
1: Sí, sí.
0: O ese tipo de, ¿no?, los viajes, el turismo, etcétera.
1: Sí, sí.
0: Una posibilidad más.
1: Ahora tú imagínate això, ¿no? També el Bad Bunny, ¿no?, que hi ha en la casita, pues en lloc de persones hi haguessin robots, ¿no?, també. I així et pots imaginar que estàs a la casita, ¿eh?
0: Ahí está.
1: Sí. Cosa que tampoc no ocorreria jo, però bueno, ja ens entenem, sí, sí, sí. Doncs això, que hi ha moltes possibilitats i que és molt interessant totes aquestes opcions, perquè també el que és un debat que és claríssim, i l'altre dia ho parlàvem al programa amb un professor universitari, és que aquest nivell de consum de querosè, perquè tots fem l'escapada el cap de setmana i quasi ens és més barat anar a un concert d'un altre lloc que no és de la teva ciutat, amb vol inclòs i tal, doncs no és sostenible a llarg plaç. Pot ser una realitat puntual, però no és sostenible. Llavors, és complexa.
0: Sí, gràcies.
1: O sigui que... Bueno, ho anirem veient en qualsevol cas i aquí ho comentarem. També hem de comentar, Dani, del tema de la bogeria de les vendes dels lots de Pokémon, en aquest cas de cartes, sí, del 30 aniversari. Bueno, s'han esgotat a les botigues,
0: sí,
1: i l'endemà ja estava tot venent-se a Wallapop a un 150% del que costava en botiga.
0: Yo he de decir que cuando se dan estas situaciones es vergonzoso.
1: Evidentment.
0: És vergonzoso.
1: No, però només ha passat a Espanya, he vist vídeos de Regne Unit on obrien les portes i buidaven les estanteries i allà no hi havia ni una criatura comprant cartes, eh?
0: Ahí está.
1: Que pot ser que algun fos un afeccionat de més edat? Sí, sens dubte, perquè Pokémon porta precisament això, 30 anys. Però que hi havia molta gent que estava especulant per vendre-ho a l'endemà de segona mà més car. Bueno, no setmana, de segona mà, nou, el producte, no? Però entenent que s'esgotaria i que, per tant, ho pots vendre pel 150%. També al mateix temps, sobre l'especulació que hi havia, el preu inicial ha baixat molt, per tant, hi haurà gent que haurà perdut diners, però és igual, és una bogeria.
0: Es algo que muchas veces pasa, y pasa, pues mira, sobre todo pasa con tipo de cartas, o sea, con todo lo que sea cartas, Magic, ahora con Pokémon, y luego pasa también con, según qué ediciones, pasa bastante o mucho el tema videojuegos. La clave es, compra todo lo que puedas y luego revendes.
1: Sí.
0: Hay que decir que yo me alegro cuando luego esas personas que han cobrado de más se lo comen.
1: Sí, sí, sí, sí.
0: No te voy a engañar. Así de claro. Y creo que se debería limitar. Entiendo que una superficie quiera vender el máximo. Pero lo que no se pueden ver son vídeos, como bien dices tú, en plan de gente a salvajada, pillando, cogiendo todo el producto que pueden. No, limítalo a uno de cada, como mucho dos. Que te la juegas a que, bueno, pues que no acabes a lo mejor de vender el producto, no te preocupes que se acabará vendiendo. Porque si no, ya se desingenierían para comprarlo. Pero es lo que tú comentas. Luego, pues hay gente que a lo mejor que realmente sí que es porque lo disfruta, porque lo goza, porque lo colecciona. Que luego si suena la flauta y te sale una carta buena, pues oye, ya decides qué haces con ella. Pero estás quitando esa oportunidad.
1: Sí, sí.
0: Entonces... Ahí hay un punto de, ya te lo digo, yo lo veo muy injusto.
1: Jo crec que hauria de ser, limitar a un lot per persona i amb DNI. És evident que, llavors, les criatures no poden, però és que les criatures teòricament tampoc ho poden comprar amb els seus diners perquè són menors. Per tant, a la que tu tens DNI i que quedi registrat, que no puguis anar a un FNAC i després al cap de 2 hores puguis anar al Corte Inglés. No, ja queda registrat i un DNI només pot comprar un de cada.
0: Sí.
1: hi havia diferents